0: de centrals hidroelèctriques. Brussel·les respecta la negativa dels islandesos a reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea i assegura que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. El 52,8% dels islandesos han votat en contra d'obrir converses d'adhesió. Diada de Sant Fèlix extraordinària, els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
1: Esports.
2: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El club blaugrana pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça, Rayo Vallecano, Camp Nou. El Madrid ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General respecte a Primo Roglic. Aquest dilluns, jornada de descans. I Marc Márquez guanya amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa a 19 punts del líder Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu. Si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta amb Marta Diana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
3: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut 3 concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com "fora els invasors" i "Ceuta no es ven, Ceuta es defensa". Alguns veïns ens deien això.
4: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que hay que sacarlo.
5: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
3: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
0: Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
7: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
6: D'això fa un mes i la crisi de Ceuta és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. La situació dels migrants continua encallada, la tensió a la ciutat s'ha disparat i socis i oposició acusen l'executiu de reaccionar tard i malament. Ara Sánchez reapareix este dilluns amb una entrevista a la cadena SER i dijous compareix al Congrés. Haurà d'explicar si van fallar els serveis d'intel·ligència i quin paper va tenir el Marroc. En paral·lel, intenta accelerar la resposta a la crisi. Dimarts el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia de Ceuta i anunciarà els espais on s'allotjaran els migrants. És la condició necessària per al seu retorn al Marroc, com explica el ministre Ángel Víctor Torres al diari Punès. Des del PP, Elías Bendodo reclama actuar amb rapidesa.
8: Lògicamente hay que datar a esas personas, filiarlos, ver sus circunstancias, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Por eso es la prioridad.
2: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa espanyola.
6: Els populars volen convertir Ceuta en l'últim calvari polític de Sánchez i ja han convocat protestes per a dimecres davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
1: 3CatInfo.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts al Departament d'Educació, la convocatòria de la vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti convocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
9: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
0: Obrim plana internacional. El ferri que aquest diumenge ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. S'han viralitzat vídeos de la tragèdia, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a corre cuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis, ho explica el cap de la policia suïssa.
10: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
0: La cerca de l'autor o autors s'ha estès per tot Suïssa i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns, Alemanya i França. Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant. Fa 6 anys es van endurir els requisits per a la possessió d'armes. El govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots 3, juntament amb un turista nord-americà i un de belga, tot i que no han precisat si ja estan evacuats o si necessiten assistència. Encara hi ha, però, prop de 600 estrangers sense localitzar. El balanç de la tragèdia supera les 3.000 persones desaparegudes i s'acosta als 800 morts, la majoria al Nepal. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
10: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de la riuada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
0: Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant l'augment del nivell de l'aigua i l'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministrament d'emergències per a les persones que han quedat atrapades per les inundacions. El govern d'Islàndia i Brussel·les acaten el resultat del referèndum de dissabte, en què la majoria d'islandesos van votar en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. El 52,8% dels ciutadans van rebutjar obrir converses amb Brussel·les i un 47,2% hi van votar a favor, amb una participació del 80%. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, nega que aquest resultat sigui un fracàs del seu govern.
11: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats i la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
0: El resultat és un revés clar per a Brussel·les perquè només es votava l'obertura d'un procés negociador i no un ingrés definitiu que hauria requerit un altre referèndum. Ara la Comissió Europea diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya d'aquest referèndum hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca. Aquest sector representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat dues plataformes de llançament de míssils iranianes a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. Segons un alt funcionari nord-americà, els Estats Units han actuat després de detectar membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets amb mines navals cap a l'estret d'Hormuz. De fet, les forces nord-americanes asseguren que just la setmana passada van retirar les mines que l'Iran havia col·locat a les principals rutes de navegació de l'estret. Per la seva banda, l'Iran adverteix Washington que l'acció tindrà conseqüències i assegura que l'atac ha causat morts i ferits entre les forces iranianes i entre la població civil. L'atac trenca més de 4 setmanes sense enfrontaments directes entre els Estats Units i l'Iran. L'Arak és un punt especialment sensible perquè es troba a tocar de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials del petroli. Qualsevol escalada en aquesta zona pot afectar el trànsit de vaixells i de retruc l'economia mundial. I l'expresident de Venezuela, Nicolás Maduro, capturat el gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó. Hi apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump, que es quedarà amb una part del petroli de Venezuela. I a casa nostra, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a la plaça, la dels castellers de Vilafranca, i també la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. La Diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les 4 colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
12: Entre totes 4 han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, hi podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
13: Tenia molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
12: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també afirma la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb 2 aletes de castell desforrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona, amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, que farà sol, però a la tarda nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa, i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous, divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès han passat aquest diumenge prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i ha afectat en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia s'ha anat recuperant el servei progressivament gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat a 3CAT Info que no és la primera vegada que hi ha aquests talls de llum a la comarca durant l'estiu i reclama explicacions.
15: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut, doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, o a recàrregues, però que això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació ha fallat o s'ha cremat.
0: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa es reuneixin aquest dilluns per esclarir la situació. Fons de l'empresa elèctrica expliquen a aquesta emissora que els tècnics continuen treballant per saber què ha passat i poder arreglar l'avaria per deixar de dependre dels generadors. I restablerta la circulació de trens de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha durat més de 10 hores i ha obligat a interrompre el servei des de les 9 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 de la tarda. Adif, oferta alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar la incidència. Tot i això, durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
16: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres, no sé, anava un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
0: La incidència ara ja arreglada l'ha causat la falta de tensió elèctrica a la catenària. Una seixantena de gasolineres abandonades arreu de Catalunya són el testimoni d'un negoci que, segons el sector, toca a la seva fi. Són les gasolineres fantasma, una agressió o degradació paisatgística que, adverteixen, anirà a més pels elevats costos de desmantellar-les. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. David Àngela.
17: Uns costos que les explotadores no volen assumir i que la propietat del terreny generalment tampoc pot satisfer. Albert Campabadal és el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei.
18: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela, val uns diners treure tot allò, es fa ratlla que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
17: Els alcaldes afectats denuncien la seva incapacitat per gestionar el fenomen i demanen la intervenció de l'Estat o de la Generalitat per no transmetre a la ciutadania una imatge d'impunitat de les empreses. Alguns consistoris miren d'aplicar ordenances, però poden acabar assumint ells mateixos els costos del desmantellament. Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.
19: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
17: De gasolineres abandonades n'hi ha pràcticament a totes les comarques i també a les grans ciutats, entre les quals Barcelona.
0: Segons la legislació, els propietaris de les benzineres són els que han de desmantellar-les quan el negoci tanca. Però hi ha una llacuna jurídica que destaca el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en declaracions a 3Cat Info.
20: No hi ha una obligació jurídica, una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
0: L'administració també té la potestat de desmantellar aquestes instal·lacions a compte del propietari. L'encariment del preu del gas complica les reserves europees de cara a l'hivern. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica, que també compra combustible als mateixos mercats de l'Orient Mitjà, han fet pujar els preus. Això fa que els països no els surti a compte emmagatzemar gas. Núria Har.
21: Els mesos de més calor, com ara l'estiu, és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. La realitat, però, és que els magatzems estan al nivell més baix des del 2009. Tot i això, Brussel·les ja ha deixat clar que no està preocupada. Els talls de subministrament són poc probables, però el professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Balei, ha alertat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
22: I un any normal s'utilitza entre un 25 i un 30% de la capacitat d'aquestes reserves per fer front a un hivern. Llavors, el tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
21: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres regions del món, com l'Orient Mitjà. Però la guerra amb l'Iran i el fet que els països asiàtics comprin al mateix mercat han complicat el negoci.
22: És per una banda una disminució de l'oferta i per altra, diguem, un increment de la demanda perquè estem competint ara per un producte que té una demanda global. Llavors, el preu a Europa no només depèn del que passa aquí, sinó també de la demanda mundial.
21: Espanya és un dels països d'Europa més competitius perquè, a banda de la seva capacitat de regasificació, té una posició privilegiada al mapa que li permet comprar gas a Algèria.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
23: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
24: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
23: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
2: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
1: 3Cat Info.
2: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Málaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
25: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para lo contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada. No,
26: no merece comentar.
2: Aquest diumenge, jugats també a primera, Deportivo 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Sentim a Clàudia Pina, una de les golejadores.
27: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0 no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
2: El Badalona Women en canvi ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Sentim a Cristina Cubedo valorant la derrota del seu equip.
28: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem molt
3: i confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que bueno, molt llarga, i ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
2: Jugat aquest diumenge també a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la general amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això a declaracions a Televisió Espanyola.
4: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
2: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha estorbat a l'Àlex. Sentim primer al Marc.
5: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos, y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
2: Sentim el seu germà, Àlex.
6: Ha cagado bien, porque yo pensaba que no lo había vuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado, entonces ahí es donde he dicho, tío.
2: Novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli, i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
1: 3CAT Info.
2: I la selecció espanyola d'hoquei herba amb 12 catalans a la plantilla ha perdut la final del Mundial davant Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
7: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
2: I acabem amb un apunt sobre futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3, i victòria del Nàstic contra el Saragossa per 2-0.
1: Info. Són 2:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. També us hem explicat que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que comença. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. A partir d'ara us explicarem que hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. I en clau cultural, el Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: El fitxatge del brasiler Gabriel Jesus pel Barça, de 29 anys, arribada a l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou. El Madrid, per la seva banda, ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma 3 victòries en 3 partits de Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General. Aquest dilluns, jornada de descans. I acabem dient que Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa segon darrere del líder Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
8: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut tres concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com "fora els invasors" i "Ceuta no es ven, Ceuta es defensa". Alguns veïns ens deien això.
9: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
10: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
8: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
1: 3CAT Info.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació: la convocatòria de vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
11: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
0: I en clau internacional, un nou atac de colons israelians que, segons la premsa local, també hauria comptat amb la participació de l'exèrcit, ha deixat 4 palestins ferits de bala aquest diumenge al centre de Cisjordània. Fonts palestines recullen que els colons han atacat habitatges de la població local i que els soldats haurien utilitzat gasos i pilotes de goma. L'atac arriba menys de 24 hores després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, condemnés en una piulada a la xarxa X agressions de colons contra localitats palestines de Cisjordània. Segons l'ONU, només durant la segona i tercera setmanes d'agost, els colons israelians han protagonitzat una vuitantena d'atacs com aquest. A casa nostra, una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes l'han tret de l'aigua a quarts de 4 de la tarda amb una obturada cardiorrespiratòria. Li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Aquest últim diumenge d'agost,

0: Urgell, que ha deixat 5 ferits, tots d'origen andorrà. 3 es troben en estat crític, un en estat greu i un altre menys greu. El vehicle ha sortit de la via mentre circulava per un camí rural a prop de la C14 i ha acabat volcant. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un helicòpter dels bombers amb efectius del grup d'actuacions especials i personal mèdic. Els 3 ferits crítics han estat traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i el de la Seu d'Urgell. Satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats a la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
1: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
0: El sector turístic de la demarcació de Lleida tanca la temporada d'estiu igualant les xifres extraordinàries de l'any passat. A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
2: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i 3/4 l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on 2 de cada 3 responsables dels establiments reclamen més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i també manipulació d'aliments, i on es fa constar que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,40 € i només el 20% dels clients paga en efectiu. Ens ho explica Joan García amb el muntatge de Víctor Villar.
3: ¿Qué le pongo?
4: Hola, bon dia. Posa'm un tallat.
3: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena sin lactosa?
4: Sí, llet normal.
3: Vale, ahora le pongo.
5: Per primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis n'han parlat a 3cat.info. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
6: Potser no millora la llengua una mica, perquè molta gent no és a fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
5: Precisament l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. El factor climàtic i el turisme de baixa qualitat són 2 dels indicadors a l'alça. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
7: Hi ha que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Tio, no deixis un forat a terra, o tapem-ho, pavimentem-ho. Aquest negoci sense terrassa, estem morts. I a poc anem avançant tots una mica, i l'Ajuntament també ajuda una mica.
5: Malgrat aquest panorama, puja 8 punts l'índex de satisfacció per la marxa del negoci. Més de la meitat dels encastats n'estan molt o bastant contents.
8: Estem molt contents, de moment, molta feina, i sembla que funciona i que el barri està content.
5: Ampliar els locals, oferir nous serveis i, sobretot, com sentíem, poder tenir terrasses es veuen com a factors que poden millorar la marxa dels establiments. A bars i restaurants hi treballen més homes, gairebé un 60%, que dones, una mica més del 40%. Un cafè costa 1,4 € de mitjana. S'ha encarit gairebé un 5% en un any. Una cervesa i un refresc solen valer 2,5 €. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és 1 de cada 5 clients.

0: L'Ajuntament de l'Escala de l'Alt Empordà descarta que la taca d'aigües brutes que aquest diumenge ha obligat a prohibir el bany a la platja de les Barques sigui pel vessament d'un col·lector d'aigües residuals. Durant gairebé tot el dia hi ha onejat la bandera vermella. Hi havia la sospita que el vessament provenia del clavegueram, però ara l'Ajuntament apunta que la hipòtesi més probable és que la taca tingui l'origen en la neteja d'un vaixell. Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines i el bany torna a estar permès. El Ministeri de Transports comença aquest dilluns al matí les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera, uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
1: Les obres comencen este dilluns al matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida i d'aquí uns mesos continuaran en un nou tram de 4 quilòmetres més. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
0: Aquest dilluns es reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé dos mesos tancada i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous divendres quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversiones han posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
4: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del Festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
5: Un balanç molt positiu perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'acústica doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
4: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants.

0: Les coreografies amb Adel Gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Hi ha una paradoxa que coneixen bé els qui viuen la música des de dins. Les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre. Clàudia Roses. Com et dius,
3: em dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
4: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara avui en dia tampoc és el nostre.
3: Per altres artistes, en canvi, representa una tensió, créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
5: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Jan Grajola.
6: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, d'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren del que seria la meva cançó de l'estiu. I vivim amb aquesta dicotomia, no?, els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no?, perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
3: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu, tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
7: Artistes grans que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
3: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Un còmic pot ser l'eina ideal per parlar de molts temes com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda en el seu últim llibre Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i divulgació. Valèria Obereda.
8: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
9: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls amb gent que o bé no coneix el que s'està publicant o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
8: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols a lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
9: En el cas dels superherois m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonnell i va fer una novel·la gràfica que es deia El viaje del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove, amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'honesta edat, d'ajudar els altres.
8: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
9: Aquesta expressió que diuen, no?, de que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat. No?
8: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'Otto al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Temps ara pels esports.
1: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
10: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos, més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt complicada. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
11: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
12: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip, però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
11: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
10: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre el Camp de l'Elx.
1: Trescat Info.
10: A la primera divisió, Real Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
13: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
14: No merece comentar.
10: Aquest diumenge, jugats també a primera divisió, Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Podem sentir a Clàudia Pina, una de les golejadores del Barça.
15: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
10: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Podem sentir a Cristina Cubedo valorar aquesta derrota.
16: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem guau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que bueno, molt llarga, i ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
10: Jugat també aquest diumenge a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
1: Trescat Info.
10: I a la primera federació, 2 partits aquest diumenge, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0.
1: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
10: Enric Mas ha guanyat la 9a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, en final al Port d'Aitana, i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la general amb 1 minut i 18 segons sobre Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això en declaracions a Televisió Espanyola.
14: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
10: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Costa segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha molestat a Àlex. Sentim primer a Marc Márquez.
17: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
10: Y ahora podemos sentir al su germán, Àlex Márquez.
18: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde he dicho, tío.
10: Encara en motor, novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 de disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli, 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
1: 3CAT Info.
10: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant d'Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
19: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 3. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida al curs que ve. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. Educació presenta aquest dilluns les novetats per al curs i caldrà veure si fa una nova proposta per desconvocar la vaga del primer dia de curs i si podrà aportar més informació per aclarir l'errada de les proves PISA. 8 morts i 17 desapareguts en el naufragi d'un ferri al nord de Xipre, amb 267 persones a bord. La policia interroga el capità i la tripulació sobre el sinistre i es viralitzen vídeos d'alguns passatgers sobre el pànic desfermat a l'embarcació. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave. Sospesen si és un atemptat terrorista, l'atac d'un psicòpata o una revenja. El Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes en l'arribada de dimecres. La tragèdia ja deixa prop de 800 morts i més de 3.000 desapareguts. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, sobretot als túnels de centrals hidroelèctriques. Brussel·les respecta la negativa dels islandesos a reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea i assegura que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. El 52,8% dels islandesos han votat en contra d'obrir converses d'adhesió. Diada de Sant Fèlix extraordinària, els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
1: Esports.
2: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El club blaugrana pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça, Rayo Vallecano, Camp Nou. El Madrid ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Athletic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General respecte a Primo Roglic. Aquest dilluns, jornada de descans. I Marc Márquez guanya amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa a 19 punts del líder Jorge Martín.
3: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu. Si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta amb Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
4: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut 3 concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
5: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que hay que sacarlo.
6: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
4: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
3: Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta que, un mes després, amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
8: Un ataque, una violació de la integritat territorial d'Espanya.
7: D'això fa un mes i la crisi de Ceuta és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. La situació dels migrants continua encallada, l'atenció a la ciutat s'ha disparat i socis i oposició acusen l'executiu de reaccionar tard i malament. Ara Sánchez reapareix este dilluns amb una entrevista a la cadena SER i dijous compareix al Congrés. Haurà d'explicar si van fallar els serveis d'intel·ligència i quin paper va tenir el Marroc. En paral·lel, intenta accelerar la resposta a la crisi. Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia de Ceuta i anunciarà els espais on s'allotjaran els migrants. És la condició necessària per al seu retorn al Marroc, com explica el ministre Ángel Víctor Torres al diari Punès. Des del PP, Elías Bendodo reclama actuar amb rapidesa.
9: Lógicamente hay que datar a esas personas, filiarlos, ver sus circunstancias, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Por eso es la prioridad.
10: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
7: Els populars volen convertir Ceuta en l'últim calvari polític de Sánchez i ja han convocat protestes per a dimecres davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts al Departament d'Educació, la convocatòria de la vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
11: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats el curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
3: Obrim plana internacional, el ferri que aquest diumenge ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. S'han viralitzat vídeos de la tragèdia, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a correcuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien tres hipòtesis, ho explica el cap de la policia suïssa.
12: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
3: La cerca de l'autor o autors s'ha estès per tot Suïssa i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns Alemanya i França. Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant. Fa 6 anys es van endurir els requisits per a la possessió d'armes. El govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots 3, juntament amb un turista nord-americà i un de belga, tot i que no han precisat si ja estan evacuats o si necessiten assistència. Encara hi ha, però, prop de 600 estrangers sense localitzar. El balanç de la tragèdia supera les 3.000 persones desaparegudes i s'acosta als 800 morts, la majoria al Nepal. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
12: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de la riuada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
3: Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant l'augment del nivell de l'aigua i l'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministrament d'emergències per a les persones que han quedat atrapades per les inundacions. El govern d'Islàndia i Brussel·les acaten el resultat del referèndum de dissabte en què la majoria d'islandesos van votar en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. El 52,8% dels ciutadans van rebutjar obrir converses amb Brussel·les i un 47,2% hi van votar a favor amb una participació del 80%. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, nega que aquest resultat sigui un fracàs del seu govern.
13: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats i la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
3: El resultat és un revés clar per a Brussel·les perquè només es votava l'obertura d'un procés negociador i no un ingrés definitiu que hauria requerit un altre referèndum. Ara la Comissió Europea diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya d'aquest referèndum hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca. Aquest sector representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat 2 plataformes de llançament de míssils iranianes a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. Segons un alt funcionari nord-americà, els Estats Units han actuat després de detectar membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets amb mines navals cap a l'estret d'Hormuz. De fet, les forces nord-americanes asseguren que just la setmana passada van retirar les mines que l'Iran havia col·locat a les principals rutes de navegació de l'estret. Per la seva banda, l'Iran adverteix Washington que l'acció tindrà conseqüències i assegura que l'atac ha causat morts i ferits entre les forces iranianes i entre la població civil. L'atac trenca més de 4 setmanes sense enfrontaments directes entre els Estats Units i l'Iran. L'Iraq és un punt especialment sensible perquè es troba a tocar de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials del petroli. Qualsevol escalada en aquesta zona pot afectar el trànsit de vaixells i de retruc l'economia mundial. I l'expresident de Venezuela, Nicolás Maduro, capturat al gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores el seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó. Hi apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Venezuela. I a casa nostra, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a la plaça, la dels castellers de Vilafranca, i també la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les 4 colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
14: Entre totes quatre han fet 16 aletes de castell de la gama extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, hi podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
15: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
14: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també afirma la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desforrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona, amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
1: El temps.
3: Dani Ramírez.
16: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous, divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès han passat aquest diumenge prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i ha afectat en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia s'ha anat recuperant el servei progressivament gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat a 3CAT Info que no és la primera vegada que hi ha aquests talls de llum a la comarca durant l'estiu i reclama explicacions.
17: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut, doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre sobre recàrregues, però que això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació ha fallat o s'ha cremat.
3: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa es reuneixin aquest dilluns per esclarir la situació. Fonts de l'empresa elèctrica expliquen a aquesta emissora que els tècnics continuen treballant per saber què ha passat i poder arreglar l'avaria per deixar de dependre dels generadors. I restablerta la circulació de trens de línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha durat més de 10 hores i ha obligat a interrompre el servei des de les 9 de matí d'aquest diumenge fins a les 7 de la tarda. Adif ha ofert alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar la incidència. Tot i això, durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
18: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres, no ho sé, anava amb un mitjà de distància, crec. No ho sé. No ens han informat.
3: La incidència ara ja arreglada l'ha causat la falta de tensió elèctrica a la catenària. Una seixantena de gasolineres abandonades arreu de Catalunya són el testimoni d'un negoci que, segons el sector, toca a la seva fi. Són les gasolineres fantasma, una agressió o degradació paisatgística que, adverteixen, anirà a més pels elevats costos de desmantellar-les. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. David Àngela.
19: Uns costos que les explotadores no volen assumir i que la propietat del terreny generalment tampoc pot satisfer. Albert Campabadal és el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei.
20: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela, val uns diners treure tot allò, és ferralla que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
19: Els alcaldes afectats denuncien la seva incapacitat per gestionar el fenomen i demanen la intervenció de l'Estat o de la Generalitat per no transmetre a la ciutadania una imatge d'impunitat de les empreses. Alguns consistoris miren d'aplicar ordenances, però poden acabar assumint ells mateixos els costos del desmantellament. Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.
21: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
19: De gasolineres abandonades n'hi ha pràcticament a totes les comarques i també a les grans ciutats, entre les quals Barcelona.
3: Segons la legislació, els propietaris de les benzineres són els que han de desmantellar-les quan el negoci tanca. Però hi ha una llacuna jurídica que destaca el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en declaracions a 3CAT Info.
22: No hi ha una obligació jurídica, una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
3: L'administració també té la potestat de desmantellar aquestes instal·lacions a compte del propietari. L'encariment del preu del gas complica les reserves europees de cara a l'hivern. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica, que també compra combustible als mateixos mercats de l'Orient Mitjà, han fet pujar els preus. Això fa que els països no els surti a compte emmagatzemar gas. Núria Har.
23: Els mesos de més calor, com ara l'estiu, és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. La realitat, però, és que els magatzems estan al nivell més baix des del 2009. Tot i això, Brussel·les ja ha deixat clar que no està preocupada. Els talls de subministrament són poc probables, però el professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Balei, ha alertat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
24: I un any normal s'utilitza entre un 25 i un 30% de la capacitat d'aquestes reserves per fer front a un hivern. Llavors, el tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
23: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres regions del món, com l'Orient Mitjà. Però la guerra amb l'Iran i el fet que els països asiàtics comprin al mateix mercat han complicat el negoci.
24: És per una banda una disminució de l'oferta i per altra, diguem, un increment de la demanda perquè estem competint ara per un producte que té una demanda global. Llavors, el preu d'Europa no només depèn del que passa aquí, sinó també de la demanda mundial.
23: Espanya és un dels països d'Europa més competitius perquè, a banda de la seva capacitat de regasificació, té una posició privilegiada al mapa que li permet comprar gas a Algèria.
1: Esports.
3: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:45 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
25: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
26: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant
14: a veure si pot reforçar l'equip, però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
25: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
2: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
1: 3CAT Info.
2: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
0: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
4: No merece comentar.
2: Aquest diumenge, jugats també a primera, Deportivo 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Sentim a Clàudia Pina, una de les golejadores.
5: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0 no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
2: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Sentim a Cristina Cubedo valorant la derrota del seu equip.
6: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem uau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
2: Jugat aquest diumenge també a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, en final al Port d'Aitana, i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això a declaracions a Televisió Espanyola.
8: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
2: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial. Després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada, el tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha estorbat a l'Àlex. Sentim primer al Marc.
9: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
2: Sentim el seu germà, Àlex.
26: Ha cagado bien, Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde he dicho, tío.
2: Novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marceli, i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marceli i 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
1: 3CAT Info.
2: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
27: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
2: I acabem amb un apunt sobre futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3 i victòria del Nàstic contra el Saragossa per 2-0. 3CAT Info.
1: Són 3:45.
3: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. També us hem explicat que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que comença. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. A partir d'ara us explicarem que hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. I en clau cultural, el Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. I en esports, què destaques, el Pons Gorina?
2: El fitxatge del brasiler Gabriel Jesús pel Barça, de 29 anys, arriba de l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou. El Madrid, per la seva banda, ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma 3 victòries en 3 partits de Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Athletic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General. Aquest dilluns, jornada de descans. I acabem dient que Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa segon darrere del líder Jorge Martín.
3: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
4: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut tres concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
7: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
10: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
4: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació: la convocatòria de vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
11: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats el curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
3: I en clau internacional, un nou atac de colons israelians que, segons la premsa local, també hauria comptat amb la participació de l'exèrcit, ha deixat 4 palestins ferits de bala aquest diumenge al centre de Cisjordània. Fonts palestines recullen que els colons han atacat habitatges de la població local i que els soldats haurien utilitzat gasos i pilotes de goma. L'atac arriba menys de 24 hores després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, condemnés en una piulada a la xarxa X agressions de colons contra localitats palestines de Cisjordània. Segons l'ONU, només durant la segona i tercera setmanes d'agost els colons israelians han protagonitzat una vuitantena d'atacs com aquest. A casa nostra, una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes l'han tret de l'aigua a quarts de 4 de la tarda amb una obturada cardiorrespiratòria. Li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Aquest últim diumenge d'agost s'ha distingit per un retorn esglaonat a la xarxa viària. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Les retencions més destacades s'han registrat a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. El Servei Català de Trànsit ha registrat un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. Cal lamentar, però, un accident de gravetat a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, que ha deixat 5 ferits, tots d'origen andorrà. 3 es troben

0: El sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats a la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
1: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té, que no fer més dies gastant menys.
0: El sector turístic de la demarcació de Lleida tanca la temporada d'estiu igualant les xifres extraordinàries de l'any passat. A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
2: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i tres quartes parts l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on dos de cada tres responsables dels establiments reclamen més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i també manipulació d'aliments, i on es fa constar que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,40 euros i només el 20% dels clients paga en efectiu. Ens ho explica Joan García amb el muntatge de Víctor Villar.
3: ¿Qué le pongo?
4: Hola, bon dia. Et poso un tallat?
3: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena sin lactosa?
4: Sí, llet normal.
3: Vale, ahora le pago.
5: Primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis n'han parlat a 3CatInfo. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
6: Potser no millor la llengua una mica, perquè molta gent no és a fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
5: Precisament l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. El factor climàtic i el turisme de baixa qualitat són dos dels indicadors a l'alça. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
7: Hi ha que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Però, tio, no deixis un forat a terra. O tapem-ho, pavimentem-ho. I aquest negoci, sense terrassa, estem morts. Aviam si a poc a poc anem avançant tots una mica i l'Ajuntament també ajuda una mica.
5: Malgrat aquest panorama, puja 8 punts l'índex de satisfacció per la marxa del negoci. Més de la meitat dels encastats n'estan molt o bastant contents.
8: Estem molt contents, de moment, molta feina i sembla que funciona i que el barri està content.
5: Ampliar els locals, oferir nous serveis i, sobretot, com sentíem, poder tenir terrasses, veuen com a factors que poden millorar la marxa dels establiments. A bars i restaurants hi treballen més homes, gairebé un 60%, que dones, una mica més del 40%. Un cafè costa 1,4 euros de mitjana. S'ha encarit gairebé un 5% en un any. Una cervesa i un refresc solen valer 2,5 euros. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.
0: L'Ajuntament de l'Escala a l'Alt Empordà descarta que la taca d'aigües brutes que aquest diumenge ha obligat a prohibir el bany a la platja de les Barques sigui pel vessament d'un col·lector d'aigües residuals. Durant gairebé tot el dia hi ha onejat la bandera vermella. Hi havia la sospita que el vessament provenia del clavegueram, però ara l'Ajuntament apunta que la hipòtesi més probable és que la taca tingui l'origen en la neteja d'un vaixell. Protecció Civil ha desenvolupat

0: activat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines i el bany torna a estar permès. El Ministeri de Transports comença aquest dilluns al matí les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera, uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
1: Les obres comencen este dilluns al matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida i d'aquí uns mesos continuaran en un nou tram de 4 quilòmetres més. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
0: Aquest dilluns es reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé dos mesos tancada i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous divendres quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversiones han posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
4: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del Festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
5: Un balanç molt positiu perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'acústica doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
4: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dens Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants.

0: Les coreografies amb Adel Gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Hi ha una paradoxa que coneixen bé els que viuen la música des de dins. Les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre. Clàudia Roses. Com et dius?
3: Em dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
4: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara avui en dia tampoc és el nostre.
3: Per altres artistes, en canvi, representa una tensió, créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
5: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Jan Grajola.
6: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, d'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren de lo que seria la meva cançó de l'estiu. I vivim amb aquesta dicotomia, no? Els artistes d'avui en dia és molt estrany, no? Perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
3: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
7: Artistes grans que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
3: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Un còmic pot ser l'eina ideal per parlar de molts temes, com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda en el seu últim llibre, Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i divulgació. Valèria Obereda.
8: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
9: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls amb gent que o bé no coneix el que s'està publicant o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
8: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols a lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
9: En el cas dels superherois m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonnell i va fer una novel·la gràfica que es deia El viatge del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'honestedat, d'ajudar els altres.
8: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
9: Aquesta expressió que diuen, no?, de que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat, no?
8: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'autor al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
1: Trescat Info.
2: Temps ara pels esports.
1: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
10: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt complicada. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
11: Of course I'm happy with my team.
12: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip, però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
11: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
10: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre el Camp de l'Elx.
1: 3CAT Info.
10: A la primera divisió, Real Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
13: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente, no sé, tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para lo contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
14: No merece comentar.
10: Aquest diumenge, jugats també a primera divisió, Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Podem sentir a Clàudia Pina, una de les golejadores del Barça.
15: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
10: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Podem sentir a Cristina Cubedo valorar aquesta derrota.
16: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem uau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
10: Jugat també aquest diumenge a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
1: 3CAT Info.
10: I a la primera federació, 2 partits aquest diumenge, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, en final al Port d'Aitana, i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la general amb 1 minut i 18 segons sobre Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això en declaracions a Televisió Espanyola.
14: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
10: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Costa segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha molestat a Àlex. Sentim primer a Marc Márquez.
17: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
10: Y ahora podemos sentir al su germán, Àlex Márquez.
18: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había vuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde he dicho, tío.
10: Encara en motor, novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 de disputades. El pierenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli, 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
1: 3CAT Info.
10: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant d'Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
19: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 4.
1: Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida al curs que ve. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. Educació presenta aquest dilluns les novetats per al curs i caldrà veure si fa una nova proposta per desconvocar la vaga del primer dia de curs i si podrà aportar més informació per aclarir l'errada de les proves PISA. 8 morts i 17 desapareguts en el naufragi d'un ferri al nord de Xipre, amb 267 persones a bord. La policia interroga el capità i la tripulació sobre el sinistre i es viralitzen vídeos d'alguns passatgers sobre el pànic desfermat a l'embarcació. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave. Sospesen si és un atemptat terrorista, l'atac d'un psicòpata o una revenja. El Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes en l'arribada de dimecres. La tragèdia ja deixa prop de 800 morts i més de 3.000 desapareguts. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, sobretot als túnels de centrals hidroelèctriques. Brussel·les respecta la negativa dels islandesos a reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea i assegura que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. El 52,8% dels islandesos han votat en contra d'obrir converses d'adhesió. Diada de Sant Fèlix extraordinària, els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
0: Esports.
2: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El club blaugrana pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça, Rayo Vallecano, Camp Nou. El Madrid ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General respecte a Primo Roglic. Aquest dilluns, jornada de descans. I Marc Márquez guanya amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa a 19 punts del líder Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu. Si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta amb Marta Diana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
3: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut 3 concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
4: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
5: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
3: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
1: Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta, que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
7: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
6: D'això fa un mes i la crisi de Ceuta és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. La situació dels migrants continua encallada, la tensió a la ciutat s'ha disparat i socis i oposició acusen l'executiu de reaccionar tard i malament. Ara Sánchez reapareix este dilluns amb una entrevista a la cadena SER i dijous compareix al Congrés. Haurà d'explicar si van fallar els serveis d'intel·ligència i quin paper va tenir el Marroc. En paral·lel, intenta accelerar la resposta a la crisi. Dimarts el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia de Ceuta i anunciarà els espais on s'allotjaran els migrants. És la condició necessària per al seu retorn al Marroc, com explica el ministre Ángel Víctor Torres al diari Punès. Des del PP, Elías Bendodo reclama actuar amb rapidesa.
8: Lógicamente hay que datar a esas personas, afiliarlos, ver sus circunstancias, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Por eso es la prioridad.
9: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
6: Els populars volen convertir Ceuta en l'últim calvari polític de Sánchez i ja han convocat protestes per a dimecres davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos trens oberts al Departament d'Educació, la convocatòria de la vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
10: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En tot total, també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
1: Obrim plana internacional. El ferri que aquest diumenge ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. S'han viralitzat vídeos de la tragèdia, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a corre cuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien tres hipòtesis, ho explica el cap de la policia suïssa.
11: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
1: La cerca de l'autor o autors s'ha estès per tot Suïssa i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns, Alemanya i França. Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant. Fa 6 anys es van endurir els requisits per a la possessió d'armes. El govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots 3, juntament amb un turista nord-americà i un de belga, tot i que no han precisat si ja estan evacuats o si necessiten assistència. Encara hi ha, però, prop de 600 estrangers sense localitzar. El balanç de la tragèdia supera les 3.000 persones desaparegudes i s'acosta als 800 morts, la majoria al Nepal. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
11: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de l'arribada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
1: Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant l'augment del nivell de l'aigua i l'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministrament d'emergències per a les persones que han quedat atrapades per les inundacions. El govern d'Islàndia i Brussel·les acaten el resultat del referèndum de dissabte en què la majoria d'islandesos van votar en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. El 52,8% dels ciutadans van rebutjar obrir converses amb Brussel·les i un 47,2% hi van votar a favor amb una participació del 80%. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, nega que aquest resultat sigui un fracàs del seu govern.
12: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats i la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
1: El resultat és un revés clar per a Brussel·les perquè només es votava l'obertura d'un procés negociador i no un ingrés definitiu que hauria requerit un altre referèndum. Ara la Comissió Europea diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya d'aquest referèndum hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca. Aquest sector representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat 2 plataformes de llançament de míssils iranianes a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. Segons un alt funcionari nord-americà, els Estats Units han actuat després de detectar membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets amb mines navals cap a l'estret d'Hormuz. De fet, les forces nord-americanes asseguren que just la setmana passada van retirar les mines que l'Iran havia col·locat a les principals rutes de navegació de l'estret. Per la seva banda, l'Iran adverteix Washington que l'acció tindrà conseqüències i assegura que l'atac ha causat morts i ferits entre les forces iranianes i entre la població civil. L'atac trenca més de 4 setmanes sense enfrontaments directes entre els Estats Units i l'Iran. L'Iraq és un punt especialment sensible perquè es troba a tocar de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials del petroli. Qualsevol escalada en aquesta zona pot afectar el trànsit de vaixells i de retruc l'economia mundial. I l'expresident de Venezuela, Nicolás Maduro, capturat el gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó. Hi apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump, que es quedarà amb una part del petroli de Venezuela. I a casa nostra, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a la plaça, la dels castellers de Vilafranca, i també la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les 4 colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
13: Entre totes 4 han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, hi podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
14: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
13: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també afirma la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desforrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
15: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa, i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous, divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès han passat aquest diumenge prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i ha afectat en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia s'ha anat recuperant el servei progressivament gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat a 3CAT Info que no és la primera vegada que hi ha aquests talls de llum a la comarca durant l'estiu i reclama explicacions.
16: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut, doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació ha fallat o s'ha cremat.
1: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa es reuneixin aquest dilluns per esclarir la situació. Fonts de l'empresa elèctrica expliquen a aquesta emissora que els tècnics continuen treballant per saber què ha passat i poder arreglar l'avaria per deixar de dependre dels generadors. I restablerta la circulació de trens de línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha durat més de 10 hores i ha obligat a interrompre el servei des de les 9 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 de la tarda. Adif, oferta alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar la incidència. Tot i això, durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
17: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres, no ho sé, anava un mitjà de la distància, crec. No ho sé. No ens han informat.
1: La incidència ara ja arreglada l'ha causat la falta de tensió elèctrica a la catenària. Una seixantena de gasolineres abandonades arreu de Catalunya són el testimoni d'un negoci que, segons el sector, toca a la seva fi. Són les gasolineres fantasma, una agressió o degradació paisatgística que, adverteixen, anirà a més pels elevats costos de desmantellar-les. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. David Àngela.
18: Uns costos que les explotadores no volen assumir i que la propietat del terreny generalment tampoc pot satisfer. Albert Campabadal és el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei.
19: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela, val uns diners treure tot allò, és ferralla que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
18: Els alcaldes afectats denuncien la seva incapacitat per gestionar el fenomen i demanen la intervenció de l'Estat o de la Generalitat per no transmetre a la ciutadania una imatge d'impunitat de les empreses. Alguns consistoris miren d'aplicar ordenances, però poden acabar assumint ells mateixos els costos del desmantellament. Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.
20: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
18: De gasolineres abandonades n'hi ha pràcticament a totes les comarques i també a les grans ciutats, entre les quals Barcelona.
1: Segons la legislació, els propietaris de les benzineres són els que han de desmantellar-les quan el negoci tanca. Però hi ha una llacuna jurídica que destaca el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en declaracions a 3Cat Info.
21: No hi ha una obligació jurídica, una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
1: L'administració també té la potestat de desmantellar aquestes instal·lacions a compte del propietari. L'encariment del preu del gas complica les reserves europees de cara a l'hivern. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica, que també compra combustible als mateixos mercats de l'Orient Mitjà, han fet pujar els preus. Això fa que els països no els surti a compte emmagatzemar gas. Núria Har.
22: Els mesos de més calor, com ara l'estiu, és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. La realitat, però, és que els magatzems estan al nivell més baix des del 2009. Tot i això, Brussel·les ja ha deixat clar que no està preocupada. Els talls de subministrament són poc probables, però el professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Balei, ha alertat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
23: I un any normal s'utilitza entre un 25 i un 30% de la capacitat d'aquestes reserves per fer front a un hivern. Llavors, el tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
22: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres regions del món, com l'Orient Mitjà. Però la guerra amb l'Iran i el fet que els països asiàtics comprin el mateix mercat han complicat el negoci.
23: És per una banda una disminució de l'oferta i per altra, diguem, un increment de la demanda perquè estem competint ara per un producte que té una demanda global. Llavors, el preu a Europa no només depèn del que passa aquí, sinó també de la demanda mundial.
22: Espanya és un dels països d'Europa més competitius perquè, a banda de la seva capacitat de regasificació, té una posició privilegiada al mapa que li permet comprar gas a Algèria.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
24: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
25: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
24: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
2: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
0: 3CAT Info.
2: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
3: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
4: No merece comentar.
2: Aquest diumenge, jugats també a primera, Deportivo 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Sentim a Clàudia Pina, una de les golejadores.
5: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part, i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
2: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Sentim a Cristina Cubedo valorant la derrota del seu equip.
7: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem molt i confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que bueno, molt llarga, i ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
2: Jugat aquest diumenge també a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la general amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això a declaracions a Televisió Espanyola.
8: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
2: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha estorbat a l'Àlex. Sentim primer el Marc.
9: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
2: Sentim el seu germà, Àlex.
26: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había vuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde le he dicho, tío.
2: Novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli, i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
0: 3CAT Info.
2: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
27: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
2: I acabem amb un apunt sobre futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3 i victòria del Nàstic contra el Saragossa per 2-0. Rescat Info.
0: Són 4:45.
1: Repassant les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. També us hem explicat que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que comença. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. A partir d'ara us explicarem que hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. I en clau cultural, el Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: El fitxatge del brasiler Gabriel Jesús pel Barça, de 29 anys, arriba de l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou. El Madrid, per la seva banda, ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma 3 victòries en 3 partits de Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Athletic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General. Aquest dilluns, jornada de descans. I acabem dient que Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa segon darrere del líder Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
4: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut tres concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
6: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero lo demás que sea, que hay que sacarlo.
10: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
4: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
0: Trescat Info.
1: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació: la convocatòria de vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
11: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. És un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats el curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
1: I en clau internacional, un nou atac de colons israelians que, segons la premsa local, també hauria comptat amb la participació de l'exèrcit, ha deixat 4 palestins ferits de bala aquest diumenge al centre de Cisjordània. Fonts palestines recullen que els colons han atacat habitatges de la població local i que els soldats haurien utilitzat gasos i pilotes de goma. L'atac arriba menys de 24 hores després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, condemnés en una piulada a la xarxa X agressions de colons contra localitats palestines de Cisjordània. Segons l'ONU, només durant la segona i tercera setmanes d'agost, els colons israelians han protagonitzat una vuitantena d'atacs com aquest. A casa nostra, una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes l'han tret de l'aigua a quarts de 4 de la tarda amb una obturada cardiorrespiratòria. Li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Aquest últim diumenge d'agost s'ha distingit per un retorn esglaonat a la xarxa viària. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Les retencions més destacades s'han registrat a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. El Servei Català de Trànsit ha registrat un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. Cal lamentar, però, un accident de gravetat a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, que ha deixat 5 ferits, tots d'origen andorrà. 3 es troben en estat crític, un en estat greu i un altre menys greu. El vehicle ha sortit de la via mentre circulava per un camí rural a prop de la C14 i ha acabat volcant. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un helicòpter dels bombers amb efectius del grup d'actuacions especials i personal mèdic. Els 3 ferits crítics han estat traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i el de la Seu d'Urgell. Satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels,

0: extraordinàries de l'any passat. A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
1: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i tres quartes parts l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on dos de cada tres responsables dels establiments reclamen més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i també manipulació d'aliments, i on es fa constar que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,40 euros i només el 20% dels clients paga en efectiu. Ens ho explica Joan García amb el muntatge de Víctor Villar.
2: ¿Qué le pongo?
3: Hola, bon dia. Et poso muntatge?
2: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena, sin lactosa?
3: Sí, llet normal.
2: Vale, ahora le pongo.
4: Primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis n'han parlat a 3CatInfo. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
5: Potser no millor la llengua una mica, perquè molta gent no és a fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
4: Precisament l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. El factor climàtic i el turisme de baixa qualitat són dos dels indicadors a l'alça. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
6: Ja que mirar una mica el tema de les terrasses, ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Tio, no deixis un forat a terra, o tapem-ho, pavimentem-ho. Aquest negoci sense terrassa, estem morts. Aviam si... I a poc anem avançant tots una mica, i l'Ajuntament també ajuda una mica.
4: Malgrat aquest panorama, puja 8 punts l'índex de satisfacció per la marxa del negoci. Més de la meitat dels encastats n'estan molt o bastant contents.
7: Estem molt contents, de moment, molta feina, i sembla que funciona i que el barri està content.
4: Ampliar els locals, oferir nous serveis i, sobretot, com sentíem, poder tenir terrasses es veuen com a factors que poden millorar la marxa dels establiments. A bars i restaurants hi treballen més homes, gairebé un 60%, que dones, una mica més del 40%. Un cafè costa 1,4 euros de mitjana. S'ha encarit gairebé un 5% en un any. Una cervesa i un refresc solen valer 2,5 euros. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.
0: L'Ajuntament de l'Escala a l'Alt Empordà descarta que l'atac d'aigües brutes que aquest diumenge ha obligat a prohibir el bany a la platja de les Barques sigui pel vessament d'un col·lector d'aigües residuals. Durant gairebé tot el dia hi ha onejat la bandera vermella. Hi havia la sospita que el vessament provenia del clavegueram, però ara l'Ajuntament apunta que la hipòtesi més probable és que l'atac tingui l'origen en la neteja d'un vaixell. Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines i el bany torna a estar permès. El Ministeri de Transports comença aquest dilluns al matí les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar. Les obres comencen este dilluns al matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al

0: punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida i d'aquí uns mesos continuaran en un nou tram de 4 quilòmetres més. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
1: Aquest dilluns es reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé dos mesos tancada i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
3: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous, divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: L'acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversiones han posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
4: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del Festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
5: Un balanç molt positiu perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'Acústica doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
4: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants.

0: Les coreografies amb ventalls gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Hi ha una paradoxa que coneixen bé els qui viuen la música des de dins. Les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre. Claudia Roses. Com et dius?
3: Em dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
4: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara avui en dia tampoc és el nostre.
3: Per altres artistes, en canvi, representa una tensió, créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
5: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Jan Grajola.
6: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, d'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren del que seria la meva cançó de l'estiu. I vivim amb aquesta dicotomia, no? Els artistes d'avui en dia és molt estrany, no? Perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
3: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu, tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
7: Artistes grans, que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
3: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Un còmic pot ser l'eina ideal per parlar de molts temes, com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda en el seu últim llibre, Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i divulgació. Valèria Obereda.
8: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
9: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls amb gent que o bé no coneix el que s'està publicant o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
8: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols a lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
9: En el cas dels superherois m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonnell i va fer una novel·la gràfica que es deia El viatge del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'honestedat, d'ajudar els altres.
8: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
9: Aquesta expressió que diuen, no?, de que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que et permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat, no?
8: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'autor al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
1: Trescat Info.
2: Temps ara pels esports.
1: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
10: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt complicada. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
11: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
12: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip, però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
11: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
10: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre el camp de l'Elx.
1: 3CAT Info.
10: A la primera divisió, Real Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
13: No quiero de verdad focalizar el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
14: No merece comentar.
10: Aquest diumenge, jugats també a primera divisió, Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Podem sentir a Clàudia Pina, una de les golejadores del Barça.
15: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
10: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Podem sentir a Cristina Cubedo valorar aquesta derrota.
16: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem molt i confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que bueno, molt llarga, i ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
10: Jugat també aquest diumenge a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
1: 3CAT Info.
10: I a la primera federació, 2 partits aquest diumenge, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: Enric Mas ha guanyat la 9a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, en final al Port d'Aitana, i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la general amb 1 minut i 18 segons sobre Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això en declaracions a Televisió Espanyola.
14: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
10: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El Tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Costa segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha molestat a Àlex. Sentim primer a Marc Márquez.
17: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
10: Y ahora podemos sentir al seu germà, Àlex Márquez.
18: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde he dicho, tío.
10: Encara en motor, novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 de disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli, i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli, 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
1: 3CAT Info.
10: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant d'Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
19: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 5. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida al curs que ve. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. Educació presenta aquest dilluns les novetats per al curs i caldrà veure si fa una nova proposta per desconvocar la vaga del primer dia de curs i si podrà aportar més informació per aclarir l'errada de les proves PISA. 8 morts i 17 desapareguts en el naufragi d'un ferri al nord de Xipre, amb 267 persones a bord. La policia interroga el capità i la tripulació sobre el sinistre i es viralitzen vídeos d'alguns passatgers sobre el pànic desfermat a l'embarcació. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave. Sospesen si és un atemptat terrorista, l'atac d'un psicòpata o una revenja. El Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes en l'arribada de dimecres. La tragèdia ja deixa prop de 800 morts i més de 3.000 desapareguts. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, sobretot als túnels de centrals hidroelèctriques. Brussel·les respecta la negativa dels islandesos a reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea i assegura que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. El 52,8% dels islandesos han votat en contra d'obrir converses d'adhesió. Diada de Sant Fèlix extraordinària, els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada a la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
1: Esports.
2: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El club blaugrana pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça, Rayo Vallecano, Camp Nou. El Madrid ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General respecte a Primo Roglic. Aquest dilluns, jornada de descans. I Marc Márquez guanya amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa a 19 punts del líder Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu. Si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta amb Marta Diana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
3: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut 3 concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
4: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
5: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
3: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
0: Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta, que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
7: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
6: D'això fa un mes i la crisi de Ceuta és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. La situació dels migrants continua encallada, l'atenció a la ciutat s'ha disparat i socis i oposició acusen l'executiu de reaccionar tard i malament. Ara Sánchez reapareix este dilluns amb una entrevista a la cadena SER i dijous compareix al Congrés. Haurà d'explicar si van fallar els serveis d'intel·ligència i quin paper va tenir el Marroc. En paral·lel, intenta accelerar la resposta a la crisi. Dimarts el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia de Ceuta i anunciarà els espais on s'allotjaran els migrants. És la condició necessària per al seu retorn al Marroc, com explica el ministre Ángel Víctor Torres al diari Punès. Des del PP, Elías Bendodo reclama actuar amb rapidesa.
8: Lógicamente hay que datar a esas personas, filiarlos, ver sus circunstancias, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Por eso es la prioridad.
9: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
6: Els populars volen convertir Ceuta en l'últim calvari polític de Sánchez i ja han convocat protestes per a dimecres davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts al Departament d'Educació, la convocatòria de la vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti convocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
10: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
0: Obrim plana internacional. El ferri que aquest diumenge ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. S'han viralitzat vídeos de la tragèdia, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a córrer cuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien tres hipòtesis, ho explica el cap de la policia suïssa.
11: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
0: La cerca de l'autor o autors s'ha estès per tot Suïssa i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns Alemanya i França. Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant. Fa 6 anys es van endurir els requisits per a la possessió d'armes. El govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots 3, juntament amb un turista nord-americà i un de belga, tot i que no han precisat si ja estan evacuats o si necessiten assistència. Encara hi ha, però, prop de 600 estrangers sense localitzar. El balanç de la tragèdia supera les 3.000 persones desaparegudes i s'acosta als 800 morts, la majoria al Nepal. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
11: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de l'arribada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
0: Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant l'augment del nivell de l'aigua i l'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministrament d'emergències per a les persones que han quedat atrapades per les inundacions. El govern d'Islàndia i Brussel·les acaten el resultat del referèndum de dissabte en què la majoria d'islandesos van votar en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. El 52,8% dels ciutadans van rebutjar obrir converses amb Brussel·les i un 47,2% hi van votar a favor amb una participació del 80%. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, nega que aquest resultat sigui un fracàs del seu govern.
12: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats i la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
0: El resultat és un revés clar per a Brussel·les perquè només es votava l'obertura d'un procés negociador i no un ingrés definitiu que hauria requerit un altre referèndum. Ara la Comissió Europea diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya d'aquest referèndum hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca. Aquest sector representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat 2 plataformes de llançament de míssils iranianes a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. Segons un alt funcionari nord-americà, els Estats Units han actuat després de detectar membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets amb mines navals cap a l'estret d'Hormuz. De fet, les forces nord-americanes asseguren que just la setmana passada van retirar les mines que l'Iran havia col·locat a les principals rutes de navegació de l'estret. Per la seva banda, l'Iran adverteix Washington que l'acció tindrà conseqüències i assegura que l'atac ha causat morts i ferits entre les forces iranianes i entre la població civil. L'atac trenca més de 4 setmanes sense enfrontaments directes entre els Estats Units i l'Iran. L'Arak és un punt especialment sensible perquè es troba a tocar de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials del petroli. Qualsevol escalada en aquesta zona pot afectar el trànsit de vaixells i de retruc l'economia mundial. I l'expresident de Venezuela, Nicolás Maduro, capturat el gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó. Hi apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Venezuela. I a casa nostra, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a la plaça, la dels castellers de Vilafranca, i també la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les 4 colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
13: Entre totes quatre han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, hi podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants del 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
14: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
13: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també afirma la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desforrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa, i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous, divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès han passat aquest diumenge prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i ha afectat en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia s'ha anat recuperant el servei progressivament gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat a Trescat Info que no és la primera vegada que hi ha aquests talls de llum a la comarca durant l'estiu i reclama explicacions.
16: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut, doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però que això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació ha fallat o s'ha cremat.
0: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa es reuneixin aquest dilluns per esclarir la situació. Fonts de l'empresa elèctrica expliquen a aquesta emissora que els tècnics continuen treballant per saber què ha passat i poder arreglar l'avaria per deixar de dependre dels generadors. I restablerta la circulació de trens de línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha durat més de 10 hores i ha obligat a interrompre el servei des de les 9 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 de la tarda. Adif ha ofert alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar la incidència. Tot i això, durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
17: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres, no ho sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No ho sé. No ens han informat.
0: La incidència ara ja arreglada l'ha causat la falta de tensió elèctrica a la catenària. Una seixantena de gasolineres abandonades arreu de Catalunya són el testimoni d'un negoci que, segons el sector, toca a la seva fi. Són les gasolineres fantasma, una agressió o degradació paisatgística que, adverteixen, anirà a més pels elevats costos de desmantellar-les. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. David Àngela.
18: Uns costos que les explotadores no volen assumir i que la propietat del terreny generalment tampoc pot satisfer. Albert Campabadal és el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei.
19: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela, val uns diners treure tot allò, es fa ratlla que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
18: Els alcaldes afectats denuncien la seva incapacitat per gestionar el fenomen i demanen la intervenció de l'Estat o de la Generalitat per no transmetre a la ciutadania una imatge d'impunitat de les empreses. Alguns consistoris miren d'aplicar ordenances, però poden acabar assumint ells mateixos els costos del desmantellament. Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.
20: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
18: De gasolineres abandonades n'hi ha pràcticament a totes les comarques i també a les grans ciutats, entre les quals Barcelona.
0: Segons la legislació, els propietaris de les benzineres són els que han de desmantellar-les quan el negoci tanca. Però hi ha una llacuna jurídica que destaca el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en declaracions a 3Cat Info.
21: No hi ha una obligació jurídica, una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
0: L'administració també té la potestat de desmantellar aquestes instal·lacions a compte del propietari. L'encariment del preu del gas complica les reserves europees de cara a l'hivern. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica, que també compra combustible als mateixos mercats de l'Orient Mitjà, han fet pujar els preus. Això fa que els països no els surti a compte emmagatzemar gas. Núria Har.
22: Els mesos de més calor, com ara l'estiu, és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. La realitat, però, és que els magatzems estan al nivell més baix des del 2009. Tot i això, Brussel·les ja ha deixat clar que no està preocupada. Els talls de subministrament són poc probables, però el professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Baley, ha alertat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
23: I un any normal s'utilitza entre un 25 i un 30% de la capacitat d'aquestes reserves per fer front a un hivern. Llavors, el tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
22: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres regions del món, com l'Orient Mitjà. Però la guerra amb l'Iran i el fet que els països asiàtics comprin el mateix mercat han complicat el negoci.
23: És per una banda una disminució de l'oferta i per altra, diguem, un increment de la demanda perquè estem competint ara per un producte que té una demanda global. Llavors, el preu d'Europa no només depèn del que passa aquí, sinó també de la demanda mundial.
22: Espanya és un dels països d'Europa més competitius perquè, a banda de la seva capacitat de regasificació, té una posició privilegiada al mapa que li permet comprar gas a Algèria.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 10:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
24: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
25: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
24: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
2: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
1: 3CAT Info.
2: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
3: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada. No,
4: no merece comentar.
2: Aquest diumenge, jugats també a primera, Deportivo 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Sentim a Clàudia Pina, una de les golejadores.
5: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0 no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
2: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Sentim a Cristina Cubedo valorant la derrota del seu equip.
7: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem uau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
2: Jugat aquest diumenge també a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, en final al Port d'Aitana, i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la general amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això a declaracions a Televisió Espanyola.
8: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
2: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha estorbat a l'Àlex. Sentim primer al Marc.
9: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
2: Sentim el seu germà, Àlex.
26: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde he dicho, tío.
2: Novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli, i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
1: 3CAT Info.
2: I la selecció espanyola d'hoquei herba amb 12 catalans a la plantilla ha perdut la final del Mundial davant Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
27: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
2: I acabem amb un apunt sobre futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3 i victòria del Nàstic contra el Saragossa per 2-0. 3CAT Info.
1: Són 6:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. També us hem explicat que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que comença. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. A partir d'ara us explicarem que hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. I en clau cultural, el Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: El fitxatge del brasiler Gabriel Jesus pel Barça, de 29 anys, arribat a l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou. El Madrid, per la seva banda, ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma 3 victòries en 3 partits de Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General. Aquest dilluns, jornada de descans. I acabem dient que Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa segon darrere del líder Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
4: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut tres concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com "fora els invasors" i "Ceuta no es ven, Ceuta es defensa". Alguns veïns ens deien això.
6: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que hay que sacarlo.
10: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
4: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació: la convocatòria de vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
11: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
0: I en clau internacional, un nou atac de colons israelians que, segons la premsa local, també hauria comptat amb la participació de l'exèrcit, ha deixat 4 palestins ferits de bala aquest diumenge al centre de Cisjordània. Fonts palestines recullen que els colons han atacat habitatges de la població local i que els soldats haurien utilitzat gasos i pilotes de goma. L'atac arriba menys de 24 hores després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, condemnés en una piulada a la xarxa X agressions de colons contra localitats palestines de Cisjordània. Segons l'ONU, només durant la segona i tercera setmanes d'agost els colons israelians han protagonitzat una vuitantena d'atacs com aquest. A casa nostra, una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes l'han tret de l'aigua a quarts de 4 de la tarda amb una obturada cardiorrespiratòria. Li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Aquest últim diumenge d'agost s'ha distingit per un retorn esglaonat a la xarxa viària. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Les retencions més destacades s'han registrat a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. El Servei Català de Trànsit ha registrat un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. Cal lamentar, però, un accident de gravetat a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, que ha deixat 5 ferits, tots d'origen andorrà. 3 es troben en estat crític, un en estat greu i un altre menys greu. El vehicle ha sortit de la via mentre circulava per un camí rural a prop de la C14 i ha acabat volcant. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un helicòpter dels bombers amb efectius del grup d'actuacions especials i personal mèdic. Els 3 ferits crítics han estat traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i el de la Seu d'Urgell. Satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats a la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
12: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
0: El sector turístic de la demarcació de Lleida tanca la temporada d'estiu igualant les xifres extraordinàries de l'any passat. A l'agost, a la zona del Pirineu s'han registrat ocupacions

0: 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i tres quartes parts l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on dos de cada tres responsables dels establiments reclamen més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i també manipulació d'aliments, i on es fa constar que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,40 euros i només el 20% dels clients paga en efectiu. Ens ho explica Joan García amb el muntatge de Víctor Villar.
1: ¿Qué le pongo?
2: Hola, bon dia. Posa'm un tallat.
1: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena sin lactosa?
2: Sí, llet normal.
1: Vale, ahora le pongo.
3: Primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis n'han parlat a 3CatInfo. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
4: Potser millor la llengua una mica, perquè molta gent és a fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
3: Precisament l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. El factor climàtic i el turisme de baixa qualitat són dos dels indicadors a l'alça. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
5: Hi ha que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Tio, no deixis un forat a terra, o tapem-ho, pavimentem-ho. Aquest negoci sense terrassa, estem morts. Aviam si a poc a poc anem avançant tots una mica, i l'Ajuntament també ajuda una mica.
3: Malgrat aquest panorama, puja 8 punts l'índex de satisfacció per la marxa del negoci. Més de la meitat dels encastats n'estan molt o bastant contents.
6: Estem molt contents, de moment, molta feina, i sembla que funciona i que el barri està content.
3: Ampliar els locals, oferir nous serveis i, sobretot, com sentíem, poder tenir terrasses es veuen com a factors que poden millorar la marxa dels establiments. A bars i restaurants hi treballen més homes, gairebé un 60%, que dones, una mica més del 40%. Un cafè costa 1,4 euros de mitjana. S'ha encarit gairebé un 5% en un any. Una cervesa i un refresc solen valer 2,5 euros. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.
0: L'Ajuntament de l'Escala a l'Alt Empordà descarta que la taca d'aigües brutes que aquest diumenge ha obligat a prohibir el bany a la platja de les Barques sigui pel vessament d'un col·lector d'aigües residuals. Durant gairebé tot el dia hi ha onejat la bandera vermella. Hi havia la sospita que el vessament provenia del clavegueram, però ara l'Ajuntament apunta que la hipòtesi més probable és que la taca tingui l'origen en la neteja d'un vaixell. Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines i el bany torna a estar permès. El Ministeri de Transports comença aquest dilluns al matí les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
7: Les obres comencen este dilluns al matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida i d'aquí uns mesos continuaran en un nou tram de 4 quilòmetres més. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
0: Aquest dilluns es reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé dos mesos tancada i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer.

0: Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades al Pirineu i Prepirineu. Pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous, divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició, que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversiones han posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
3: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del Festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
4: Un balanç molt positiu, perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'acústica, doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
3: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants.

0: Les coreografies amb ventalls gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Hi ha una paradoxa que coneixen bé els que viuen la música des de dins. Les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre. Clàudia Roses.
3: El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
4: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera perquè s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara avui en dia tampoc és el nostre.
3: Per altres artistes, en canvi, representa una tensió, créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
5: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Jan Grajola.
6: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, de l'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren de lo que seria la meva cançó de l'estiu. Vivim amb aquesta dicotomia, no? Els artistes avui en dia és molt estrany, no? Perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
3: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu, tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
7: Artistes grans que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
3: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Un còmic pot ser l'eina ideal per parlar de molts temes com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda en el seu últim llibre Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i divulgació. Valèria Obereda.
8: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
9: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls amb gent que o bé no coneix el que s'està publicant o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
8: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols a lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
9: En el cas dels superherois m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonnell i va fer una novel·la gràfica que es deia El viatge del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove, amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'honestedat, d'ajudar els altres.
8: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
9: Aquesta expressió que diuen, no?, de que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat. No?
8: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'Otto al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
1: Trescat Info.
2: Temps ara pels esports.
1: Esports.
2: Amb el Fons Gorina.
10: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos, més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt complicada. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
11: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
12: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip, però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
11: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
10: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
1: 3CAT Info.
10: A la primera divisió, Real Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
13: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada. No
14: merece comentar.
10: Aquest diumenge, jugats també a primera divisió, Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Podem sentir a Clàudia Pina, una de les golejadores del Barça.
15: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0 no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
10: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Podem sentir a Cristina Cubedo valorar aquesta derrota.
16: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem uau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
10: Jugat també aquest diumenge a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
1: 3CAT Info.
10: I a la primera federació, 2 partits aquest diumenge, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: Enric Mas ha guanyat la 9a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, en final al Port d'Aitana, i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la general amb 1 minut i 18 segons sobre Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això en declaracions a Televisió Espanyola.
14: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
10: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El Tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Costa segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha molestat a Àlex. Sentim primer a Marc Márquez.
17: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
10: Y ahora podemos sentir al su germà, Àlex Márquez.
18: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde he dicho, tío.
10: Encara en motor, novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 de disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli, i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli, 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
1: 3CAT Info.
10: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant d'Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
19: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? El saludem de nou al matí de Catalunya Ràdio en aquesta quarta temporada i en un dia d'agost. De fet, és l'últim dia d'agost, de sol i de calor. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
1: Bon dia, sí, amb sol, quatre nuvolets a prop de la costa aquest matí entre Barcelona i Tarragona i a la tarda previsió d'alguna tempesta tan sols al Pirineu Oriental, a les comarques pròximes al Ripollès, amb temperatures altes i amb previsió que s'enfilin més la resta de la setmana.
0: Com dèiem, avui arrenquem aquesta quarta temporada d'aquesta etapa del matí de Catalunya Ràdio i ho farem amb un ull posat a Ceuta. Fa un mes exacte de l'entrada massiva d'immigrants, la crisi humanitària és encara lluny de resoldre's i de seguida hi anirem també en directe amb l'enviada especial del matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana.
2: Un mes després són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín, però també ho fan pels carrers, pels boscos i pels polígons de la ciutat. Ho fan amb unes condicions infrahumanes mentre els veïns cada vegada estan més farts i demanen la dimissió del delegat del govern espanyol a Ceuta.
0: I per cert que avui el diari El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars contra Ceuta i Melilla. Això en els propers mesos. Els agents també descarten que l'entorn del rei Mohamed IV planegés l'assalt de finals de juliol. Avui, després de tot l'agost en silenci, sentirem també per primer cop Pedro Sánchez en una entrevista a una ràdio aquest matí a la cadena SER i la sentirem i l'analitzarem també al matí de Catalunya Ràdio. I de l'arrencada a Catalunya, la carpeta més urgent ara mateix és l'ensenyament. A una setmana perquè arrenqui el curs, la vaga de mestres del primer dia continua convocada. Sara Cañete.
3: La consellera presenta avui les novetats per al curs que ve amb el conflicte educatiu encara obert i l'error en les proves PISA que també cueja. Veurem si el govern fa una proposta d'última hora per intentar desconvocar la vaga del 8 de setembre i si la consellera aporta nova informació que permeti aclarir l'errada de les proves PISA.
0: Tenim, consellera, a partir de 2:15 roda de premsa important per saber quins són els moviments que pugui fer el govern per desconvocar aquesta vaga i també en temps d'agora avui a les 9 ens acompanyarà el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. És el soci del govern que valorarà també la gestió de l'executiu en aquesta matèria o com veu, per exemple, el finançament. Aquesta setmana és una setmana important. Hi ha convocada per fi la reunió del Ministeri amb les comunitats. I també pendents avui de l'Orient Mitjà. Després d'un mes de relativa calma, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran, un bombardeig que ha estat contra una illa de Teheran, on Teheran precisament i feia maniobres militars. La televisió iraniana ha llegit un comunicat de la Guàrdia Revolucionària anunciant que respondrien. Ha llançat diversos míssils contra Jordània que haurien estat interceptats. Una conseqüència també directa d'aquest conflicte. Les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Això s'acabarà notant també a la factura i ho noten també ja les empreses. Isaac Balei és professor de la Pompeu Fabra.
4: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
0: I parlant d'energia, us ho avancem també avui al matí de Catalunya Ràdio. Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig. Això per l'augment de demanda i la falta d'instal·ladors. Per tot plegat, també us sortirà més car.
5: A l'haver-hi menys mans i més demanda, doncs al final és la llei de l'oferta i la demanda. Els preus pugen perquè tot puja.
0: I és Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya. És un dels temes que abordarem també avui a l'Àgora. La calor i també els aires condicionats. I en esports, el Barça rep avui a 10:15 el Rayo Vallecano, els de Flick obligats a guanyar si volen seguir líders de la Lliga.
6: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team
0: I un tècnic que diu que està satisfet amb el seu equip que té només 2 dies per tancar el mercat de fitxatges. Avui arriba a Barcelona l'últim reforç, és el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, per passar revisió mèdica. Tot això després d'una jornada de Sant Fèlix històrica. Amb els castellers de Vilafranca que van descarregar per primer cop un pilar de nou amb folre. Josep Almirall.
7: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, primera vegada a la història que veiem descarregar el pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
0: De seguida ampliarem també l'informatiu del matí de Catalunya Ràdio. Nacimos

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 7 i avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio entrevistarem Oriol Junqueras, com dèiem, president d'Esquerra Republicana. Parlarem amb qui té la clau de l'estabilitat del govern català en aquests moments, soci principal, i en un moment en què el partit també està redefinint la seva estratègia. Acaba de pactar aquests pressupostos amb Salvador Illa abans de l'estiu, busca recuperar aquesta centralitat, endureix també el discurs en seguretat i immigració, manté encara la porta oberta amb Junts, amb temes com el concert econòmic, i ha de decidir també quin és el futur de l'independentisme. Serà interessant saber, doncs, cap on anirà aquesta legislatura avui amb Oriol Junqueras. Serà un quart de deu amb l'anàlisi de Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llonch. Però abans ens actualitzarem amb Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: Cecília Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ha fet un figurín al Soler, ho has vist o no?
3: Sí, menja pomes.
0: Menja pomes. És que aquesta setmana ho hem descobert.
2: És el secret. Només menjo pomes.
0: Només menges pomes.
2: És el secret.
0: I si va bé, no et sortia ara fulles com els pomers. Comencem parlant d'educació, perquè incorpora més de 1.800 professors als centres públics i 500 aules d'acollida per al nou curs, que comença dimarts de la setmana vinent.
4: En concret, 1.100 mestres i professors nous, 530 professionals per a l'escola inclusiva. Aquest augment de plantilla és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga, ja el primer dia de curs, i d'altra banda, l'errada en les proves PISA.
0: Sara Canyete.
5: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades el curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs serà interessant saber si es prenen ja decisions i algú assumeix responsabilitats del que va passar amb PISA. I després també una altra pregunta que avui també ens farem. Hem tingut tot l'estiu. Fins ara, què hem fet, sindicats i el Departament d'Educació, durant l'estiu? És ara que ens hem de reunir? O no hem tingut l'estiu per fer-ho? I una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial a les escoles i als instituts. Després dels telèfons mòbils i les pantalles, aquest curs del departament es fixa en la intel·ligència artificial.
6: I demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús d'aquesta eina. Proposa restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. I en el treball de recerca la poden fer servir, diu, però que ho han de fer constar i ho han de documentar. Quin ús n'han fet.
0: De fet, Educació és una de les carpetes més calentes que té el govern d'Illa sobre la taula per engegar aquest curs polític.
4: El govern i els partits activen just avui tota la maquinària en un curs polític que inclourà com a mínim les eleccions municipals del maig.
7: Salvador Illa comença el curs amb els pressupostos a la butxaca, però amb deures que no va poder tancar el juliol. Vaga de docents la setmana que ve, trens que no funcionen i finançament gairebé a punt per passejar la taula del Consell de Ministres. Illa ja avisa de la crispació que pot marcar el nou curs.
8: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avasats.
7: Esquerra acollirà Illa per complir els acords signats, com també faran els comuns. Junts marcarà perfil d'oposició amb un ull posat en un possible retorn de Carles Puigdemont i amb l'altre en el discurs més dur contra Aliança, amb qui mesuraran forces a les municipals d'aquesta propera primavera. Raül Flores pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta és una de les carpetes que té el govern sobre la taula. L'altra gran carpeta d'aquest curs són les infraestructures. I prova d'això és que la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada per una incidència.
6: El servei, que ara ja funciona amb normalitat, va estar interromput de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. DIF va oferir alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar-ho, però els usuaris denunciaven un cop més falta d'informació a les andanes.
9: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres, no ho sé, anava amb un mitjà de distància, crec, no ho sé.
6: La incidència la va causar la falta de tensió elèctrica a la catenària i a la zona de la Sagrera.
0: Avui reobre també l'estació de Verdaguer, de la línia 4 del metro de Barcelona, després de gairebé 2 mesos tancada, en Hernández.
2: I feien obres per fer accessible l'intercanviador i en aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que en l'últim any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al Macropou de les línies 9 i 10 Nord amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor fins diumenge que ve. Anna Hernández, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia 2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
3: Les obres comencen este matí, s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Educació i infraestructures, dues carpetes que estarem pendents aquest inici de curs. I després tenim el que està passant a Ceuta. Perquè un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat.
4: També hi ha molts migrants instal·lats en campaments improvisats a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social a Ceuta va a l'alça i ahir mateix hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
10: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general.
11: Que esto no se quede aquí. Lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar. Ahí se lo van a tragar allí.
4: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà demà un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros.
0: Reapareixerà públicament, com dèiem, veurem què és el que passa i si condiciona també aquest tram final de la legislatura. I a banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts, demà, un pla de xoc per Ceuta d'aquests 165 milions d'euros que ara ens explicava el Francesc, Dani Santeja, a Madrid.
12: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
13: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
12: D'això fa un mes i la crisi és lluny de resoldre's, admetent a la Moncloa. Ara Sánchez intenta recuperar la iniciativa. Avui dona una entrevista a la ràdio i dijous compareix al Congrés. Abans, el Consell de Ministres aprovarà un rescat pel teixit econòmic de Ceuta i anunciarà a quins espais ubicarà els migrants per tramitar les seues expulsions. El PP reclama que s'acceleren.
14: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
12: Els populars volen fer de Ceuta un calvari per Sánchez i dimecres ja han convocat protestes davant de tots els ajuntaments d'Espanya. Des de Madrid, Dani Saiz Viaja, però matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de set. En pla internacional, els Estats Units han atacat l'Iran en les darreres hores, per primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que després de mig any de guerra la prioritat és asfixiar econòmicament el règim dels ayatolàs.
6: En concret, l'exèrcit nord-americà ha atacat l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran, on membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria respost, hauria provocat morts i ferits entre les forces iranianes i la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matina de diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils.
0: I una conseqüència directa. L'augment del preu del gas deixa sota mínims les reserves europees de cara a l'hivern.
4: Sí, el conflicte a l'Orient Mitjà, però també la competència asiàtica, que compra combustible als mateixos mercats, han encarit els preus. Això fa que les energètiques no els surti a compte emmagatzemar gas.
15: Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. Brussel·les hi treu ferro. Els talls de subministrament són un escenari poc probable. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei, alerta Catalunya Ràdio que tot plegat s'acabarà notant a la factura.
16: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
15: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor a Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Des de Barcelona, Núria Harp, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I us avancem també avui al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu n'ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast.
6: Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega des de fa anys. Tot plegat ha fet que el temps d'espera per instal·lar aires a les llars se situï aquest estiu entre 4 i 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
17: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
6: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. Joan Calvet és president del Gremi d'Electrodomèstics.
18: Sí que hi ha un increment important de ventilador de sostre, perquè és molt còmode, perquè no fa nosa, perquè no fa soroll. Sí que realment són les ventes d'aquest aparell, pràcticament s'han doblat. Reclamem molts frigorífics. Aquí té un frigorífic de fa uns anys, aquests frigorífics no refreden, al final acaben canviant.
0: Avui en parlem a l'Àgora i ens preguntarem també si tenir aire condicionat a casa és també una política d'esquerres. Des d'Aliança per la Pobresa Energètica recorden que no tothom es pot permetre climatitzar casa seva i avisa que els estius cada vegada són més complicats, precisament per les llars vulnerables. I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Fernández Noguera, bon dia.
19: Bon dia.
0: La primera. Oh.

0: El Festival Acústica de Figueres va tancar ahir al vespre amb un balanç molt positiu, segons els organitzadors, i des del dijous més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà, l'orquestra Diversiones i aquests que sentim, els Locomia, el mític grup dance popular dels anys 80 i 90, han estat els encarregats de posar el punt final a l'edició d'aquest any des de l'escenari de la Rambla.
1: La segona.

0: Què és això?
1: Mira, escolta, escolta.
0: Visca els blaus.
1: Visca els blaus i visca els blancs, perquè aquesta que sentim
0: Granollers.
1: És la... Exacte, és la Guimbada, és la cançó de la Festa Major de Granollers. I per què? Doncs perquè ahir la capital del Vallès Oriental va posar punt i final a la festa i van guanyar els blaus. Ho vam saber ahir després de la mitjanit. És una festa que es basa en la participació ciutadana, un concurs entre dues colles, els blancs i els blaus, que van fent diverses proves. La prova estrella és el concurs de rajolers, en què es mira aviam quin rajoler, el blanc o el blau, fa més rajoles de manera artesanal en un temps determinat. La rajolada la van guanyar els blancs, però el conjunt de la festa va ser pels blaus.
0: I la tercera?
2: Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que va a milions i una fortuna feta de records.
1: Són dies de festes majors i, per tant, de concerts a l'aire lliure, com el dels Catarres, que avui actuen a Palau Solità i Plegamans. Actuen a l'Espai Barraques. És un concert gratuït que començarà a partir de les 8 del vespre.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia. El Barça reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo Vallecano. Paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid, que goleja el Màlaga per 4-0, debut amb golejada del Barça femení a la Lliga, 5-0 contra el Tenerife, i derrota del Badalona Guamén, 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou ha guanyat aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui és dilluns, 31 d'agost del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Júlia, amb 3,235 quilos a l'Hospital Universitari de Vic, i l'Aina, a un quart de dues de la matinada, a casa seva, a Girona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció als pròxims dies, perquè es preveu una nova pujada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de moment avui farà calor, però amb una calor moderada. Ara mateix, per exemple, tenim 12 graus a la Seu d'Urgell, aquí refrescat una mica, però ja n'hi ha 22 a Torredembarra, 23 a Sant Feliu de Guíxols. La previsió és que avui arribem entre 30 i 35 graus a bona part de les comarques de l'interior, i de cara a aquests pròxims dies, dijous, divendres, podríem arribar, a finals de setmana, als 39-40, als llocs més càlids. Avui amb un dia assolellat, una setmana que serà tranquil·la en general, amb alguns núvols baixos ara mateix a la costa, entre Barcelona i Tarragona, i amb previsió que a la tarda tinguem 4 ruixats a una tempesta, tan sols al Pirineu Oriental, bàsicament al Ripollès i a les comarques pròximes.
0: Ara són les 6:21.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A les 9 obrirem l'àgora anant fins a Ceuta per saber quina és la situació de les persones migrants que van entrar en territori espanyol fa un mes i que encara són a la ciutat autònoma. Ens ho explicarà l'enviada especial Marta Viana.
6: Tot seguit, entrevista a Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya.
1: A les 10 ens fixarem en el temps que ens espera durant les properes setmanes i mesos després d'un estiu molt calorós. En parlarem amb el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, i amb Eloi Cordomí.
6: I a les 11, secció de premsa del cor amb Laura Fa.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I a aquesta hora obrim els satèl·lits. I avui que arrenquem temporada, ho fem anant allà on hi ha la notícia de l'estiu, la crisi migratòria a Ceuta. I tenim en directe el José Antonio Rodríguez a l'assistència tècnica amb la Marta Viana. Marta, què tal? Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: On et trobes, Marta?
7: Mira, nosaltres som a la platja del Trampolín, mirant al mar Mediterrani, això és davant de l'estret de Gibraltar. Aquí encara és negra nit, el sol sortirà d'aquí un parell d'hores. Ara mateix només tenim els fanals que ens il·luminen. De tant en tant sí que podem sentir la sirena d'algun vaixell. I ara, llàstima que hem anat així ara una mica tard, però perquè podíem sentir l'oració en directe, perquè estem just al costat d'una mesquita. Aquesta platja, perquè us feu una idea, fa uns 500 metres, nosaltres estem just al mig, entre els dos punts que habitualment doncs, hi ha l'assistència de Creu Roja. Tota la platja està plena de gent dormint. Hi ha moltes tendes de campanya, però també unes barraques improvisades que han fet doncs, amb palets de fusta, amb mantes, amb carpes, amb pals que van trobant pel carrer. Hi ha molta gent dormint. Davant nostre també hi tenim un arbre on a sota hi ha doncs, 5 persones dormint que estan embolicades amb manta perquè ara mateix doncs, la temperatura és força baixa i per tant dormir sobre la sorra doncs, també fa molt fred. I a l'altra banda sí que veiem doncs, 5 o 6 nois que estan amb una cadira de plàstic, que sí que estan desperts i estan parlant perquè ja no poden dormir més. Això, però, no té res a veure, de fet, amb el que passa durant tot el dia, perquè quan s'aixeca el dia, doncs aquí encara s'acumula moltíssima més gent, perquè és la gent que ve doncs, a demanar a menjar, una menjar que dona Creu Roja una vegada al dia en aquests dos punts d'assistència que us deia.
0: I la gent de Ceuta, ja has parlat, què és el que et diuen?
7: Doncs la gent està força cansada d'aquesta situació, hi ha molta hostilitat, cada vegada és més gran contra els migrants, hi ha manifestacions diàries, avui també de fet n'hi ha una altra convocada a les 12, és cert que no tothom pensa el mateix, hi ha molta gent també que està volcada des de les associacions de veïns d'aquí de Ceuta i que estan ajudant, però realment aquesta no és la tònica general ni molt menys. Nosaltres també hem parlat amb el portaveu de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, que és el Rashid Esbihi, nosaltres el vam entrevistar al Tarajal, que això és el punt fronterer, de fet per on justament van entrar, molts ho van fer per mar, però d'altres ho van fer per una porta que en aquell moment doncs va quedar oberta. Ens deia això.
8: Para evitar una tragedia humanitaria y que se produjeran muertes por aplastamiento, estas puertas permanecieron abiertas porque mientras estuvieron cerradas, estas personas intentaron sortear esa verja y los muros, y los protocolos de control de masa establecen que hay que abrir una vía de escape para evitar precisamente muertes por aplastamiento.
7: Això és el que ens deia el Rashid, entre moltes altres coses, això, una entrevista que podeu sentir sencera d'aquí una estona al matí de Catalunya Ràdio, una porta que, per cert, Ricard, continua oberta a dia d'avui per a aquells migrants doncs, que volen tornar al Marroc de manera voluntària.
0: Avui serem al Tarajal, serem a Ceuta amb la Marta Viana per explicar el que hi passi en un dia també important per després del que hem vist i ha passat durant tot l'estiu. Fins ara, Marta.
7: Adeu, fins ara.
0: I com sempre fem en aquest programa, però avui especialment ens preguntarem per què. Perquè, per exemple, encara hi ha milers de persones que van entrar procedents del Marroc ara fa un mes. Frederic Vincent, bon dia.
9: Què tal, bon dia. Recordem que la immensa majoria van marxar, però no tots. No està clar quants queden a Ceuta, com deia la Marta, però n'hi queden ben bé milers, malgrat que alguns dirigents han esperonat la possibilitat de fer-los fora per la via ràpida.
10: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
9: Això deia el ministre Álvarez. El problema és que això no és tan fàcil. La llei d'estrangeria diu que quan algú entra de manera irregular a Espanya, hi ha un màxim de 72 hores des que se l'intercepta fins que se'l fora, fins que se'l fa fora. Si això s'allarga més de 72 hores, llavors se'l pot tancar en un centre d'internament durant 60 dies. Tot això per què? Doncs perquè, dit de pressa i malament, expulsar de cop un grup de persones no es pot fer. El Conveni Europeu de Drets Humans, que Espanya ha ratificat, diu literalment estan prohibides les expulsions col·lectives d'estrangers.
11: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
9: Per tant, això no es pot fer. Cal fer-ho cas per cas, i a més hi ha excepcions. Si una persona demana asil, evidentment això s'ha de revisar. I en el cas dels menors, ara que Feijó parlava de menors, cal encara més garanties. Per exemple, cal garanties que, quan tornin al Marroc, en aquest cas, la seva família se'n pot fer càrrec.
12: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar.
9: Així ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio la vocal del Poder Judicial, Enés Herreros. De fet, ara fa dos anys, el Suprem va renyar el govern espanyol per incomplir, ara fa cinc anys, el Suprem va renyar el govern espanyol per incomplir la llei retornant per la via ràpida 50 menors al Marroc. No només això, sinó que van haver-hi dos alts càrrecs que van quedar inhabilitades per aquesta qüestió. El que sí que es pot fer és expulsar els migrants que hagin comès un delicte. No fa pas massa, ho haureu vist, s'han fet fora de Ceuta quatre persones que van agredir policies, un jutge els va condemnar a la presó, però va substituir la presó per la deportació. I en tot això falta un element. Què és el Marroc? Ara fa dos anys un informe deia que Rabat només accepta el 8% de les expulsions dels seus ciutadans que emet la Unió Europea. Un 8%. És a dir, són persones en situació irregular sobre les quals es decreta una expulsió, però el Marroc, per dir-ho d'alguna manera, es fa l'orni.
0: Són les 6:28.

0: I acabarem el punt de 2:15 del matí amb els esports amb Robert Prat. El Barça es reforça abans de jugar, com dèiem, contra el Rayo Vallecano.
1: Tanca el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesús, 29 anys, fins ara l'Arsenal en pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat.
0: I uns blaugranes que busquen la tercera victòria consecutiva per conservar el lideratge a la Lliga.
1: A 1:45 davant el Rayo Vallecano, sense Gavi, que recupera del cop al Genoa, i Hansi Flick destaca la importància de l'equip.
2: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dos jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
0: Per cert, que el Madrid ha guanyat amb contundència el Màlaga.
1: Molta, 4-0 amb un Mourinho que no va respondre a les crítiques arbitrals del tècnic malagueny Juan Funes.
2: El que importa és com juguem com a equip.
1: Aquestes són les declaracions de Hansi Flick, que deia que el més important és l'esperit de l'equip. També a primera divisió, Deportivo 3, València 1, Celta 0, Atlètic Club 2, debut amb victòria del Barça a la Lliga Femenina de Futbol, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women al camp de l'Atlètic Club 3-1.
0: En punt 2:15. I comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a les 7:19, a Pinós, al Solsonès.
3: I es pondrà a les 8:29 del vespre.
0: I les temperatures a aquesta hora?
4: A Sabadell 16 graus, a Vilanova i la Geltrú 20, i a Gandesa a aquesta hora 19 graus.
0: Pel que fa al temps, la setmana comença amb un temps tranquil i força càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui arribarem a temperatures de 30-33 graus a la majoria de comarques de l'interior, potser 35 a Ponent, amb un temps assolellat. Si bé la tarda podria formar-se algun ruixet o tempesta, al Pirineu Oriental, bàsicament Ripollès i comarques pròximes.
0: Tot això avui, que és 31 d'agost del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Esther Niubó.
3: La consellera d'Educació presenta avui les novetats del nou curs, marcat per la convocatòria de vaga de docents del primer dia. A aquesta hora ja sabem que el departament incorporarà més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa.
0: Ceuta.
4: Milers d'emigrants hi continuen malvivint un mes després de l'entrada massiva. Demà el Consell de Ministres aprovarà un pla de xoc per la ciutat autònoma i dijous Pedro Sánchez reapareixerà públicament al Congrés per donar explicacions sobre la crisi humanitària que amenaça el darrer tram de legislatura.
0: Una illa, la illa de l'Arak.
3: Nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils d'aquesta illa al sud de l'Iran i va provocar morts i ferits. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: Aire condicionat.
4: Hi ha més d'un mes d'espera perquè te'l vinguin a instal·lar a casa. Aquest programa us avança que la calorada d'aquest estiu ha disparat la demanda un 30% respecte a l'any passat i els instal·ladors no donen a l'abast.
0: Abordarem també avui a l'Àgora a partir de les 9 del matí. I un altre nom del dia, Ripoll.
3: És un dels municipis que fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques. També us ho avança al matí. El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu.
0: I què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic?
6: Una data límit. Avui és l'últim dia perquè els governs de la Unió acabin les inversions i reformes que havien promès per poder rebre els fons de la Covid. És aquell fons que es va crear per ajudar els països a recuperar-se de la pandèmia i que, per tant, s'està acabant.
0: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
6: Amb canvis a Apple. L'empresa de l'iPhone avui afronta l'últim dia de Tim Cook com a conseller delegat, abans que John Ternus agafi les regnes de la companyia. Per cert, que el relleu arriba abans d'un nou gran acte per presentar els nous iPhones i les altres novetats d'Apple el pròxim 9 de setembre.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb dades econòmiques i no precisament positives. L'activitat a la indústria manufacturera del país ha perdut pistonada per segon mes consecutiu, són les dades del mes d'agost. Sí que és veritat que la baixada d'aquest mes ha estat menys marcada que la que hi va haver el mes de juliol.
0: Fet aquest repàs a la matinada amb Frederic Vincent, repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui centrada, sobretot, en aquesta tornada a l'escola que és d'aquí 8 dies.
7: Sí, Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors, titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA, és l'obertura d'avui de l'Avantguàrdia. El periòdic opta per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta, els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titular El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix, per cert, una enquesta electoral. Una foto que coincideix als diaris, tant de Barcelona com de Madrid, és la de Nicolás Maduro, se'l veu dret, amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto, a La Vanguardia, Maduro des de la presó, estem ferms. Això en un dia, Ricard, de castells de portada, El Periódico, i veiem també la gran foto de portada i llegim Un castell per la història a Vilafranca.
0: I què hi trobem precisament a la premsa comarcal, Ara Garcia?
8: A Valls, a l'Alt Camp, esperen que es desbloquegi de manera imminent la construcció de 300 nous habitatges al municipi. El diari de Tarragona explica que els plans porten més de 20 anys paralitzats perquè s'hi van trobar restes arqueològiques. Ara faran unes últimes excavacions que determinaran si és viable o no construir a la zona. El diari de Terrassa assegura que el Vallès Occidental és la comarca amb més focs declarats des del principi del 2026. Les dades de la Diputació de Barcelona mostren que s'han declarat 51 focs. La següent comarca amb més incendis ha estat el Baix Llobregat, amb 39, i completa el podi el Vallès Oriental, amb 33. I el 9-9 es fa ressò del malestar a Mollà pel vessament de restes animals i pudor al nucli urbà procedent d'un camió. L'escorxador d'on va sortir el material, Masia Tero, explica que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa a qui li venen aquest material i que ja han denunciat els fets.
0: I fet el repàs a la premsa comarcal, que destaquem dels esports, Robert Prat.
1: El Barça reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 2:15 al Rayo, paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables, golejada del Madrid davant el Màlaga 4-0, debut també amb golejada del Barça femení, 5-0 a la Lliga contra el Tenerife, derrota del Badalona Women al camp del Màlaga 3-1, mentre que Àlex Palou guanya per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, sobre la situació a Ceuta, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. Ara pot semblar impossible, però hi hagué un temps en què els estius eren una sequera de notícies. No ha estat el cas d'aquest mes d'agost trepidant marcat pels fets de Ceuta, una crisi que ha posat en dubte la integritat territorial d'Espanya, que ha fet tremolar la solidaritat entre els països de l'espai Schengen i que podria ser el cop de gràcia definitiu que mati a l'acròbata Pedro Sánchez. Diria que els fets de Ceuta i el perill de futures invasions demogràfiques han ressonat en la decisió per la qual els islandesos no han volgut que el seu govern iniciï negociacions per entrar a la Unió Europea. Encarem, doncs, un futur on els països aniran cada dia més a la seva, amb les nacions molt recloses, i té pinta que augmentarà també la violència, ja sigui en forma de conflictes enquistats com el d'Ucraïna o en les hòsties de la bòfia espanyola a qui gosi dur una estelada. Però no passeu ànsia, que també hi haurà bones notícies, i de ben segur que en parlarem a la vostra ràdio, la ràdio pública.
0: De seguida tornarem en directe a Ceuta, en un dia en què al matí també parlarem amb la regidora de la CUP de Moià, Lakshmi Rosset, és víctima d'insults masclistes a les xarxes socials. Ho explicarem també a partir de les 9 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
11: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
13: Els transportistes no volen sentir a parlar...
11: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
14: Cada dia a les 2.
11: I a partir de les 3...
14: L'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Ja t'ho vaig explicar.
11: Si has comès una falta, has de pagar-la.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
11: 6:45 del matí.
16: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
11: I Catalunya es desperta amb la mirada posada a com arrencarà el curs dimarts de la setmana que ve. Educació incorpora 1.800 professionals als centres públics i 500 noves aules d'acollida.
4: Aquests nous professionals es concreten de la següent manera: 1.100 docents més, 530 per l'escola inclusiva i 196 persones d'administració i serveis. És fruit de l'acord amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària, però no amb tots els sindicats, i per això a hores d'ara es manté la vaga prevista per al primer dia de curs.
11: Una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial.
4: Proposa restringir-la com a ús lliure per als alumnes menors de 14 anys i estableix que caldrà una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. En el treball de recerca la poden fer servir, però això sí, diu que ho han de fer constar i han de documentar quin ús n'han fet.
11: Aquest, el de l'educació, és un dels fronts oberts del govern. Aquest curs de la vaga s'hi suma l'errada a les proves PISA.
4: L'altra carpeta calenta del govern seran les infraestructures. Ahir mateix la circulació de trens a la línia alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar 10 hores tallada per una incidència. El servei, que ja funciona amb normalitat, un cop més els usuaris anunciaven falta d'informació.
15: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres, no sé, anava amb un mitjà de distància, crec, no sé.
11: I un apunt més de mobilitat i servei. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada.
4: I la L1 del metro ha recuperat també la normalitat aquest cap de setmana. Des d'aquest cap de setmana, doncs, ha reobert la circulació entre Florida i Plaça de Sants.
11: Notícia destacada també un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc. Milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat. Anem en directe a Ceuta. Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
11: Marta, com s'aixeca el dia?
17: Doncs mireu, aquí encara és negra nit a la platja del Trampolín, encara hi ha moltíssima gent dormint, la gran majoria de fet estan dormint, només hi ha alguns petits grups que ja estan desperts, però dormen com poden, totalment evidentment a la intempèrie, ho fan amb tendes de campanya, també amb barraques que ells mateixos doncs han construït, amb tot el material que han anat trobant per aquí per la ciutat, amb palets de fusta, amb mantes que també els donen des d'algunes ONGs, amb pals, realment com poden. Hi ha moltíssima gent, està de fet tota la platja plena, la majoria de gent que

0: És el retrat que fa aquesta hora de Ceuta l'enviada especial a la ciutat autònoma del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I també és notícia d'aquesta matinada que els Estats Units han atacat l'Iran.
1: És el primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que després de mig any de guerra la prioritat és asfixiar econòmicament el règim dels ayatoles.
0: Notícia destacada, sobretot després d'un estiu marcat per la calorada. Us ho avança avui al Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa.
1: Els instal·ladors no donen abast després que les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega des de fa anys. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
2: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
1: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. Aliança per la pobresa energètica recorda que no tothom es pot permetre climatitzar a casa seva i avisa que els estius cada vegada són més complicats per a les llars vulnerables.
0: I també us ho avança avui aquest programa. Almenys una vintena de municipis catalans fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques, una pràctica il·legal. Un d'aquests municipis és Ripoll.
1: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu de diverses poblacions que diferencien els preus de la piscina municipal entre persones empadronades i persones que no ho estan. El Tribunal Suprem va dictar ja el 2023 que aquesta pràctica no és legal i que el fet d'estar empadronat en un municipi no justifica un tracte preferencial als equipaments públics. Des del síndic de Greuges ho consideren una discriminació.
3: Es considera discriminatori establir una taxa o un preu públic de piscina diferenciant entre persones empadronades o no empadronades en un ajuntament o municipi. I fer aquesta discriminació suposa un atac contra el principi d'igualtat i el principi de legalitat establert en el nostre ordenament.
1: Un dels municipis que ho fa és Ripoll. Entrar a la piscina costa 7 amb 90 euros per al censat i 12 amb 40 per la resta. El síndic ha rebut queixes d'altres poblacions com Balaguer, Caça de la Selva, Santa Coloma de Gramenet i Castellà del Vallès. El nombre de queixes s'ha més que duplicat respecte a l'any passat quan se'n van registrar 8.
0: Més notícies. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fonts de la Cambra de Comerç de la ciutat.
1: Alerten que la manca d'accés a l'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors.
0: Girona, Maria Rovira.
4: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina, segons ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
5: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo, no? Com se soluciona això? Oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure. De manera que l'empresa ajuda els treballadors a aconseguir vivenda o fins i tot a vegades ja els hi fa segons quines ofertes, no?, de vivenda.
4: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a plaça, la dels castellers de Vilafranca, i la primera vegada que es descarrega el Pilar de nou.
1: La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris.
0: Vilafranca, Josep Almirall.
6: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. Sant Fèlix 2026 ha estat màgia castellera en estat pur. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, 3 aletes en castells nets, primera vegada a la història que veiem descarregar el Pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
0: I repassem les estrenes. You are now crossing Soviet airspace. Perquè una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca, principals novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Marc Garriga.
7: Ryan Reynolds protagonitza Mayday, una comèdia d'acció que recorda les buddy movies dels anys 80. Aquí és un pilot de l'exèrcit nord-americà que té un accident en territori rus durant la Guerra Freda i aquí rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units, que interpreta Kenneth Branagh. S'estrena el dia 4 a Apple TV.

0: També s'estrenen The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot a Prime Video dimecres, la versió en format Lego de la sèrie de Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres, la minissèrie policíaca britànica clàssica Gone a Filmin a partir de demà i la segona temporada de The Gentleman a Netflix. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem sol i força calor. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, però una calor bastant moderada en comparació amb la que vindrà a partir de mitjans de setmana, sobretot dimecres, dijous, divendres, que s'enfilarà de valent. Avui el dia comença amb sol, amb alguns nuvolets entre Barcelona i Tarragona, prop de la costa, també alguns núvols a la Vall d'Aran, i en previsió que al migdia creixin quatre nuvolades, les més energètiques, les que tindran més força, seran les que creixeran al voltant del Ripollès i comarques pròximes. Aquí sí que podrien acabar descarregant algun ruixat o tempesta. Avui temperatures per sobre els 30 graus a l'interior, fins als 34-35 podrien arribar als llocs més càlids de les comarques de Ponent, i sembla que dijous i divendres podrien fregar altra vegada els 40 graus a les zones més càlides.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
3: Doncs de moment força tranquil·la, es preveu que l'alta velocitat funcioni amb normalitat, no veiem que hi hagi previstos retards després que ahir a la tarda reprengués la circulació dels trens entre Barcelona i Girona. La línia va estar tallada, recordem-ho, més de 10 hores per una manca d'atenció elèctrica. Pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, hi ha els retards habituals, com per exemple el del mitjana distància que acaba de sortir des de Barcelona Sants cap a Móra d'Ebre i que va 6 minuts tard.
4: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Pau Serra, del Masnou. És un dels veïns de la promoció d'habitatges de protecció oficial de la plaça de les Dones que es queixa del mal estat del bloc. Hi van entrar a viure tot just al març, però assenyalen que ja hi ha filtracions d'aigua, rajoles mal col·locades i altres deficiències. La promoció està gestionada per Insol, empresa pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, que defensa que està tenint les queixes i que el 90% d'incidències estan resoltes. Serra, però, qüestiona aquest càlcul. Els veïns, a més, estudien emprendre accions legals.
6: Han vingut a arreglar la porta d'entrada de l'edifici, doncs en 6-7 mesos han vingut 4 vegades a arreglar-la. I l'última reparació que van fer va durar en funcionament 4 o 5 hores. Doncs d'això parlo. I ells aquí comptabilitzen, doncs, que ja ho havien arreglat.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Ei, mama, què tal?
9: Ja heu tornat a començar el programa normal?
8: Què vols dir normal?
9: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
8: Ah, no.
9: S'ha passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
8: Mama,
9: que quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
8: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar
9: per... Què fareu aquest any? És que n'hi ha un de nou.
8: Ah, sí? En Joel Díaz està...
9: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
8: Ah, no?
9: Massa alt.
8: Què vols dir que és massa alt?
4: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques arrenquen la setmana amb pèrdues després de l'enduriment del discurs de la Reserva Federal dels Estats Units, que es planteja tornar a pujar els tipus d'interès. El Nikkei, la borsa de Tòquio, cau més d'un 1% i la de Hong Kong prop d'un 0,70%. A Europa, avui la borsa espanyola obrirà des dels 20.000 punts. Divendres, els parquets europeus van tancar la setmana amb crescudes. I als Estats Units, els índexs divendres se'n van anar a dormir gairebé plans. Els inversors són prudents davant dels avisos de la Reserva Federal i de l'evolució de les tensions amb l'Iran. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Sergi López, bona tarda.
13: Bona tarda.
4: Perquè si ets baby boomer...
12: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
4: Com de la generació Z.
14: Guillem Gisbert, bona tarda.
15: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
4: Fins i tot si ets millennial o centennial.
16: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
17: Hola, Irma. Hola, Irma.
16: Els partits del Barça sense narració, la de la...
17: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
4: El Tot Costa és el teu lloc.
16: Soc un friqui. Escolto tot, el Tot Costa, soc un friqui.
15: Però us escolto bastant, a vosaltres.
17: Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
4: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Poc més de 10 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Girona. Núria Paraire, bon dia.
13: Bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
19: Bon dia.
1: I a Barcelona, Marc Forada, bon dia.
20: Bon dia, Francesc.
1: I a les comarques de Girona, Núria, la Cambra de Comerç alerta que la falta d'habitatge amenaça de convertir-se en un problema per l'economia.
21: Sí, l'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys, diuen, i alerten que això afecta la competitivitat d'algunes empreses, per exemple, les que depenen de la mobilitat dels treballadors, com en el turisme, en què es fa temporada. I dia important avui també a l'Escala, l'Alt Empordà, i comença el primer torneig internacional d'escacs, l'Emporium Chess Open. Asseguren que han aconseguit un bon nivell dels participants, amb la presència de grans mestres. En total hi ha uns 60 jugadors de 7 països diferents.
1: A Lleida, Júlia, avui tancarà el pavelló 3 de la Fira, que acull persones temporeres sense feina que van a la ciutat per treballar a la campanya de la fruita.
19: Sí, amb la campanya ja gairebé acabada, és la darrera nit que s'oferirà el servei d'acollida. El pavelló disposa d'un centenar de places i funciona des del mes de juny, oferint llit, sopar i esmorzar a les persones temporeres que no tenen contracte, amb una estada màxima de 7 dies. Una campanya que a Lleida ha estat marcada per l'arribada de més treballadors temporers que mai i que va obligar a obrir durant unes setmanes un altre pavelló de la Fira de Lleida. Fins a finals de setembre seguirà obert, això sí, l'alberg de Serós, el Segrià, gestionat per la Generalitat, amb una quarantena de places.
1: Al sud del país, al Delta de l'Ebre, avui comença la salinada, la collita de la sal, Ricard.
14: Sí, mireu, calculen que colliran al voltant de 80.000 tones de sal marina. És una quantitat inferior a la de l'any passat. Infossa, que és l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat, ha explicat que la reducció d'aquesta producció està vinculada amb les pluges de l'hivern i la primavera. Penseu que a prop de 120 persones treballaran durant dues setmanes en la campanya d'enguany per collir la sal que després trobarem a la nostra cuina o taula.
1: I a Barcelona, Marc, pendents de l'últim dia d'operació tornada?
20: I de les seves afectacions al transport públic, també altes infraestructures. Notícia francesa que interessarà als usuaris del metro. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4, després de gairebé 2 mesos tancada per obres i estaven fent, recordem-ho, treballs per fer accessible l'intercanviador. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. I un últim apunt, avui a l'aeroport es preveuen més de 1.200 vols. És un dels dies amb més activitat de tot l'any.
1: Així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
23: A la Finestra Indiscreta t'ajudem a triar.
22: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
7: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
23: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
7: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
24: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vinga, però sona, no?
25: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
26: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
7: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
26: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
1: L'hora dels esports, Robert Prat.
2: El Barça, que reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo Vallecano, paga pel traspàs 10 milions d'euros, més variables. El jugador arriba avui per passar la revisió mèdica. El Madrid, que goleja el Màlaga 4-0, debut també amb golejada del Barça femení a la Lliga, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou ha guanyat aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
1: I el comentari esportiu avui amb Laia Tudel.
27: Finalment el Barça ha fitxat un nou, però no ha estat el nou mediàtic ni el desitjat, no ha estat Julián Álvarez. Davant l'incertesa de quedar-se tota la temporada depenent de que no li passi res a Rafinha, Deco ha tirat pel dret. Han fitxat un recurs, un davanter suplent, un comodí per si arriben lesions, que l'any passat en van arribar i l'equip les va patir molt. Gabriel Jesús té 29 anys i segurament els millors anys esportius ja els hem vist, però també és cert que Flick ha aconseguit treure el millor de jugadors que donaven gairebé per perduts, com Cancelo. Demà a la mitjanit tancar el mercat de fitxatge i en principi no hauríem d'esperar sorpreses. En principi, perquè tampoc Gabriel Jesús semblava que hagués de fitxar pel Barça.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio. A la recomanació del dia avui, que encarem una nova temporada, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Begin Again.
0: Molta química entre Mark Ruffalo i Keira Knightley en un drama optimista sobre nous començaments quan la vida no t'ha portat pels camins que esperaves. Ell és un productor musical en hores baixes i ella una cantautora desconeguda amb el cor completament trencat, i això és l'escenari ideal per començar de zero un projecte junts. Una manera també de viatjar pels carrers de Nova York des del sofà amb grans dosis de comèdia romàntica, amb escenes icòniques i molta música, potser un pèl massa i tot, però us farà somriure. Trobareu Begin Again a 3CAT.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Por la mañana café, por la tarde.
1: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
6: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
1: Amb les veus habituals.
8: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
9: Un boomer li poses això i surt disparat.
10: És que està com un llum.
8: No sé què faran.
1: Però més i millor.
8: Aviam-ho, Garriga. Però jo tindré secció, no?
1: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Com sempre, la millor hora del dia.
8: I jo tindré secció o què?
6: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll. Els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz. El naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
13: Seria vida i miracles amb el vinil.
6: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
28: I també disponible a la plataforma 3CAT.
29: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
30: una cullerada de silenci,
31: dos reflexos de llum,
32: 5 quilos de cadira
33: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
34: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
6: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
35: Contes, novel·les, poemes, cançons.
6: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
1: Tres minuts i les set. I avui cap a 3:15 tornarem a sentir què han dit els altres. Gerard Jubany, bon dia.
14: Bon dia. Aquest matí tornarem a parar l'orella a les altres emissores i als altres programes d'aquesta casa. Per exemple, sentirem un nou concepte esportiu que s'ha inventat sense voler-ho, el gran David Clopés al capdavant del Tot Gira. Tu, Francesc, com li diries a una primera part de futbol que ha sigut un desastre, que ha sigut molt avorrida?
1: Mira, no n'he vist mai cap.
14: En Clopés s'ha inventat un concepte que la defineix perfectament.
1: A veure. 9:15, som al descans. Recordeu del partit del Girona, que guanya 1-0, gol de Justin davant de Les Palmes. Una bona primera de...
36: Com?
1: Una bona primera part de l'equip de Quique Álvarez.
14: Doncs que va 3:15 sentirem què diuen els altres.
1: Gràcies, Jovany.

0: Canàlies, bon dia.
1: Bon dia.
0: I quina cançó ens despertes avui?
1: Doncs amb aquesta que estem escoltant, amb la música de Michael Jackson i el seu èxit Bad. I és que tal dia com avui, un 31 d'agost, però de l'any 1987, el rei del pop publicava el seu setè disc d'estudi titulat com aquesta cançó. Es va escriure i gravar durant un any i Jackson es va implicar com a coproductor. A més, també va compondre 9 dels 10 temes del disc, un disc, per cert, que va ajudar a escriure encara més la llegenda del cantant perquè va ser el primer artista a aconseguir 5 senzills al número 1 de la llista Billboard.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Catalunya
1: Ràdio. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts, ben tornats al matí de Catalunya Ràdio. Ben tornats els que torneu, perquè Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia.
0: Els quants que ja hi éreu, que no heu marxat.
1: Això
0: no
1: mateix, fa dies que hi som.
0: Avui és l'últim dia del mes d'agost, per tant s'acaba la tornada de les vacances d'estiu per molts. Demà ja es completa el retorn a aquesta normalitat i aquesta setmana també s'intensificarà l'activitat política. A Catalunya el tema serà el curs escolar, mentre que en el conjunt d'Espanya tot continua passant per Ceuta. Invasors, expulsió. Era un dels crits en aquesta nova manifestació que es va fer ahir a la ciutat, quan just feia un mes de l'entrada de milers de persones procedents del Marroc, una part dels quals segueixen a Ceuta. Anem en directe cap a Ceuta amb el José Antonio Rodríguez de l'Assistència Tècnica i amb la Marta Viana. Marta, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Aquestes protestes continuaran avui, Marta. Com has vist la població de Ceuta?
2: Doncs la majoria estan molt, molt enfadats, estan ja cremats. Penseu que Ceuta té 80.000 persones, 80.000 habitants, i en qüestió d'hores van entrar més de 70.000. Per tant, la població en aquell moment doncs es va doblar. Ara, evidentment, ja no queda tantíssima gent, però és molta, molta, milers de persones les que queden aquí. La seva vida, segons ens diuen els veïns, s'ha vist aturada. Diuen que ja no poden anar a les platges doncs, on anaven durant l'estiu. Tenen un sentiment de por i d'inseguretat molt i molt gran. Estan ja cansats. També tenen molt clar que no s'aturaran, que seguiran sortint al carrer. Fa un mes que, de fet, surten cada dia al carrer. Ahir, només perquè us en feu una idea, hi va haver tres manifestacions. És veritat que coincidia doncs, amb aquest mes de l'entrada del dia 30 de juliol. I atenció, això és el que ens deien.
3: Yo estoy pidiendo al gobierno que se vaya entero y entre otro nuevo gobierno que no, por lo menos que nos visualice en Europa y en España.
4: Esto lo que lleva es una invasión y no estamos peleando por nosotros, estamos peleando por España, por Europa, porque todo va a llegar hacia arriba.
5: Mi marido es inmigrante, él ha venido con sus papeles y así conocemos a mucha gente que espera su oportunidad.
2: Parlen d'invasió, parlen també de guerra encoberta, acusen el govern espanyol de ser còmplice d'aquesta situació i això no s'aturarà. Les protestes avui, de fet n'hi ha convocada una altra, per avui mateix a les 12.
0: I els milers de persones que segueixen a Ceuta, ara mateix on estan, com estan?
2: Doncs estan absolutament desemparats, hem de dir, fa un mes que van entrar, no tenen un lloc on poder passar la nit, on estar en unes condicions mínimament dignes, tenen molta gana, tenen molt fred a les nits, a la platja del Trampolín doncs, dormen tots al ras, hi ha tendes de campanya, i ara penseu, només 30 dutxes i 10 lavabos pels milers de persones que dormen en aquell punt, però després hi ha tres espais més aquí a Ceuta, un és a Loma Colmenar, és on el govern espanyol hi va instal·lar una carpa on hi caben unes 1.200 persones, però això evidentment no és suficient per la quantitat de gent que hi ha. De fet, a les voreres, a fora d'aquest punt de Loma Colmenar, hi ha moltíssima gent dormint, esperant doncs, en algun moment entrar o que es buidi. Després hi ha dos punts més, anomenats el que diuen els punts segurs, que són espais habilitats per nenes i per dones, però per tota la ciutat, menys de dir fins pel centre històric, doncs no, però per la resta de la ciutat veiem moltíssima gent dormint com pot, ho fa en les voreres, ho fa també als polígons del Tarajal, just a dalt de la frontera, ho fa també les portes del supermercat. Veurem doncs, si acaben habilitant aquests espais anunciats pel govern i us donem una xifra. El govern espanyol diu que hi ha unes 5.000 persones que són les que es van quedar aquí a Ceuta i que no van retornar al Marroc, però ONGs ens diuen que podria ser gairebé el triple, que hi podrien haver 15.000 persones aquí a Ceuta.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, serem també a Ceuta amb la Marta Viana. Fins ara, Marta, gràcies.
2: Adeu, fins ara.
0: I ara ho deia la Marta, de fet, i només començar també ho dèiem, aquest front de Ceuta té una dimensió política que cada cop es fa més gran. Frederic Vincent, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Això es començarà a notar a partir d'avui mateix.
1: Sí, ja fa dies que es nota, però avui sentirem Pedro Sánchez en una entrevista, sentirem també les ministres d'Igualtat i Joventut i Infància que tanquen les compareixences que els ministres han fet al Congrés. El govern espanyol ha insistit a assenyalar les màfies com a causa de l'entrada massiva i ha esquivat el conflicte amb el Marroc. Encara ara, com deia la Marta, hi ha molt poca precisió, per ser suaus, en les xifres de persones que continuen a Ceuta i, sobretot, Interior i Defensa han discrepat en públic si hi havia o no hi havia informes previs del CNI.
0: I parlant del CNI, avui el diari El País diu en portada que els serveis secrets espanyols veuen probable que en els propers mesos no concreta quan, augmentin les accions hostils contra Ceuta i Melilla.
1: Sí, és un informe de la intel·ligència espanyola que cita el diari que és veritat que veu molt poc probable una acció militar del Marroc per fer-se amb Ceuta i amb Melilla, però en canvi que en mateix informe sí creu que podrien produir-se mesures de pressió al que es coneix com a zona gris. Això de la zona gris inclou moltes coses: ciberatacs, campanya de desinformació o entrades massives de migrants. Són accions que fan molt complicat saber-ne l'origen i, en qualsevol cas, el Ministeri de Defensa ha desplegat 3.000 soldats, diuen, per vigilar la frontera.
0: I tot plegat ho ha explotat com no el Partit Popular, i aquesta setmana hi tornarà.
6: Que habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia?
0: Aquest dimecres el partit de Feijóo ha convocat concentracions davant de tots els ajuntaments per defensar, diu, l'espanyolitat de Ceuta. La convocatòria s'ha fet a través de la Federació Espanyola de Municipis i serà el dia abans que Pedro Sánchez comparegui al Congrés per donar explicacions sobre aquesta crisi. Tot plegat ja estaria tenint un efecte també a les enquestes.
1: En tenim una avui al Mundo. Segons diu el PSOE, es desplomaria fins als 101 diputats. Són 20 menys, 20 diputats i diputades menys dels que va aconseguir ara fa 3 anys. Són 2 milions de votants que es perden. Se'n beneficien, segons aquesta enquesta, el Partit Popular i sobretot Vox. Els dos partits sumen una amplíssima majoria absoluta. Tindrien 204 dels 350 escons del Congrés.
0: Aquest és el principal tema del dia que abordarem també avui a l'Àgora a partir de les 9. Avui és 31 d'agost del 2026. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 7.
8: Avui és dilluns, 31 d'agost. El dia comença amb alguns núvols a la Vall d'Aran i en alguns punts del litoral. Avui en general farà sol i calor, màximes de més de 30 graus a l'interior, i a la tarda es formarà alguna tempesta al Pirineu Oriental, sobretot al Ripollès, com a molt a les comarques veïnes.
9: Pel que fa al trànsit, el punt més complicat a aquesta hora és a la C58 a Barberà del Vallès, sentit sud cap a l'enllaç amb l'AP7, hi ha cua per un accident que talla un carril. A Barcelona, densitat en punts habituals a les rondes, especialment Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
0: I més enllà del que passi a Ceuta, repassem ara el que cal saber d'aquest dilluns 31 d'agost amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia!
10: Bon dia!
0: Més professors i aules d'acollida.
11: Quan falta una setmana per arrencar el curs escolar i amb el conflicte amb els mestres encara enquistat, la consellera Esther Niubó compareix aquest matí 11:15 per explicar novetats.
12: Educació incorporarà 1.800 professionals més, d'aquests 1.100 són mestres i professors i 530 més aniran destinats a l'escola inclusiva. També hi haurà 500 aules d'acollida més.
13: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades el curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori, i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Canyete pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Restriccions a la intel·ligència artificial.
14: Primer es va limitar l'ús de mòbils i pantalles. Ara el govern ha demanat a escoles i instituts que elaborin una guia on es concreti en quines matèries i amb quins objectius s'utilitzarà aquesta eina.
15: La proposta és restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i per aquells que en tinguin entre 14 i 18. Caldrà una autorització de les famílies. En els treballs de recerca es podrà fer servir sempre que es detalli quin no se n'ha fet.
0: No només ensenyament.
16: L'educació és la carpeta més urgent que té el govern d'Illa, però no l'única que abordarà aquest inici de curs. En un any electoral, a municipals al maig i generals encara per definir, en els propers dies el finançament tornarà a marcar l'agenda.
0: Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores.
17: Salvador Illa comença el curs amb els pressupostos a la butxaca, però amb deures que no va poder tancar el juliol. Vaga de docents la setmana que ve, trens que no funcionen i finançament gairebé a punt per passejar la taula del Consell de Ministres. Illa ja avisa de la crispació que pot marcar el nou curs.
18: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran
10: cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avançats.
17: Esquerra acollirà Illa per complir els acords signats, com també faran els comuns. Junts marcarà perfil d'oposició amb un ull posat en un possible retorn de Carles Puigdemont i amb l'altre en el discurs més dur contra Aliança, amb qui mesurarà forces a les municipals d'aquesta propera primavera. Raül Flores, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: De tot plegat en parlem també avui a quarts de 10 amb Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, és el soci d'Illa, amb qui abordarem també el finançament. En relació, per exemple, amb Junts, el conflicte permanent a les aules o a Ceuta i com ha de gestionar també l'esquerra aquestes arribades massives o l'augment de la immigració. Un altre dels maldecaps de la legislatura són els trens.
9: Ahir van tornar a fallar. La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar 10 hores tallada per una incidència a causa d'una falta d'atenció a la Sagrera. El servei es va reprendre a última hora de la tarda.
0: Mentrestant, a les carreteres millora l'asfalt.
18: Després de molt de temps de denúncies per part dels usuaris, el Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació de l'autovia A2 a Cervera.
0: I a l'Orient Mitjà, després d'un estiu de relativa calma, tornen els atacs.
15: Els Estats Units han atacat l'Iran, en concret l'illa de l'Arak, on membres de la Guàrdia Revolucionària preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria provocat morts i ferits entre les forces iranianes i la població civil.
9: La televisió iraniana anunciava que hi hauria resposta a Teheran, que ha llançat diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han estat interceptats.
0: Sota mínims.
18: És una de les conseqüències directes d'aquest conflicte, l'augment del preu del gas, que ha reduït i molt les reserves europees de cara a l'hivern. Si a això li sumem la competència de països asiàtics, a les energètiques no el surt a compte emmagatzemar gas.
19: Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. Brussel·les hi treu ferro. Els talls de subministrament són un escenari poc probable. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei, alerta a Catalunya Ràdio que tot plegat s'acabarà notant a la factura.
20: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
19: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor a Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Des de Barcelona, Núria Harp, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un mes d'espera.
15: Com a mínim, perquè ens instal·lin aire condicionat a casa. L'augment de la demanda per la calor que ha fet aquest estiu i la falta d'instal·ladors fa que la llista d'espera no pari de pujar. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
21: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
0: 17 hores sense llum.
9: L'Ajuntament del Vendrell i Endesa reuneixen avui per aclarir què va fallar perquè una vintena de veïns del municipi passessin ahir 17 hores sense llum. L'alcalde és Quiret Martínez.
22: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut doncs una afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
0: I atenció a la il·legalitat que comet l'Ajuntament de Sílvia Oriols.
18: Sí, perquè no es pot fer que el municipi pagui o faci pagar més per entrar a la piscina municipal els que no estiguin empadronats, i és una cosa que, com dius, per exemple, passa a Ripoll. Avui us avancem que el síndic de Greuges a Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu per aquesta pràctica. Jordi Palou és adjunt general del síndic.
23: De fet, la llei preveu la possibilitat d'establir condicions més econòmiques en cas de necessitat econòmica de la persona que ho sol·licita, però no preveu establir diferents preus en funció de si la persona està empadronada o no empadronada al municipi.
15: Altres municipis que també ho fan són Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet o Castellar del Vallès.
0: Sant Fèlix històric.
9: Els castellers de Vilafranca van descarregar per primer cop a la història un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. Mai vista, hi va haver 16 castells de gamma extra.
0: Josep Almirall.
24: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, primera vegada a la història que veiem descarregar el pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, arriba el nou del Barça.
2: Gabriel Jesús, per passar la revisió mèdica, li costa al Barça 10 milions d'euros més variables. El club el veu com una bona oportunitat de mercat perquè no jugava a l'Arsenal des que va sortir de la greu lesió als lligaments del genoll.
0: A mantenir el lideratge.
2: Amb aquest objectiu, els blaugrana reben el Rayo Vallecano a quarts de 10, sense Gavi i amb un Flick que veu molt sòlid l'equip.
3: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dels jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
2: El Madrid goleja 4-0 al Màlaga. Àlex Palou guanya per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Ara és un quart de vuit del matí. Repassem què en destaquen els diaris. Anem cap al quiosc.
4: Nosaltres, el Calet, el nostre quiosc de confiança. Bon dia, Calet.
5: Molt bon dia a tothom. Benvinguts.
4: Bon dia, com estàs i com ha anat l'estiu?
5: Molt bé, l'estiu no ha anat tan bé. M'agradaria que ho haguessis anat millor. Ha fet molta calor i a mi la calor em mata. Però per fi, això ja ha passat, ja estem de tornada. Que tinguem tots plegats una bona temporada.
4: Moltes gràcies, Calet. I mentre ell va col·locant tots els diaris a les portades i llegim que Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors, titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions de la intel·ligència artificial. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdico opta per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titulars del País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral. Una foto que coincideix als diaris tant de Barcelona com de Madrid és la de Nicolás Maduro, se'l veu dret amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto, a La Vanguardia, llegim que Maduro, des de la presó, diu: estem ferms. Això en un dia de castells de portada. El periòdico hi veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per la història a Vilafranca.
6: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
25: 72.400-72400 de la sèrie 025.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de vuit, us informa Marc Curador. Per les comarques de Barcelona tenim 16 graus a Manresa, 20 a Canet i 24 a la capital, a Barcelona. Carretera Clàudia Serra.
26: Tots els carrils oberts ja a la C58 a Barberà del Vallès, sentit sud cap a enllaç amb la P7, on hi ha hagut un accident. Tot i això, encara trànsit dens des de Sabadell.
8: Us interessa i molt si heu d'agafar el metro per anar o tornar avui a la feina. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada en Hernández.
26: I feien obres per fer accessible l'intercanviador i en aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que en l'últim any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve. Anna Hernández, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Més notícies. Avui es completa a l'aeroport l'operació tornada de les vacances d'estiu.
27: Es preveuen uns 1.200 vols en el que serà un dels dies de més trànsit a l'aeroport del Prat. Entre divendres i dilluns s'han programat més de 4.400 vols, un 2,2% més que l'any passat.
28: Aquests dies de tanta activitat coincideixen amb la vaga indefinida que van començar a principis d'agost els treballadors de terra de Ground Force, que donen servei a companyies com Air Europa, KLM o Lufthansa.
8: Si heu passat bona part de l'estiu a la capital i aneu amb bici o haureu patit, ha costat molt anar a les platges amb bici.
27: S'han acumulat bicicletes a les estacions del litoral i n'han faltat a les de la part alta, la de ciutat.
8: Joan Garcia.
29: Usuaris amb qui hem parlat descriuen amb què s'han trobat.
30: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes perquè no hi ha espai suficient.
31: Em costa trobar bici al barri de Gràcia. Totes les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
32: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poblenou.
29: L'empresa que gestiona el servei destina un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda i ha ampliat la flota de vehicles que les mouen. Joan Garcia, Pol Matí, de Catalunya Ràdio.
1: I s'han acabat les festes de Sants de Barcelona, però si encara busqueu festa, en trobareu, per exemple, a Vilafranca. Un quart i cinc minuts de vuit, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dilluns 31 d'agost del 2026 i aquest dia d'avui sona així.
7: Els sons del matí.
4: Un mes després són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín, però també ho fan pels carrers, pels boscos i pels polígons de la ciutat.
12: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada.
13: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
14: A Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres.
16: Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig.
17: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat.
0: Aquests són els sons del matí. Anem amb la mirada de l'actualitat, amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Pla de xoc.
15: Conjunt de mesures urgents i extraordinàries per respondre amb rapidesa a una situació d'emergència, crisi o problema greu en un àmbit concret. De moment, res del que ha posat el Departament d'Educació sobre la taula no sembla que pugui evitar el xoc d'iniciar el curs amb una nova vaga de docents.
0: Segona paraula del dia, rebatejar.
15: A veure, textualment, administrar el baptisme per segona vegada. No cal ser sacerdot, però per fer-ho quan vol dir canviar de nom o ressignificar principalment per apropiar-se d'un determinat indret. Donald Trump hi té la mà trencada de Golf de Mèxic a Golf d'Amèrica i més recentment de llac d'Ontario a llac d'Amèrica. Google Maps ha corregut a fer-li cas.
0: Empadronament.
15: És un dret i una obligació de totes les persones que viuen en un municipi i segons us avança avui aquest programa, un criteri per discriminar entre els de casa i els de fora a l'hora d'accedir a piscines municipals d'una vintena de municipis.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 22.000.
4: Són els instal·ladors que fan falta a Catalunya per cobrir tota la demanda del sector. Segons dades del gremi d'instal·ladors que us avancem avui en aquest programa, aquest estiu les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. El temps d'espera és d'entre 4 i 6 setmanes.
0: 1.800.
4: Són els professionals que incorpora educació per aquest curs als centres públics, en concret 1.100 mestres i professors nous i 530 professionals per l'escola inclusiva. També hi haurà 500 aules d'acollida noves, de manera que en total n'hi haurà 2.100.
0: I 40%.
4: És el que s'ha reduït en 3 anys d'oferta de lloguer a les comarques de Girona. Segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona, aquest organisme alerta que la manca d'accés a habitatge incideix en la competitivitat de les empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors.
0: I ara el veig, tres imatges amb Cida Solanes. En la primera imatge, de fet la veig a diaris, la veig a les xarxes, la veig a tot arreu. I és un pilar altíssim de camises verdes que no poden seguir sense ningú més que els castellers de Vilafranca.
27: Així és altíssim i inèdit perquè són els castellers de Vilafranca que tornen a fer història i per primer cop han descarregat un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. És una foto que, com deies, surt i corre per tot arreu. Va ser a la Diada de Sant Fèlix en què es van arribar a construir 16 castells de gamma extra.
0: I és impressionant recuperar-ho també amb imatges en viu, eh? El 3CAT, per exemple, el podeu recuperar i és espectacular. A la segona imatge hi veig Nicolás Maduro. Està vestit amb un xandall gris fent el signe de la victòria amb les dues mans i se'l veu amb una cara relativament somrient, amb ulleres i bigoti.
27: És la foto de portada de molts dels diaris d'avui, empresonat al penal de Nova York des que el gener els Estats Units van entrar a Venezuela. Maduro ha reaparegut amb dues fotos que es van fer el 25 de juny i que es van difondre ahir per les seves xarxes. Ho acompanya del missatge, petit regal d'amor i esperança als seus familiars. Justament s'han publicat després que transcendís que Trump s'ha apropiat del petroli veneçolà.
0: I la tercera imatge és de tres dones d'esquena en un gran vestíbul i caminant agafades per l'espatlla.
27: És la imatge més gràfica per explicar que Islàndia diu no a la Unió Europea. Aquestes dones són la primera ministra i les ministres d'Exteriors i Educació marxant de la compareixença per explicar el resultat. Obre la secció internacional de La Vanguardia i és que els islandesos han rebutjat reprendre els tractes per adherir-se a la Unió Europea. El resultat no és clar i reflecteix un país dividit. El 52% ho va rebutjar, mentre que el 47% ho veia bé.
0: Són les 7:24. I més enllà de la previsió meteorològica, aquesta temporada l'Eloi Cordomí també ens portarà a aquesta hora la cara B del temps. És on analitzarem fenòmens meteorològics extrems, també, per exemple, les tendències climàtiques i altres notícies relacionades amb el temps. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, de moment, avui que comencem la temporada, simplement voldria mencionar tres indicadors que ens fan pensar que els pròxims mesos la meteorologia continuarà sent notícia. En primer lloc tenim el fenomen del Niño, amb un 69% de probabilitat que a partir de l'octubre tinguem un episodi d'una intensitat mai vista des que hi ha registres. I a casa nostra aquesta situació ens sembla que podrien afavorir fenòmens més extrems, tant de pluja com de sequera. L'altre indicador és la temperatura al mar, aquí a Catalunya, que continua 2-3 graus per sobre l'habitual, i això implica una energia extra per les tempestes que es formin a prop de la costa. I una cosa semblant passa a l'Atlàntic, encara supera els 20 i 21 graus a bona part del Cantàbric i de la costa portuguesa. I això també és un bon aliment per les possibles borrasques que s'acostin per aquell costat. És veritat que aquesta setmana no preveiem gaire activitat tempestuosa, ara haurem de veure de quina manera es materialitza tot aquest desgavell meteorològic la resta de la temporada.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Comencem la 20a temporada de l'Enigmàrius amb la Copa 2026, que comença a donar punts avui i fins al desembre, el primer d'aquesta temporada, repeteix el primer mateix de fa 20 anys, a veure si algú encara se'n recorda. Aquests només treballen quan volen, de 6 lletres. Aquests només treballen quan volen, 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I per arribar al punt de 2:15 del matí, real o fals, atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Enxampen un migrant a Ceuta matant un gat per menjar-se'l. Marc Amorós, bon dia.
9: Bon dia. La notícia mostra la fotografia d'un home ajupit envoltat d'un espai ple de sorra. Llueix una camisa blava i uns texans, també de color blau. El color de la seva pell és fosc i el veiem agafant un gat cat per avall per les potes del darrere. La notícia afirma que és una persona migrant que ha enxampat un gat amb la intenció de matar-lo i menjar-se'l. La notícia també situa l'escena a la platja del Trampolín de Ceuta i afirma que la persona de la fotografia és un invasor marroquí.
0: Però això real o fals?
11: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No sé pas, eh?
19: Però si a aquesta hora la platja està buida.
18: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
19: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
18: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Val més que en busquem un altre.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que enxampen un migrant a Ceuta matant un gat per menjar-se'l és una notícia falsa. La fotografia de la notícia ha estat manipulada amb intel·ligència artificial. En realitat no està agafant un gat, sinó un pal per construir una cabana a la platja. No és, de fet, l'única notícia falsa que circula afirmant que els migrants de Ceuta estan matant gats per menjar-se'ls. En circulen dues més, amb fotografies de gats morts, però cap d'elles és actual ni han succeït a Ceuta. Una de les fotografies d'un gat mort és d'un enverinament de gats que es va produir a Gran Canària fa un any, i l'altra és d'un gat maltractat a Lleida l'any 2024.
0: Important. Doncs contestar les coses. Gràcies, Marc. Una temporada més. Bon, una abraçada. I aquest any, per arribar al punt també de 7:45, com que pot ser un bon dia, avui saludem a Carme Ruscalleda. Bon dia.
21: Avui dilluns, festivitat de Sant Ramon, pot ser un bon dia per anar a mercat amb la idea de comprar figues. No badem, no ens les perdem per esmorzar, per postres o per berenar. Però us vull engrescar a posar-ne, per exemple, mitja dosena al gaspatxo al salmorejo. O posar les partides al mig de les amanides. O unes botifarres cuites a la paella envoltades de figues salpebrades. És un autèntic platillo. Us aconsello una llesca de pa, torrada o no, al vostre gust, i a sobre esclafeu-hi i escampeu-hi un parell de figues madures. Amaniu amb un fil d'oli i un xic de sal. I un pensament de pebre. I serà segur un bon dia.

0: Són 8:15. Avui és dilluns 31 d'agost. Ens despertem amb 21 graus a Banyoles, 9 al Pont de Suert i 23 a l'illa de Buda. El dia en què entrevistarem Oriol Junqueras a les 9 del matí en aquest programa. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Doncs hem de saber que la tensió a Ceuta continua creixent. A les últimes hores hi ha hagut noves manifestacions contra la gestió del govern espanyol. Avui trencarà el silenci Pedro Sánchez i sentirem al Congrés les ministres d'Igualtat i de Joventut i Infància.
3: El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars contra Ceuta i Melilla en els propers mesos. Els agents també descarten que l'entorn del rei Mohamed VI estigui darrere de l'entrada massiva de fa un mes.
2: Aquesta nit, després d'un mes de relativa calma, els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran Teheran. S'hi ha tornat llançant míssils contra Jordània, aliat de Trump. Els projectils han estat interceptats.
3: Una de les conseqüències d'aquest conflicte, les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Això acabarà notant-se la factura i ja ho noten les empreses. Isaac Balei, professor de Pompeu Fabra.
4: El que no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
2: Aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, explicarà les novetats per aquest curs que arrenca dimarts de la setmana que ve, un dia en què, si no hi ha acord abans, hi ha convocada una nova vaga de mestres i professors.
3: El sistema incorporarà 1.800 professionals als centres públics i 500 noves aules d'acollida. Més recursos fruit del pacte amb comissions obreres, la UGT i professors de secundària, però no amb la resta de sindicats.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: El Barça, que reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 9:45 al Rayo, paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid col·legi el Màlaga 4-0 i debut amb golejada del Barça femení a la Lliga 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Woman 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou guanya aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Pel que fa al temps, sembla que tindrem una setmana, com dèiem, estiuenca. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui amb temperatures que poden arribar entre els 30 i 34 graus a la majoria de comarques interiors i amb previsió que es vagin enfilant cada dia una mica més fins divendres que tocaran sostre. Ara mateix tenim núvols a la Vall d'Aran, fa sol a la resta i a la tarda hi haurà alguna tempesta al Ripollès o en zones pròximes del Pirineu Oriental.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, tenim retards ja a la xarxa ferroviària. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Avui destaca l'endarreriment del primer tren de l'R11 que havia de sortir de l'estació de Girona a 6:45 del matí i ho ha acabat fent a 7:15, és a dir, una hora més tard. Veiem també altres trens de la mateixa línia, l'R11, que van entre 10 i 20 minuts tard. D'altra banda, avui el servei d'alta velocitat ha arrencat amb normalitat després que ahir la línia entre Barcelona i Girona estigués més de 10 hores tallada. I a Barcelona, la línia 63 d'autobusos ha anul·lat la parada del carrer Aribau per una incidència a la via pública i pel que fa al metro, avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4.
0: I a les carreteres, a aquesta hora ja retencions als punts habituals. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí, sobretot a les rondes de Barcelona. Hi ha retencions a la ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. També a la B23, densitat a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, sentit Barcelona. I fora de l'àrea de Barcelona, precaució a la P7 a Borrassà, en sentit sud, perquè la sortida 4 està tallada per un accident.
0: Ho rematem també amb les portades dels diaris d'avui. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia. Educació posa el focus en l'acollida i el suport dels directors. Titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periódico opta per un prisma diferent i obre l'edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titula El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral. Això en un dia de castells de portada. El periódico hi veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per la història Vilafranca. I és que, recordem-ho, els Verds han descarregat per primer cop un pilar de 9 pisos amb un casteller a cada nivell i 3 reforços.
0: Aquestes són les portades de la premsa. Avui a l'Àgora en comentarem algunes d'elles amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans són les 7:34. I aquesta l'obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui Ceuta continua centrant bona part dels articles d'opinió.
10: Per exemple, l'Antoni Bassas explica a l'Ara que ha estat un mes horribilis per al govern espanyol, que va ser nul en la detecció i l'anticipació i lent i maldestre en la gestió. Al periòdico, el diplomàtic Jorge Dezcallar es mostra indignat per la taviesa del govern espanyol amb el Marroc. Diu que sembla que li faci por, malgrat que Espanya és, diu, més forta que el veí del sud. Mentrestant, el politòleg Manuel Mostaza es pregunta si la crisi de Ceuta és el principi de la fi de Pedro Sánchez i conclou que el més probable és que sí, que acabi tenint conseqüències electorals per al president espanyol. Canviant de tema, el País dedica l'editorial a l'acord pel qual els Estats Units controlaran el 22% del petroli a Venezuela i assegura que Trump es vol fer l'amo d'aquell país. I per la seva part, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que reflexiona avui sobre la intel·ligència artificial, que diu de vegades sembla que ens domini, fa una crida a controlar aquesta tecnologia i lamenta que encara quedi tant per fer.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
1: A l'Iran i altres països han condemnat dones a la presó per protestar contra el vel o per cantar sense dur-lo de mantomes. Són casos recents i tots els organismes internacionals haurien d'exigir la seva alliberació, perquè només reclamen un dret que ha de ser intocable, ser lliures. Lliures per cantar, per vestir-se, per decidir sobre el seu cos i la seva pròpia vida. Cap religió, cap govern, cap llei no pot convertir la llibertat femenina en un delicte. La seva lluita és la nostra i les dones les volem lliures. Lliures ja, ara i sempre.
11: La pilota l'ajuda al Barça, la té Pedri.
12: Tot és possible un dia de partit.
13: Podria provar la xut, continua la vi, xuta la vi!
12: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui a 8:45, la TDT del Barça Rayo a Catalunya Ràdio.
14: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
15: M'expliques un conte, papa?
16: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
17: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
14: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui ha guanyat la Festa Major de Granollers?
3: Doncs la colla dels blaus, tot i perdre les proves de competició per 8-5, els blaus s'han imposat als blancs amb el seu lema del món al país de les meravelles, que han guiat la colla durant 9 dies de festa. Ho recull la portada del 9-9.
0: Ha quedat a mig fer.
2: El parc infantil de Banyoles, el que havia de ser, de fet, ha de ser el més ambiciós de la ciutat. Segons llegim el diari de Girona, a finals de maig es van aturar les obres perquè l'empresa que les feia va renunciar. L'Ajuntament ha hagut de buscar una altra empresa i si tot va bé la idea és que es reprenguin les obres aquest setembre perquè el parc sigui una realitat a finals d'any.
0: I què no hi havia encara?
3: Un bar queer català a Barcelona, llegim al periòdico, que n'ha obert una a Sant Antoni, es diu Mercès, en una picada d'ullet al nom anglosaxó de Macy's. La idea és un bar modern adaptat a la cultura catalana i no només en la música que hi soni, sinó que també tenen en ment recuperar begudes i combinats tradicionals de Catalunya. Tot ha sortit de les festes itinerants d'Alli, Oli i Olé.
0: I la notícia que no agradarà als amants del parmesà.
2: És que les altes temperatures d'aquest estiu han deixat sec el cabal del riu italià Po i les seves aigües reguen la regió on s'elabora aquest formatge tan preuat. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que sense aigua no hi ha ni gra ni farratge amb què s'alimenten les vaques d'aquesta varietat.
0: I què es veu des de l'espai?
3: Doncs les festes de vaixells a les cales de les Balears, una imatge de satèl·lit desjondada a Eivissa, retrata desenes d'embarcacions, una tocant a l'altra, en forma de ser concentrades al mar. Ho veiem al diari de Mallorca, això ha reobert el debat sobre les anomenades boat party al litoral de les illes.
0: Però es veu des de dalt, no? No,
3: sí,
0: es veu el detall de la...
3: Es veu com una forma de ser, sí.
0: Potser recordeu també aquest anunci?
19: Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
2: És el de la històrica fàbrica de sabons Camp de Granollers, propietària de Colón o Helena. Doncs torna a ser notícia per aquest torn a canviar de mans. El fabricant britànic McBride adquireix aquesta planta que estava a mans de BSTC des de fa tot just un any. Ho explica el 9-9, que diu que l'operació es farà efectiva el 2027.
0: I ara us expliquem els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
5: No només a Catalunya hi ha la carpeta pendent de l'ensenyament. A França, Le Figaro avui destaca en portada que el retorn a les aules està minat, diu, minat per les agressions sexuals que s'han denunciat en diversos centres que fan activitats extraescolars. I no parlem de pocs casos. Segons recull Le Figaro, només a París hi ha 132 monitors suspesos en el que portem d'any, pràcticament la meitat per agressions sexuals o sexistes. I l'endemà que Islàndia hagi dit que no a entrar a la Unió Europea, el diari Morgunblaðið, un dels històrics del país, recull que el govern no

0: no en fa un bon pronòstic. Diu que els problemes legals que té el gegant xinès de la moda als Estats Units i Europa faran que el seu debut bursari sigui a la baixa. Avui la cosa va de retail i l'economista afirma que Shein accelera però que Inditex aguanta. Assegura que el creixement del grup asiàtic no ha impedit que l'espanyol mantingui la seva posició líder entre les companyies de moda i compara resultats. Inditex guanya més de 6.000 milions mentre que doncs Shein en guanya 1.800 milions. I l'ON Economia calcula el cost de tenir aire condicionat encès tot el dia. Depenent de la tarifa elèctrica, la despesa, diu el diari, pot quedar-se en menys d'un euro al dia. Explica, però, que la forma més precisa de calcular-ho consisteix a tenir en compte la potència real de l'equip, les hores de funcionament i el preu que es paga per cada quilowatt-hora.
1: Avui parlarem de l'aire condicionat també a l'Àgora del Matí, perquè, segons hem pogut avançar en aquest programa, per aconseguir un aire condicionat ara mateix perquè te l'instal·lin, has d'esperar un mes i mig. A llarga llista d'espera. En parlarem i ens preguntarem també si són polítiques d'esquerres potenciar l'aire condicionat davant del canvi climàtic que estem vivint tots plegats. I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
2: Gabriel Jesús arriba al Barça, Mundo Deportivo el veu com una oportunitat de mercat, remarca que només li costa 10 milions d'euros. El diari explica que el Barça ha rebut informació de la seva plena recuperació després de la greu lesió de genoll que va tenir l'any passat. Santi Noia es pregunta si és realment el substitut de Lewandowski o Ferran. El diari Esport diu que si la salut l'acompanya pot ser la peça ideal que faltava a la davantera i afegeix que fa 10 anys va estar a punt de fitxar pel Barça, però que el City li va pispar. Aleshores, el Barça va acabar fitxant Paco Alcácer. Per La Vanguardia, és un nou que costa 10. I mentrestant, sembla que s'acaba de moment la història de Julián Álvarez amb el Barça, que us hem anat explicant des del mes de juny.

0: L'esportiu destaca que arriba el gol brasiler al Barça davant la impossibilitat de fitxar Julián. El diari ara diu que el Barça s'emplaça a fitxar Julián Álvarez en noves finestres de mercat i pel periòdico aquest fitxatge és un consol per no poder fitxar Julián, tot i que l'interès no decreix i el club no defalleix per incorporar Julián Álvarez en el futur. Sergi Pàmies, a La Vanguardia, reflexiona sobre la directiva del Barça, diu que no enganya abraçant l'independentisme. El diari As i el Marca diuen que ha tornat el Mourinho que vam conèixer el 2010 amb la primera resposta 100% mourinista quan li pregunten per les declaracions contra els àrbitres del tècnic del Màlaga.
1: No merece comentar.
2: Això pel que fa a la premsa esportiva. Acabem el repàs també a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Mofa les xarxes davant l'aparició de Marcos de Quinto a Ceuta, embarcat en l'Armada de la Solidaritat.
4: Sí, segons explica Público, l'empresari i exdiputat de Ciutadans va aparèixer aquest cap de setmana davant dels mitjans amb una cervesa fresca a la mà, assegurant que havien reunit una armada civil, és a dir, els seus iots, per dir al Marroc que Ceuta és espanyola. Les xarxes no han tardat a criticar-lo, definint l'acció d'esperpent.
2: És la flotilla dels pijos.
4: Exactament.
2: I una parella nord-americana reserva un mes a Sant Sebastià i se'n va al cap de 10 dies, diu perquè no era el paradís que havien imaginat. Segons recull el Huffington Post, la parella va esgotar els plans de la llista només 10 dies i es va adonar que la realitat no encaixava amb les expectatives del viatge. A tot això s'hi va sumar la pressió del turisme al centre urbà i, per acabar-ho de reblar, i encara que pugui semblar mentida, el menjar. I és que la parella és vegetariana. I Bet, la protagonista d'aquesta història, ha dit que pel proper viatge probablement investigaran millor abans d'escollir el destí. Un donant d'esperma dels Països Baixos diu que és pare de 199 nens nascuts en 4 països.
4: Sí, l'home de 43 anys s'hauria canviat el nom per ser donant en diversos bancs d'esperma durant anys i també contactava amb algunes famílies a través d'internet. Ara ha enviat una carta als afectats informant que 172 nens van néixer gràcies a les seves donacions als Països Baixos, 11 més a Bèlgica, 15 a Alemanya i un més en un altre país europeu. Els ha explicat que creia que estava fent el correcte perquè els ajudava, però ara se n'ha adonat que no va actuar adequadament. També ha admès que la xifra total podria ser més gran, ho hem llegit a 20 minuts.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem l'actor Richard Gere, que fa 77 anys, també Teresa Lourdes Borrego Campos, més coneguda com a Terelu Campos. Avui en fa 61, els mateixos que el presentador i productor televisiu Pablo Motos.
2: I el Santoral.
4: Avui és Sant Ramon Nonat, Sant Nicodem, Sant Arístades, Sant Domènec de Val, Sant Vicenç, Santa Sabina i Santa Sisteta.

0: Santa Sisteta?
1: Sí, teta.
0: Sisteta.
1: Sisteta.
0: Sí, perquè si fos cinteta. Aquest és el repàs a la premsa d'avui. Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quios vintage amb Albert Om.
2: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
3: 31 d'agost de 2016, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el de l'Assemblea, Jordi Sánchez, convoquen els actes de l'11 de setembre. El lema del 2016 és Som el somni, estem a punt. Des del 2012 serà la cinquena diada multitudinària per la independència. I mentrestant, aquell 2016, Espanya anava tirant des de feia 9 mesos amb Mariano Rajoy com a president en funcions. Es repetien eleccions, però no hi havia manera de formar govern. Tal dia com avui, de fa 10 anys, Rajoy perdia un altre debat d'investidura perquè només va tenir els vots a favor de Coalició Canària i de Ciutadans d'Albert Rivera. Acabo amb el Barça del president Bartomeu, perquè ara fa 10 anys fitxava un nou per l'equip de Luis Enrique. Es deia Paco Alcácer i dedicava els gols al cel perquè el seu pare es va morir sortint del partit en què el fill va marcar el seu primer gol amb el València.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara falten 13 minuts per les 8 del matí. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Silvia Solanes i Francesc Soler. Educació incorpora més de 1.100 docents i 500 aules d'acollida noves per al curs vinent. Comença, per cert, dimarts de la setmana vinent.
8: També hi haurà 530 professionals més per a l'escola inclusiva. Educació també recomana restringir la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i fer-ho constar si la fan servir als treballs de recerca. Són les novetats d'un curs que comença marcat per la convocatòria de vaga el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA. Avui la consellera en donarà detalls.
0: Avui també estarem pendents a Ceuta. Milers d'emigrants hi continuen malvivint un mes després de l'entrada massiva.
9: Demà el Consell de Ministres aprovarà un pla de xoc per la ciutat autònoma i dijous Pedro Sánchez reapareixerà públicament al Congrés per donar explicacions sobre la crisi humanitària que amenaça el darrer tram de legislatura.
0: És notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units han tornat a atacar l'Iran.
8: Ho han fet per primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que ara la prioritat és asfixiar econòmicament el règim iranià.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per instal·lar aires condicionats.
9: La calorada d'aquest estiu ha disparat la demanda un 30% respecte a l'any passat i els instal·ladors no donen a l'abast. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
10: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre.
0: I també us avança aquest programa al matí de Catalunya Ràdio. Ripoll és un dels municipis que fan pagar l'entrada més cara els no empadronats per accedir a les piscines públiques.
8: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu. També ho han fet altres municipis com Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet o Castellà del Vallès. El Tribunal Suprem va dictar el 2023 que aquesta pràctica no és legal. Jordi Palau, adjunt del síndic.
11: Fer aquesta discriminació suposa un atac contra el principi d'igualtat i el principi de legalitat establert en el nostre ordenament.
0: I avui també és notícia una imatge. La imatge dels castellers de Vilafranca descarregant per primera vegada a la història el Pilar de Nou.
9: Ha estat el punt culminant de la Diada de Sant Fèlix amb 16 castells de gamma extra.
0: Aquests són els titulars del dia, però avui també estarem pendents al País de diferents temes. Fem una ronda de connexions pel País. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
0: Des de Girona, Lea Claret, bon dia.
14: Bon dia.
0: I des de Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Arrenquem amb les comarques de Lleida, perquè atenció als conductors que us interessa això. Estela, Cervera, comencen avui unes obres molt esperades, les que han de millorar el ferm de l'autovia 2.
15: Sí, seran uns dies d'obres, això sempre molesta, però s'ha de reconèixer que hi va haver moltes queixes dels usuaris pel mal estat de la carretera. De fet, l'hivern passat, després d'uns dies dies de pluges, els sots van ser tan grans que van provocar accidents i danys a molts vehicles. Això a la Segarra. A Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, hi ha hagut un accident greu en un camí rural quan ahir a la tarda un cotxe va caure des de 10 metres i va bolcar. N'estem pendents perquè hi havia 5 ferits, 3 dels quals crítics. I a la ciutat de Lleida, avui tanca el dispositiu per acollir temporers sense feina per a la campanya de la fruita. Aquest estiu, recordem-ho, per primera vegada s'ha hagut d'ampliar amb un segon pavelló.
0: Això a Lleida, Barcelona, la cosa també sembla que va d'obres, Marc.
1: Sí, aquesta és, Ricard. El metro avui reobre l'estació de Verdaguer de línia 4 després de gairebé 2 mesos tancada per obres. I estaven fent treballs per fer accessible l'intercanviador. Més obres resoltes, també es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Això és la cara, la creu, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor. Serà fins diumenge que ve, així doncs, paciència.
0: I saltem ara al nord del país. A Girona, la falta d'habitatge de lloguer amenaça la competitivitat també de les empreses, Laia?
6: Sí, s'ha reduït un 40% en 3 anys, segons la Cambra de Comerç, i alerten que això afecta sobretot les empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors, com per exemple, aquí important, el turisme. I avui, festa a l'Escala, perquè hi ha el primer torneig internacional d'escacs, l'Emporium Chess Open. Ah. Asseguren que han aconseguit un bon nivell de participants, hi ha grans mestres internacionals i tot, 60 jugadors de fins a 7 països.
0: Hi aniràs?
6: Potser sí.
0: Doncs mira, ja m'ho explicaràs. I del nord al sud, Clara, el Parc Natural del Delta i les Salines de la Trinitat volen protegir encara més les aus que nidifiquin.
12: Sí, la protecció es reforça especialment en la zona de la Punta de la Banya. S'hi ha fet un tancament perimetral per evitar l'entrada de depredadors terrestres i s'ha renovat la senyalització pels vehicles que hi circulen. D'altra banda, al Baix Penedès hi han detingut 2 persones per espoliar un espai de l'interès arqueològic al litoral de Calafell. Les van enxampar mentre feien una prospecció subaquàtica amb detectors de metall a la zona d'un jaciment arqueològic i una embarcació enfonsada no documentada. En l'actuació es van decomissar una 60ena de monedes antigues i diverses peces de joieria als infractors, als quals se'ls imputa un delicte contra el patrimoni.
0: Doncs aquestes són les notícies que ens arriben des de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
1: Adéu, bon dia.
15: Adéu, bon dia.
12: Adéu, bon dia.
0: I pel que fa al temps, el termòmetre torna a apuntar cap amunt aquests propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia, sí. Ara mateix, per exemple, encara tenim 14 graus a Viella, aquí ha refrescat una miqueta, hi ha núvols, en canvi la resta de Catalunya ja tenen 20 graus a Mollà, 23 a Cambrils, i això anirà tirant cada vegada més amunt. I és que, de cara a dijous, divendres, preveiem una altra vegada temperatures que podrien fregar els 40 graus en alguns llocs, per exemple, a les comarques de Ponent. Avui calor una mica més moderada, màximes de fins a 35 graus a Ponent, més de 30 a la majoria de comarques de l'interior, 27-28 a prop de la costa, amb 4 nuvolets al litoral, algunes nuvolades que poden créixer amb una mica més d'energia al voltant del Pirineu Oriental i al voltant del Ripollès podrien arribar a deixar alguna tempesta aïllada. La resta de dies tindrem molt poca activitat tempestuosa.
0: I pel que fa a les carreteres, on són els punts ara mateix més complicats a aquesta hora, Clàudia Serra?
14: Doncs mira, tenim retencions a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, B20 a Santa Coloma i C58 a Montcada, direcció Trinitat, B23 a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues i a la C31 a l'Hospitalet, tot això en sentit Barcelona. I fora de l'àrea de Barcelona, normalitzada ja la situació a la P7, a Borrassà, sentit sud, on recordem-ho, la sortida 4 estava tallada per un accident, ara ja està oberta.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge de Pau Serra, del Masnou. És un dels veïns de la promoció d'habitatges de protecció oficial de la plaça de les Dones que es queixa del mal estat del bloc. Hi van entrar a viure tot just al març, però assenyalen que ja hi ha filtracions d'aigua, rajoles mal col·locades i altres deficiències. La promoció està gestionada per Insol, empresa pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, que defensa que està tenint les queixes i que el 90% d'incidències estan resoltes. Serra, però, qüestiona aquest càlcul. Els veïns, a més, estudien emprendre accions legals.
17: Han vingut a arreglar la porta d'entrada de l'edifici 4 vegades a arreglar-la. I l'última reparació que van fer va durar en funcionament 4 o 5 hores. I ells aquí comptabilitzen, doncs, que ja ho havien arreglat.
2: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: Aquesta és la bústia d'anúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-06-09. I cada dia també a aquesta hora el que farem és repassar el preu de les coses amb la Lara García. Lara, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Avui, les piscines municipals.
1: El preu més habitual de les piscines municipals catalanes és d'uns 5 euros l'entrada general. Comencem per Bellver de Cerdanya. Passar un dia a la piscina costa 4 euros i mig i fan descomptes per jubilats i infants.
2: Més de 18 anys, 4 i mig. Després hi ha entrades de jubilats de més de 65, 2 i mig. I els nens també de 2 i mig.
1: Una de les més barates que hem trobat és la piscina de la Creueta del Coll, a Barcelona.
3: La nostra tarifa per dia seria de 2,75, targeta monoparental o nombrosa seria 1,27, persones majors de 65 anys o menors d'un any entrarien gratuïtament i també persones amb discapacitat.
1: En canvi, una de les més cares és la de Ripoll. A més, el municipi fa diferenciació de preus entre empadronats i no empadronats. Costa 7 euros amb 90 cèntims per als censats a Ripoll i 12,40 per la resta.
0: I aquesta pràctica del govern de Sílvia Orriols no és legal. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que el síndic de Greuges de Catalunya ha rebut ja una vintena de queixes de diferents municipis que fan aquesta distinció també de preus. Ho ampliarem tot seguit als bàsics del matí a partir de les 8 del matí. I més enllà també d'aquestes despeses que fem voluntàriament en el nostre dia a dia, també ens fixarem a aquesta hora on van a parar els nostres impostos. Amb Lot Serra, avui, un rescat al medi natural. Ot, bon dia.
4: Bon dia. De tant en tant sentim helicòpters dels bombers quan estem d'excursió a la muntanya. En general, el Departament d'Interior assumeix el cost dels rescats a raó de 43 euros l'hora cada bomber i 55 per cada vehicle mobilitzat. L'operació s'encareix molt quan cal un helicòpter, 3.245 euros. L'any 2009 el Departament de Justícia va decidir que la factura recaurà en les persones accidentades si han necessitat ajuda arran d'una negligència seva.
0: Seran les 8 del matí, Elisenda Pineda. Bon dia, bona hora.
5: Bon dia, Ricard.
0: Com estàs? Com anà l'estiu?
5: Molt bé, molt calorós, molt bé, molta platja, molta piscina, hem fet molt de bronzo, estem tots molt contents.
0: I moltes xarxes, perquè cada dia a aquesta hora el que faràs és explicar-nos quin és el vídeo més viral del dia a les xarxes.
5: Doncs sí, mira, i ens estrenem amb el que ha estat el fenomen viral de l'estiu i m'atreviria a dir que a dia d'avui segueix sent imbatible. Eh? Em refereixo a la nena de Tarragona que sense voler-ho es va fer famosa després de l'eclipsi. Què va passar? Doncs que la van entrevistar a les càmeres de TAC12, que és la televisió del Camp de Tarragona, just després del fenomen, i li van preguntar què li havia semblat allò que havia vist. Atenció, perquè aquesta és la seva resposta.
6: Una cosa mai vista, no ho sé, mai vista. No me'n queden paraules per dir, mai vista, una cosa mai vista.
5: Doncs atenció, perquè el vídeo de TAC12 acumula uns 86.000 likes i prop de 500 comentaris. I l'àudio ja s'ha fet servir en diversos creadors de contingut. De fet, Astrid Millán, que és una influencer catalana amb prop de 2 milions de seguidors a Instagram, també l'ha fet servir. I això és el que volem a casa nostra, Ricard. Nenes que si fossin un personatge de les Tresines serien la Rosita. Ja triguem a donar la creu de Sant Jordi a aquesta criatura i que la reculli dient, no me'n queden paraules.
0: Elisenda Pineda, que tinguis un bon dia.
5: Gràcies, igualment.

dedicarem sempre una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 31 d'agost, que és Sant Tornem-hi, per molts de nosaltres, la dediquem als que tornen a la feina o als que tornen d'un viatge. Amb l'esperança que tot torna a començar i amb la idea que tot anirà bé.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Les principals retencions a aquesta hora són a l'àrea de Barcelona, en punts habituals, a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, en sentit Llobregat, B20 a Santa Coloma i C58 a Montcada, direcció Trinitat, també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a Esplugues i a la C31 a l'Hospitalet, tot en sentit Barcelona.
0: Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia, dimarts dia 8. S'incorporen més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida. Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. Dijous compareixerà al Congrés i demà el seu executiu aprovarà un pla de xoc de 165 milions d'euros. A la ciutat autònoma continuen les manifestacions per reclamar la gestió dels milers de persones que continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats. Les víctimes mortals de la tragèdia al Nepal ja superen les 900 i encara hi ha més de 4.000 desapareguts. Les autoritats asseguren que han localitzat l'últim dels tres espanyols desapareguts. Els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. En resposta, l'Iran ha atacat dues bases nord-americanes a Jordània. El petroli puja un 2%. Avui comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia 2 a Cervera. S'allargaran durant un mes i es faran en sentit Lleida en uns 4 quilòmetres amb un pressupost de 12 milions d'euros. L'oferta de lloguer a les comarques de Girona s'ha reduït un 40% en 3 anys. La Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Els interessats a tenir aire condicionat a casa s'han d'esperar més d'un mes de mitjana. La dada avançada pel matí de Catalunya Ràdio té l'origen en un increment del 30% de peticions per la calor d'aquest estiu i per la falta d'instal·ladors. Diada de Sant Fèlix per emmarcar els castells de Vilafranca han descarregat per primera vegada la història. El Pilar de Nou ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. Esports. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça reforça abans de rebre avui el Rayo al Camp Nou. El club ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys. Fins ara l'Arsenal pagarà al voltant de 10 milions d'euros més variables. Qui ja ha jugat és el Madrid, que ahir va vèncer el Màlaga per 4-0 al Bernabéu. És la tercera victòria dels blancs en 3 partits de Lliga. En motor, Àlex Palau es problema per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves al Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del pilot català en només 6 anys. I la primera jornada de l'Obert dels Estats Units de tenis deixa la primera sorpresa. Novak Djokovic ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone.
0: Dilluns de temps tranquil, un matí de sol i algun núvol baix i una tarda on no és impossible algun ruixat puntual al Pirineu. La temperatura es mantindrà sense massa canvis, amb valors que al migdia poden arribar als 34 o 35 graus a les comarques de Ponent.
3: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem Educació. Incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida pel curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA, Sara Canyete.
4: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzats en tres aspectes. Millora de l'escola escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Aquest any també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. Això és un 30% més que el curs passat. Els docents rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial que es va pactar amb part dels sindicats el curs passat, però que els docents, recordem-ho, van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius ja han dit que el curs que ve no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui per explicar aquestes i altres novetats de cara a l'inici de curs i veurem si hi ha una proposta d'última hora sobre la taula per intentar desconvocar aquesta vaga del 8 de setembre, del primer dia de curs, i si també pot aportar més dades sobre què ha passat amb l'errada de les proves PISA.
0: El Departament d'Educació proposa també restringir l'ús d'eines d'intel·ligència artificial pels alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als entre 14 i 18. Després dels mòbils i les pantalles, aquest curs el Departament es fixa en la intel·ligència artificial i demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús d'aquestes eines. En algunes matèries, com el treball de recerca, Educació entén que els alumnes poden fer servir la IA, però diu que ho han de fer constar i han de documentar quin ús n'han fet.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Pendents un dia més de Ceuta, un mes després de l'entrada massiva de migrants per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat i en campaments improvisats en qualsevol racó. En paral·lel, es repeteixen cada dia les manifestacions que reclamen una solució a les autoritats. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
5: Avui a les 12 hi ha una nova manifestació convocada, aquesta vegada dels serveis que estan a primera línia, com els de neteja, bombers, policia i funcionaris de presons. Aquesta és una de les moltes protestes dels veïns que després d'un mes de l'entrada continuen organitzats i decidits a sortir al carrer fins que tot canviï. Titllen la situació d'insostenible i l'hostilitat cap als migrants és cada vegada més gran.
6: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
7: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
5: Mentrestant, pels carrers de Ceuta continuen deambulant milers de persones que dormen a la platja, pels carrers, en portals i en entrades de supermercat. D'altres, com l'Aixa, dormen en un poliesportiu al barri del Príncipe, que és un espai habilitat per nenes i dones. L'Aixa ens explicava que estava treballant quan va sentir que hi havia la possibilitat de creuar i ho va acabar fent.
8: Era l'aigua nedant i vaig pensar, estic absolutament en mans de Déu, si puc, continuo, si no puc, torno. I quan vaig arribar a terra, vaig pensar en el meu futur i que realment podia ajudar els meus pares.
5: Com ella, són molts els joves que van veure l'oportunitat ara fa un mes d'entrar a Espanya per buscar un futur i trobar una feina digna amb què puguin ajudar els seus pares. Ara, però, domina la incertesa de què passarà amb ells.
0: Gràcies, Marta. Doncs Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar aquesta crisi de Ceuta que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de compareixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà demà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros. Anem ara a Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
10: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
9: D'això fa un mes i la crisi és lluny de resoldre's, admetent a la Moncloa. Ara Sánchez intenta recuperar la iniciativa. Avui dona una entrevista a la ràdio i dijous compareix al Congrés. Abans, el Consell de Ministres aprovarà un rescat pel teixit econòmic de Ceuta i anunciarà a quins espais ubicarà els migrants per tramitar les seues expulsions. El PP reclama que s'acceleren.
11: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
9: Els populars volen fer de Ceuta un calvari per Sánchez i dimecres ja han convocat protestes davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
0: 8 i 9 minuts, els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits tant entre les forces iranianes com entre la població civil. Segons un alt funcionari dels Estats Units, l'operació es va tirar endavant després que s'haguessin detectat membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils. Trump, per la seva banda, ha publicat de matinada un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Karak sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi produït ni cap comentari ni de la Casa Blanca ni del Departament de Defensa dels Estats Units. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran fa pujar el preu del petroli al voltant d'un 2% fins als $90 al barril de Brent.
3: 3CAT Info.
0: L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fons de la Cambra de Comerç de Girona. Alerten que la manca d'habitatge, d'accés a habitatge, incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat de treballadors per cobrir llocs de feina. Girona, Maria Rovira.
12: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
13: Les empreses es troben en què no poden satisfer una sèrie de demandes i necessitats que tenen, com són les d'atraure talent, com les empreses i com els territoris poden atraure el millor talent. I els millors es mouen segons, evidentment, el sou, però també segons el reconeixement, per exemple, que puguin tenir o no, i també, per suposat, segons si tenen dificultats especials en aconseguir vivenda.
12: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
13: Les empreses tenen, clar, la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no? Perquè, evidentment, tot això ha suposat una reducció important de l'oferta i, evidentment, si es produeix una reducció de l'oferta, es produeix un increment dels preus.
12: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
0: El Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Becar.
14: Les obres comencen este matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
3: 3CAT Info.
0: Cal esperar més d'un mes per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu n'ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast. Són dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio. Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma la falta d'instal·ladors que el sector arrossega ja de fa anys. Tot plegat ha fet que el temps d'espera per instal·lar aires a les llars se situï aquest estiu entre 4 i 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
15: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
0: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. I una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès van passar ahir prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i va afectar en un primer moment unes 1.300 persones. Al llarg del dia es van anar recuperant el servei gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenet Martínez, en reclama explicacions.
16: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut doncs l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, o a recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
0: La previsió és que Ajuntament i Endesa es reuneixin avui per aclarir quina és la situació.
3: Fresca Info.
17: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No sé pas, eh?
18: Però si aquesta hora la platja està buida.
17: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
18: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
17: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
19: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
18: Val més que en busquem un altre.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 3CAT Info.
0: Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i al temps. Equip Vieri, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Les principals retencions a aquesta hora les tenim a l'àrea de Barcelona, direcció a la capital catalana. Hi ha densitat a la C58, a Montcada, a la B23, a Esplugues, C32, a Sant Boi, A2, a Cornellà i C31, a l'Hospitalet. Trànsit dens també a la ronda litoral de Sant Adrià, a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, Adif informa que per robatori de cable els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona poden patir retards. A la línia R11 de Rodalies, el tren de Girona, que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 7:40, circula amb una hora de retard.
3: El temps.
0: Amb el Gori Massip.
21: Encetem el darrer dia del mes d'agost, també de l'estiu meteorològic, i en aquest dilluns de temps tranquil, que es presenta força estable, amb sol, alguns núvols baixos que tenim a hores d'ara a punts de la costa s'han d'anar trencant, i també cap a la zona de la Vall d'Aran, algun núvol baix que fa el ronso, poca cosa tot plegat, amb unes temperatures matinals que no han baixat d'aquests 21, 22, 23 graus, 24 en el cas de Castelldefels o 24 i escaig al centre de la ciutat de Barcelona, els valors més baixos al voltant dels 9 o 10, tant a l'alta muntanya com a les valls del Pirineu. Com dèiem, avui un temps de tranquil, a la tarda sí que poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu, cap al Prepirineu, serrada prelitoral, punts de muntanya bàsicament, que no descartaríem que arribin a deixar algun ruixat a cavall del Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona, potser també cap a l'Alt Berguedà, fenòmens poc importants. Amb calor que s'ha de mantenir, amb màximes entre els 30 i els 35 graus, les més altes, sobretot cap a les comarques de Ponent i el Pla de Lleida. Demà dimarts potser alguns núvols més, però una tònica de temps molt semblant, amb més sol al matí i algun ruixat de tarda que es pot presentar a la zona pirinenca.
3: Fresca Info.
22: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
23: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
22: Aquesta part està super trencada.
23: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
24: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
23: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: Un quart de 9:03, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a plaça, la dels castellers de Vilafranca, i la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
25: Entre totes quatre han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, hi podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Units. Àngel Grau n'és el cap de colla.
2: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
25: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també afirma la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el pilar i el pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desfolrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
0: L'Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició, que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversión ens ha posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigues Fontàs.
4: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del Festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
5: Un balanç molt positiu, perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'Acústica doncs segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
4: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants.

0: Les coreografies amb ventalls gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics. Patrimoni Gràfic Sabadell mostrarà al Museu d'Art de la Ciutat part dels elements que ha salvat de botigues històriques que han tancat els últims anys. Són elements que consideren que han fet perdre la identitat de la ciutat, d'Adrià Clotet.
1: L'associació vol evitar que desapareguin els rètols d'aquestes botigues de l'imaginari col·lectiu, que són les imatges dels carrers de la ciutat. Ho fan un context en què la Rambla i altres zones han perdut negocis històrics. Per recuperar part d'aquesta memòria urbana, el col·lectiu ha organitzat una exposició que obrirà dimecres al Museu d'Art de Sabadell. Entre el material exposat hi ha dos rètols de Ràdio Grau, botiga especialitzada en electrodomèstics i electrònica des dels anys 30 i ubicada a la Rambla, i el cartell del Frankfurt Permanyer. També hi són presents establiments que han tancat fa poc, com la merceria La Moda o la botiga Vidal Papers. Pol Abran, membre de Patrimoni Gràfic Sabadell, explica el procés que duen a terme per salvar rètols d'establiments antics en perill de desaparèixer.
2: Nosaltres el que fem és localitzar els rètols que creiem que han de ser salvats, ja estigui el local obert o estigui tancat. Si està obert és relativament senzill, perquè vas, parles amb els amos, els expliques, i la part complicada ja és la de després, la dels locals que estan tancats. Nosaltres no agafem cap rètol sense permís.
1: Un cas destacat és el rètol de la Casa Homedes. L'edifici, al carrer de la Rosa, amb 300 anys d'història i en funcionament des del 1830, es va ensorrar parcialment el 15 de març. La façana va quedar totalment malmesa i part del cartell també. El col·lectiu el va salvar durant les tasques d'estabilització i l'ha cedit al Museu d'Història. La mostra es presenta com un recorregut pel passat urbà de Sabadell a través de cartells que sovint passen desapercebuts, però que desaparèixer provoquen la pèrdua d'una part de la identitat de la ciutat.
0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. Els L'Emporium Chess Open hi participaran grans mestres. Des d'avui hi competiran uns 60 jugadors de 7 països. Girona, Núria Pereira.
3: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
4: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I a més tenim grans mestres, això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
3: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
5: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'opening, no?, a veure quina manera de jugar, no sé, és una novetat per mi de veure a mis carrers aprendre les estratègies.
3: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
0: Esports. Roger Arnau, bon dia.
6: Bon dia.
7: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
6: El Barça reforça abans de rebre avui el Rayo al Camp Nou. El club blaugrana ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club veu el jugador com una oportunitat del mercat i és un davanter que agrada Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. I tot plegat, com diem, mentre el Barça juga avui contra el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou, una hora abans, a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu? Sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick assegura que està satisfet amb la PIC quan només queda un dia pel tancament del mercat de fitxatges.
8: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
9: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip, però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
10: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
6: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop del genoll que va rebre la primera jornada al camp de l'Elx. Qui ja va jugar ahir va ser el Real Madrid, va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu. És la tercera victòria en tres partits dels de Mourinho. Juan Funes, el tècnic del Màlaga, va acabar descontent amb els àrbitres, però Mourinho no va voler respondre.
11: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para lo contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
12: No merece comentar.
6: També jugats ahir el Deportivo 3 València 1 i el Celta 0 Atlètic Club 2. Avui al marge del Barça Rayo també juga l'Osasuna Getafe.
7: 3CAT Info.
6: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat aquesta matinada per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada. S'ha disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units. És el cinquè títol de l'IndyCar del pilot de Sant Antoni de Vilamajor en només 6 anys, el quart consecutiu. Una fita que situa Palou a només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a 2 del mític AJ Foyt. Aquesta temporada, quan no és falta l'últim a cursar a Laguna Seca, Palou de moment ha sumat 6 victòries i 7 poles en 16 carreres. I encara en motor, però en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple a la lluita pel Mundial. Després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada, el de Cervera se situa segon, a 19 punts del líder, Jorge Martín.
13: Hace dos semanas estaba medio muerto, o cojo. Ahora vuelvo a estar vivo, entonces sobre todo es aprovechar los momentos que puedes encontrar durante un fin de semana, aprovecharlos cuando realmente se tiene y se puede ganar.
6: I encara sobre les dues rodes, novena victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure, el pilot de Piera. Aquest cap de setmana el Gran Premi de França ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només queden 160 punts en joc. La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos i Bou podria assolir ja el seu títol número 40. I en tenis, la primera jornada de l'Obert dels Estats Units ens ha deixat la primera sorpresa. Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Nabone. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. Al quadre femení també ha caigut fa uns minuts una altra veterana il·lustre, Venus Williams, de 46 anys en el seu cas. Ha perdut en 2 sets contra també l'estadounidenca Sofia Kenin. Avui entra en competició el vigent campió Carlos Alcaraz. El murcià jugarà contra el rus Roman Safulin. I tornant al futbol, el debut plàcid del Barça a la Lliga Femenina, les de Pere Romeu van golejar per 5-0 a l'estadi Johan Cruyff. Sentim Clàudia Pina, una de les golejadores.
14: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0 no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
6: I encara en futbol, el Badalona Women en canvi va perdre el camp de l'Atlètic Club per 3-1, mentrestant en primera federació, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0. Dissabte, recordem, el Sant Andreu va caure per la mínima al camp de l'Osca. Amb aquesta informació acabem la repàs de la informació esportiva.
15: Fa 25 anys naixia Dataplanning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Dataplanning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Dataplanning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Dataplanning.

0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit. Clàudia, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora, trànsit dens encara en diversos punts d'entrada a Barcelona que s'arrosseguen des de primera hora. A la C58, a Montcada i a la B23, a Esplugues, també en trams habituals a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, recordem que Adif informa que per robatori de cable, els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona poden patir retards.
0: Com un repàs a les notícies més destacades d'aquesta hora, Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia dimarts, dia 8. S'incorporen més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. Dijous compareixerà al Congrés i demà el seu executiu aprovarà un pla de xoc de 165 milions d'euros. Anirem a la ciutat autònoma per veure com continuen les coses. I els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. En resposta, l'Iran ha llançat diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. De tot això us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us parlarem de la satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. Les plataformes de streaming incorporen a partir d'aquesta setmana novetats com Mayday, una comèdia protagonitzada per Ryan Reynolds, o la cinta d'acció de Runner amb Gal Gadot. Entre les sèries destacades, la policíaca Gone. I parlarem també de llibres, una distopia de Laura Ghost, els drames intimistes de Karen Santos i Ramon Mas, o el debut literari de Cristina Genevat, són algunes de les primeres novetats literàries del setembre. En esports, Roger Barça avui juga.
2: Sí, juga avui contra el Rayo al Camp Nou a dos quarts de deu. Mentrestant, el club es reforça. Ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys. Fins ara l'Arsenal pagarà al voltant de 10 milions d'euros més variables. També destacat aquesta hora la victòria aquesta matinada a l'Ex Palou, que s'ha proclamat cinquena vegada campió de l'IndyCar en acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee.
0: I avui tenim un dia de temps tranquil, un matí de sol i algun núvol baix i una tarda on no és impossible algun ruixat puntual al Pirineu. La temperatura es mantindrà sense massa canvis, amb valors que al migdia poden arribar als 34 o 35 graus a les comarques de Ponent. Dos quarts de nou i tres minuts, Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida pel curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que ha començat amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA, Sara Canyete.
3: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzats en tres aspectes: millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Aquest any també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, això és un 30% més que el curs passat. Els docents rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial que es va pactar amb part dels sindicats al curs passat, però que els docents, recordem-ho, van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius ja han dit que el curs que ve no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui per explicar aquestes i altres novetats de cara a l'inici de curs i veurem si hi ha una proposta d'última hora sobre la taula per intentar desconvocar aquesta vaga del 8 de setembre, del primer dia de curs, i si també pot aportar més de sobre què ha passat amb l'errada de les proves PISA.
0: Ens fixem ara en Ceuta, anem sobre el terreny. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat i als campaments improvisats en qualsevol racó. En paral·lel, es repeteixen cada dia les manifestacions que reclamen una solució a les autoritats. Tenim uns enviats especials a Ceuta, el José Antonio Rodríguez i la Marta Viana.
4: Avui a les 12 hi ha una nova manifestació convocada, aquesta vegada dels serveis que estan a primera línia, com els de neteja, bombers, policia i funcionaris de presons. Aquesta és una de les moltes protestes dels veïns que després d'un mes de l'entrada continuen organitzats i decidits a sortir al carrer fins que tot canviï. Titllen la situació d'insostenible i l'hostilitat cap als migrants és cada vegada més gran.
5: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
6: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
4: Mentrestant, pels carrers de Ceuta continuen deambulant milers de persones que dormen a la platja, pels carrers, en portals i en entrades de supermercat. D'altres, com l'Aixa, dormen en un poliesportiu al barri del Príncipe, que és un espai habilitat per nenes i dones. L'Aixa ens explicava que estava treballant quan va sentir que hi havia la possibilitat de creuar i ho va acabar fent.
7: Era l'aigua nedant i vaig pensar, estic absolutament en mans de Déu, si puc, continuo, si no puc, torno. I quan vaig arribar a terra, vaig pensar en el meu futur i que realment podia ajudar els meus pares.
4: Com ella, són molts els joves que van veure l'oportunitat ara fa un mes d'entrar a Espanya per buscar un futur i trobar una feina digna amb què puguin ajudar els seus pares. Ara, però, domina la incertesa de què passarà amb ells.
0: Dos quarts i mig de nou, els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits tant entre les forces iranianes com entre la població civil. Segons un alt funcionari dels Estats Units, l'operació es va tirar endavant després que s'haguessin detectat membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret Hormuz. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils. Doncs bé, l'augment del preu del gas deixa sota mínim les reserves europees de cara a l'hivern. El conflicte a l'Orient Mitjà i la competència asiàtica que compra combustible als mateixos mercats han encarit els preus. Això fa que les energètiques no els surti a compte amagatzemar gas abans dels mesos de més fred. Núria Jarr.
8: Aquestes setmanes és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. Els magatzems, però, estan al nivell més baix des del 2009 i lluny d'arribar al que demana la normativa europea. Brussel·les i treu ferro. Quedar-se sense subministrament és poc probable, sobretot en un hivern que les previsions diuen que serà càlid. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Valey, ha avisat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
9: El que no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
8: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres mercats, tot i que la guerra amb l'Iran ha complicat el negoci. Alemanya és un dels països europeus que més ho ha notat. En canvi, Espanya és un dels més competitius.
9: Tenim molta més capacitat de regasificació i també, geogràficament, tenim accés més directe a l'Algèria, que ens aïlla més de la dependència d'Orient Mitjà. Llavors, hem pogut diversificar més que la resta de països europeus.
0: Per cert, que els usuaris de Google Maps dels Estats Units ja veuen el llac Ontario amb el nom Llac Amèrica. El president nord-americà Donald Trump, que va rebatejar aquest espai fronterer amb el Canadà per decret, la setmana passada, ha celebrat el canvi de nom a través de la seva xarxa social. La nova denominació només és visible pels usuaris nord-americans. Al Canadà, el llac continua sent Ontario i a la resta del món, Google opta per una solució salomònica i mostra els dos noms. El canvi de nom s'emmarca en l'escalada de tensió comercial entre Washington i Ottawa.
10: 3CAT Info.
0: Hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, en especial a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i això, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
11: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no
10: fer més dies gastant menys.
0: A l'agost, a la zona del Pirineu s'han registrat ocupacions fins al 95%, quan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
11: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb la xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. I en cultura, una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca són les principals novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. La

0: day in court today?
1: I've got football.
2: També s'estrena The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot, que aquí és una advocada que per salvar el seu fill ha de matar un client que ella representa, a Prime Video dimecres. Manual per a detectar a un narcisista, una comèdia romàntica amb Marisa Tomei, la tia May de Spider-Man, a Movistar Plus dijous. I la versió en format Lego de la sèrie The Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres. Pel que fa a les sèries, destaca Gone a Filmin.
3: Where's Mom? When did you last see your wife?
2: Gone és una minissèrie policíaca clàssica sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona i que jugarà al gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. És una producció britànica que explora la violència de gènere amb un argument ple de girs sorprenents. Estarà disponible a partir de demà. També arriben Creednos a Movistar Plus, basada en fets reals, sobre un dels escàndols judicials més importants de la història de la Gran Bretanya, sobre un cas d'agressió sexual. I la segona temporada de The Gentleman, inspirada en el món de Guy Ritchie, amb acció desenfrenada a Netflix.
4: Is there anything, Michael, you'd rather I didn't know?
5: I una distopia de Laura Ghost, els drames intimistes de Care Santos i Ramon Mas o el debut literari de Cristina Genevat són algunes de les primeres novetats literàries del setembre. En fem repàs d'alguns títols amb la Montse Camps.
6: Entre els més matiners hi trobem el músic Joan Miquel Oliver, que a la vida no són matemàtiques, fa un autorretrat vital i artístic. La mallorquina Laura Ghost planteja al preu de néixer un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra. Buidar la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, mentre que l'escriptor i editor Ramon Mas explora a Sempre és massa tard les esquerdes que separen una família en una obra que barreja intimisme, misteri i un toc de ciència-ficció. I mentrestant, Eduard Sola, guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, debuta la narrativa a El Niu, on les protagonistes també són una mare i una casa familiar. Una altra distopia centra una de les primeres novetats d'autors internacionals. És Què podem saber, d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut. També arriba Carn, de l'escriptor britànic i hongarès David Soloy, Premi Booker 2025, una novel·la existencialista amb un protagonista a qui se li escapa la vida a les mans sense possibilitat de retorn. També serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedermann, a qui se l'ha comparat amb Thomas Mann, per la seva novel·la Làser, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts. Mentrestant, Patrick Radden Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No diguis res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa en la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi. Una de les autores de més èxit en castellà, Dolores Redondo, publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, una novel·la de misteri com ho és Bajo el cielo infernal, on Alicia Jiménez Barlet torna a la seva coneguda inspectora Petra Delicado. Aquests només són alguns dels molts noms d'aquesta arrencada, marcada per la Setmana del Llibre en Català, que entre el 18 i el 27 de setembre presentarà més d'un centenar de novetats i on signaran més de 150 autors. I un últim apunt, Brandon Sanderson, un dels principals autors de fantasia i creador de l'univers Cosmere, que ha enlluernat més de 50 milions de lectors, presenta Desembre en Flames. Això, però, ja serà a finals d'any.
5: Doncs així hem arribat a 9:15 del matí, obrim àrea de servei. Actualitzem les dades del trànsit, avui dilluns 31 d'agost, que ja es deu notar la tornada de molta gent. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, però tot i això, aquesta hora ja tenim més fluïdesa a les carreteres després de les retencions que sí que hem pogut veure a primera hora del matí. Tot i això, encara queda congestió a l'àrea de Barcelona, a la C58 a Montcada, en sentit Trinitat, a la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a la C31 al Prat cap a la Ronda Litoral i també en trams intermitents a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. Fora de Barcelona, precaució a la P7 a Borrassà en sentit sud perquè hi ha un carril tallat perquè s'està retirant un vehicle que s'ha accidentat a primera hora d'aquest matí. Pel que fa al transport públic, recordem que Adif informa que per robatori de cable els trens d'alta velocitat que circulen entre Madrid i Barcelona poden patir retards.

0: I recordem que avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada per obres. Ja estaven fent treballs per fer accessible l'intercanviador. També reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
1: El temps.
0: Amb el Gori Massip.
2: La setmana comença amb un temps força estable. Alguns núvols que fan acte de presència cap a la costa, també cap a la Vall d'Aran, però en general el clar protagonista d'aquest dilluns és el sol. I ho ha de continuar sent les pròximes hores. Sí que aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades d'evolució cap al Pirineu, Prepirineu, altres punts de muntanya de l'interior que no descartem que arriben a deixar algun ruixat o alguna tamborinada entre l'Alt Ripollès, l'Alt Berguedà, Osona, potser també la Garrotxa, fenòmens poc importants i sense esperar cap gran aiguat. Avui amb una matinada que ha estat doncs, força suau, de fet càlida arran de mar, aquestes mínimes que no han baixat dels 22, 23, 24 en el cas de Castelldefels o de la ciutat de Barcelona. Les mínimes més baixes, 9 o 10, tant a les valls del Pirineu com a l'alta muntanya. Aquests 9 graus positius, per exemple, a la cota 2.500 d'Espot. Avui les màximes, entre els 30 i els 34, poden arribar fins als 35 cap al Pla de Lleida i comarques de Ponent. Però aquesta calor, atenció, perquè a mesura que vagi avançant la setmana es podria tornar a intensificar.
0: Són 9:03. Recuperem avui l'espai on posem el focus i ens centrem en el que ha de passar aquesta setmana, les previsions, vaja, de política i d'internacional.

0: Setmana d'arrencada del curs polític, un curs que començarà marcat per l'educació i també per la crisi de Ceuta. Raül Flores, bon dia.
1: Bon dia, Carme.
0: Quines són les principals carpetes del curs polític a Catalunya?
1: Doncs mira, a Catalunya diguem que tenim tres grans carpetes, com a mínim en aquesta arrencada del curs polític. Segur que en els propers mesos ni anem sumant encara de noves. Un curs que, per cert, és un curs electoral, amb eleccions municipals al mes de maig, i amb eleccions espanyoles en algun moment, o al final d'aquest any o a principi del que ve. Exacte, vull dir, com a molt enllà poden ser l'estiu de l'any que ve. Per tant, també aquestes eleccions marcaran segur el curs polític. A Catalunya, com heu estat també explicant tot el matí, l'educació és un dels temes estrella d'aquesta arrencada. Avui sentirem aquest matí, a partir de 2:15, a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en la presentació del nou curs escolar, marcat per les vagues de docents i també per les explicacions que avui podem sentir sobre què va passar a Catalunya perquè quedés fora d'aquests informes PISA. Per tant, l'educació és una de les carpetes més bàsiques.
0: Mm-hmm. L'altra carpeta són les infraestructures.
1: Sí, perquè els trens continuen arrossegant problemes a tota la xarxa ferroviària del país. El govern defensa que s'hi està invertint, que els resultats són lents, però socis i oposició el pressionen perquè hi hagi més inversions i també, en el cas, per exemple, d'Esquerra Republicana, per accelerar el traspàs de la xarxa de Rodalies cap a la Generalitat. I la tercera carpeta és una de grossa, que és el finançament.
0: I aquí tindríem novetats a finals de setmana, no?
1: Sí, aquest divendres mateix, perquè es reuneix a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera, és aquesta reunió del Ministeri d'Hisenda amb totes les conselleries d'Economia i d'Hisenda de les diverses comunitats autònomes del règim comú, o sigui, totes menys el País Basc i Navarra. És una reunió que s'havia de fer ja a final del mes de juliol, però que el govern espanyol va decidir posposar a última hora. D'aquesta trobada del divendres n'ha de sortir, en primer lloc, un ampli debat sobre aquest nou sistema de finançament que donaria, recordem, gairebé 4.700 milions d'euros extres a Catalunya i mesurarà també els suports que té. Per ara, els suports són molt limitats i es limiten bàsicament al govern espanyol, a Catalunya i també, i això va ser una novetat d'última hora al juliol, de les Canàries. Però tant el PP com part de les comunitats governades pel PSOE, aquí els exemples més clars són Castella-La Manxa i també Astúries, s'hi oposen. Tot i així, la proposta de nou model divendres té tots els números per tirar endavant i això vol dir que ja anirà altre cop a la taula del Consell de Ministres per convertir-se en un projecte de llei i que en les properes setmanes veurem quan, i aquí el calendari és important, tenint en compte que la legislatura espanyola entra en la seva fase final, un cop l'aprovi el Consell de Ministres, això s'ha de tramitar al Congrés i són unes tramitacions, i més en aquest cas, amb els suports encara penjant d'un fil, que segurament fa ja intuir que serà una tramitació molt lenta i que pugui durar mesos.
0: Mm-hmm. Raül, l'altre punt d'atenció de la setmana, fa dies ja, però vaja, aquesta setmana sembla que s'han de moure coses, és la crisi de Ceuta.
1: Sí, i en el terreny polític això està impactant molt, perquè al final Sánchez i el govern espanyol està també vivint un debat molt intens, dins i també fora del govern, directament amb l'oposició, amb un PP que veiem que agafa aquest tema com un gran bumerang contra el govern espanyol i, per tant, amb atacs frontals i amb un cos a cos molt important que veurem també aquesta setmana amb manifestacions de la mà de Vox a diverses ciutats de tot l'estat, també a Catalunya, les veurem aquest dimecres. Avui és el primer dia que estem escoltant, un mes després d'aquesta entrada massiva de migrants, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ara mateix està exculpant i traient tota la responsabilitat de sobre del Marroc per apuntar un origen de tota aquesta entrada massiva amb diferents missatges que es van donar falsos a les xarxes socials i diu alentats també per Rússia, per Israel i per actors d'extrema dreta. Això és el que està dient ara mateix el president espanyol. Avui l'hem sentit, però sobretot el podrem escoltar aquest dijous al Congrés dels Diputats, on compareix al matí i on segur que marca l'actualitat no només d'aquesta setmana, sinó també de les que vindran.
0: Raül Flores, cap de política, que gràcies, bon dia.
1: Gràcies, bon dia.
0: I ara parlem del món, en la seva amplitud. Sergi Roca, bon dia.
2: Hola, bon dia, Carme.
0: I ho fem parlant de l'Orient Mitjà perquè tornen els bombardejos i això és sinònim de més inestabilitat tranquil·litat arreu.
2: Sí, mig any després dels primers atacs dels Estats Units i d'Israel a l'Iran, el conflicte té, com dius, ben pocs moments de respir. Ni per a la població iraniana, avui nous atacs, economia cada cop més ofegada a la vegada, ni per la dels països del Golf Pèrsic, avui nous atacs també, en aquest cas de retorn de l'Iran, i economia paralitzada, milers de vaixells encara estancats a la zona pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. I el preocupant és que quan mirem l'agenda de la setmana, doncs no veiem ni una cita clara a nivell diplomàtic. Tot està molt, molt aturat.
0: Això sí, de retruc, pot ser un dels temes a tractar la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai d'aquesta setmana, no?
2: Sí, no es fa a Xangai, el nom sempre és equívoc d'aquesta organització, es diu Organització de Cooperació de Xangai, però és una mena de OTAN asiàtica, amb la Xina, Rússia, l'Índia o l'Iran com a membres. Es fa al Kirguistan en aquesta ocasió, però això sí, primeres espases, eh? Xi Jinping, Putin, Modi, el primer ministre indi, per tant, s'espera que, sens dubte, es parli tant de l'Orient Mitjà com també d'altres conflictes al món com és el d'Ucraïna.
0: I també pendents del Tibet i el Nepal.
2: Sí, perquè hi ha centenars de morts, milers de desapareguts, esforços ingents de les autoritats nepaleses i xineses per salvar encara gent atrapada, que n'hi ha, per exemple, en centrals hidroelèctriques, molts esforços, doncs, en aquest sentit, en una zona molt rica a nivell de recursos naturals, però en què, com hem vist la setmana passada, doncs, els desastres climatològics hi fan molt de mal també.
0: Una altra cita important d'aquesta setmana, a Alemanya hi ha eleccions al Land de Saxònia-Anhalt i molta atenció al que pot passar amb l'extrema dreta.
2: Molta, perquè diumenge al vespre sabrem si Alternativa per Alemanya ratifica a les urnes el que diuen les enquestes sobre les eleccions en aquest estat alemany. Li donen com a mínim un 40% dels vots, hi ha enquestes que diuen 43, no seria majoria absoluta, però suposaria doblar el suport popular respecte al 2021. Actualment hi ha una coalició de cristianodemòcrates, socialdemòcrates i liberals. Aquest estiu, però, un dels titulars més cridaners ha estat el del Der Spiegel, pel líder de l'AFD a Saxònia-Anhalt, ha qualificat Ulrich Siegmund com l'home més perillós d'Alemanya. Veurem què passa diumenge i serem amb en Jordi Regàs, el nostre corresponsal a Alemanya.
0: Això, com deia, serà diumenge, però a França demà arrenca el curs escolar i les xarxes socials són protagonistes.
2: Sí, perquè el govern de Macron aspirava a començar-lo sent el primer país europeu amb l'accés a les xarxes socials prohibit pels menors de 15 anys, però a mitjans d'agost resulta que el Consell Constitucional de França va rebutjar la prohibició perquè considera que és una mesura que, en la seva amplitud actual, vulnera de forma desproporcionada la llibertat d'expressió dels joves.
0: I al Regne Unit, els que arrenquen curs són els polítics. Quins són els objectius?
2: Doncs després d'un primer mes prou plàcid per part del nou primer ministre laborista, Andy Burnham, ara tocarà veure com aplica els anuncis econòmics, que és el plat gros principal, i també veure com se li acosta, li trepitja els talons, Reform UK, l'extrema dreta de Nigel Farage, que, per cert, celebra el seu congrés anual a partir de dijous.
0: Sergi Roca, cap d'Internacional, gràcies, bon dia.
2: Bon dia.
0: Esports. Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia. El Barça es reforça abans de rebre el Rayo al Camp Nou. El club blaugrana ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada Hansi Flick. La seva arribada, però, no descarta la de Julián Álvarez, tot i que molt difícil, la direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. I tot plegat, com diem, mentre el Barça juga avui contra el Rayo a 9:15 al Camp Nou, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, l'objectiu de l'equip blaugrana és sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick ha parlat de Yamin Yamal.
4: Of course, it's always good when the player is smiling.
5: Sempre és bo que els jugadors somriguin, però no tots els dies són iguals. Jo tampoc somric cada dia. Sé que tothom es preocupa per ell, per com està, per com se sent. L'últim dia va jugar 90 minuts i per ell també està molt bé. Ja el vam veure en alguna situació al seu màxim nivell. I avui l'entrenament ha estat excel·lent. Hem de donar-li suport i així ho farem.
3: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre la primera jornada al camp de l'Elx. El Barça juga avui, ahir ho va fer el Madrid, va derrotar per 4-0 el Màlaga al Bernabéu. És la tercera victòria en tres partits dels de Mourinho. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, va acabar descontent amb els àrbitres, però Mourinho no va voler respondre.
6: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla de falta y cuando es para lo contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
7: No merece comentar.
3: També jugats ahir el Deportivo 3 València 1 i el Celta 0 Atlètic Club 2 al marge del Barça-Rayo. Avui també juga l'Osasuna Getafe.
8: 3CAT Info.
3: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada, disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units. És el cinquè títol de l'IndyCar del pilot de Sant Antoni de Vilamajor en només 6 anys, el quart consecutiu, una fita que situa Palou a només un campionat dels 6 del que té el veterà Scott Dixon i a dos del mític AJ Foyt. Aquesta temporada, quan només falta l'última cursa, Laguna Seca, Palou, de moment, ha sumat 6 victòries i 7 poles en 16 carreres. I encara en motor, però en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple la lluita pel Mundial. Després de la victòria amb autoritat en la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta de la temporada, el de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. A Motorland, el podi l'han completat Pedro Acosta, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. I encara sobre les dues rodes, numera victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure. El pilot de Piera aquest cap de setmana, el Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto, ara el multicampió, suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només en queden 160 en joc. La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos. Bou podria assolir ja el seu títol número 40. I acabem en tenis perquè la primera jornada de l'Obert dels Estats Units ens ha deixat ja la primera sorpresa. Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. El quadre femení també ha caigut, fa aquest matí, una altra veterana il·lustre, Venus Williams, en 2 sets.
8: Trescat Info.

0: Són les 9. I comencem per saber com està el trànsit a aquesta hora. Endavant, equip diari.
1: Força fluïdesa ja a aquesta hora del matí. A l'àrea de Barcelona només queda congestió a la B23, Esplugues cap a la Diagonal. Fora de Barcelona, precaució a la P7 a Borrassà, en sentit sud, on recordem-ho, hi ha un carril tallat perquè s'està retirant un vehicle accidentat a primera hora.
0: Pedro Sánchez descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma. En una entrevista a la cadena SER, el president espanyol ha acusat Israel, Rússia i l'extrema dreta d'alimentar informacions falses per motivar l'arribada de migrants. Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga del primer dia pel dimarts dia 8. S'incorporen més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida. Les víctimes mortals de la tragèdia al Nepal ja superen les 900 i encara hi ha més de 4.000 desapareguts. Les autoritats asseguren que han localitzat l'últim dels 3 espanyols desapareguts. Els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran, i en resposta l'Iran ha atacat dues bases nord-americanes a Jordània. El petroli per tot plegat puja un 2%. L'Ajuntament del Vendrell es reunirà avui a Mendesa per parlar de l'enèsima caiguda del sistema elèctric que hi va deixar sense llum unes 1.300 persones. D'aquestes, una vuitantena van trigar 17 hores a recuperar el subministrament. S'estan investigant les causes de l'avaria que va començar de matinada. Diada de Sant Fèlix per emmarcar els castellers de Vilafranca van descarregar per primera vegada la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. I l'acústica de Figueres ha tancat una nova edició on s'han superat els 100.000 espectadors en 4 dies de programació. El punt final el va posar ahir des de l'escenari de la Rambla, l'orquestra Diversiones i el renovat grup Locomia.
2: Esports.
3: El Barça reforça abans de rebre avui el Rayo al Camp Nou. El club ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys. Fins ara l'Arsenal pagarà el 80 de 10 milions d'euros més variables. Qui ja ha jugat és el Madrid. Ahir va vèncer el Màlaga per 4-0 al Bernabéu. I victòria també del Barça a la Lliga Femenina per 5-0 contra el Tenerife. En motor, Àlex Palou es proclama per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del pilot català en només 6 anys. I la primera jornada de l'Obert dels Estats Units de tennis ens deixa la primera sorpresa. Novak Djokovic ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone.
0: I dilluns de temps tranquil, un matí de sol i algun núvol baix i una tarda on no és impossible algun ruixat puntual al Pirineu. La temperatura es mantindrà sense gaires canvis, amb valors que al migdia poden arribar als 34 o 35 graus a les comarques de Ponent.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 4 minuts del punt de les 9. Salutacions de qui us acompanya aquesta hora i fins a les 10. Estel Batet Carles.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs comencem amb això que us deia. Pedro Sánchez descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma.
4: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: El president espanyol ha trencat el silenci en una entrevista a la cadena SER i manté la mateixa versió que fins ara han defensat els seus ministres. Assegura que a través de les xarxes socials es va tergiversar un escrit del Tribunal Suprem fent creure que l'estat espanyol no podria fer devolucions i apunta quins estats van instigar l'arribada massiva de migrants.
4: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa y a dividirla.
0: Sánchez també ha assegurat que en cap moment els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de la magnitud de l'entrada d'aquestes 70.000 persones que van creuar la frontera. I un mes després d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat i en campaments improvisats en qualsevol racó. En paral·lel, es repeteixen cada dia les manifestacions que reclamen una solució a les autoritats, al govern espanyol. Connectem ara amb els enviats especials a Ceuta. Són la Marta Viana amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
5: Avui a les 12 hi ha una nova manifestació convocada, aquesta vegada dels serveis que estan a primera línia, com els de neteja, bombers, policia i funcionaris de presons. Aquesta és una de les moltes protestes dels veïns que després d'un mes de l'entrada continuen organitzats i decidits a sortir al carrer fins que tot canviï. Titllen la situació d'insostenible i l'hostilitat cap als migrants és cada vegada més gran.
6: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
7: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
5: Mentrestant, pels carrers de Ceuta continuen deambulant milers de persones que dormen a la platja, pels carrers, en portals i en entrades de supermercat. D'altres, com l'Aixa, dormen en un poliesportiu al barri del Príncipe, que és un espai habilitat per nenes i dones. L'Aixa ens explicava que estava treballant quan va sentir que hi havia la possibilitat de creuar i ho va acabar fent.
8: Era l'aigua nedant i vaig pensar, estic absolutament en mans de Déu, si puc, continuo, si no puc, torno. I quan vaig arribar a terra vaig pensar en el meu futur i que realment podia ajudar els meus pares.
5: Com ella, són molts els joves que van veure l'oportunitat ara fa un mes d'entrar a Espanya per buscar un futur i trobar una feina digna amb què puguin ajudar els seus pares. Ara, però, domina la incertesa de què passarà amb ells.
0: És mig quart de 10 del matí. Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. D'una banda, la convocatòria de vaga, ja el primer dia de curs, dimarts 8 de setembre, i de l'altra, l'errada en les proves PISA. Sara Canyete.
9: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzats en tres aspectes: millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Aquest any també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, això és un 30% més que el curs passat. Els docents rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial que es va pactar amb part dels sindicats el curs passat, però que els docents, recordem-ho, van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius ja han dit que el curs que ve no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui per explicar aquestes i altres novetats de cara a l'inici de curs i veurem si hi ha una proposta d'última hora sobre la taula per intentar desconvocar aquesta vaga del 8 de setembre, del primer dia de curs, i si també pot aportar més dades sobre què ha passat amb l'errada de les proves PISA.
0: Doncs, d'altra banda, el Departament d'Educació proposa restringir l'ús d'eines d'intel·ligència artificial per als alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als que tenen entre 14 i 18 anys. Després dels mòbils i les pantalles, aquest curs el Departament es fixa en la IA i demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús d'aquestes eines. En algunes matèries com el treball de recerca, Educació entén que els alumnes poden fer servir la intel·ligència artificial, però diu que ho han de fer constar i han de documentar quin ús n'han fet.
2: 3CAT Info.
0: Més coses, quan falten 5 minuts per arribar a un quart de 10 del matí, les autoritats del Nepal han actualitzat el balanç de la devastadora riuada de dimecres passat. La xifra de morts ja supera les 900 persones, mentre que els desapareguts oficials encara estan per sobre dels 4.000. El govern del Nepal assegura que ha localitzat els 3 espanyols que estaven desapareguts. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots 3, així que, com amb un turista nord-americà i amb un de belga. De moment, però, no han precisat si ja han estat evacuats o si necessiten assistència. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment els túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
10: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de l'arribada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
0: De fet, les autoritats calculen que més de 900 treballadors haurien quedat atrapats en aquests projectes hidroelèctrics. Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant la pujada del nivell de l'aigua. I els Estats Units busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Grand Canyon després d'una riuada sobtada. Això va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Les autoritats demanen que qui tingui informació sobre possibles afectats per la crescuda del cabal es posi en contacte amb els serveis d'emergència. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté, per tant, el risc de més riuades sobtades. I investiguen les causes del naufragi d'un ferri ahir al nord de Xipre que ha deixat almenys 8 morts i 17 desapareguts. El capità i diversos tripulants han estat detinguts mentre s'aclareixen les causes del sinistre. A bord del ferri hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades. No se sap la nacionalitat de les víctimes ni tampoc les causes d'aquest naufragi, però dues grans onades van impactar contra el ferri poc abans que s'enfonsés. Els vídeos de la tragèdia s'han fet virals, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a correcuita les armilles salvavides. Ara els investigadors volen determinar si hi va haver algun tipus de negligència. I és notícia també aquest matí de dilluns 31 d'agost, novament l'Iran, que amb els Estats Units s'han tornat a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, que és al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits tant entre les forces iranianes com entre la població civil. Segons un alt funcionari dels Estats Units, l'operació es va tirar endavant després que s'haguessin detectat membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils. Els Emirats Àrabs Units també asseguren haver interceptat un dron procedent de l'Iran. Donald Trump, el president dels Estats Units, per la seva banda, ha publicat de matinada un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Kark, sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi produït, en realitat, realment, ni cap comentari ni de la Casa Blanca ni del Departament de Defensa dels Estats Units. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran fa pujar el preu del petroli al voltant d'un 2% fins als $90 al barril de Brent, que és el que es pren com a referència a Europa. Doncs bé, l'augment del preu del gas, d'altra banda, ha deixat sota mínims les reserves europees de cara a l'hivern. Aquest conflicte a l'Orient Mitjà i la competència asiàtica, que compra combustible als mateixos mercats, han encarit els preus. Això fa que les energètiques no els surti a compte emmagatzemar gas abans dels mesos de fred. I més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu n'ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast. Són dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio. Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega des de fa anys. Tot plegat ha fet que el temps d'espera per instal·lar aires a les llars se situï aquest estiu entre 4 i 6 setmanes. Sentim Raül Rodríguez, que és president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
11: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
0: I el que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. Així hem arribat a un quart de 10, obrim àrea de servei, sapiguen en primer lloc com se circula aquesta hora a carreteres i autopistes del país. En connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs se circula amb força fluïdesa ja a aquesta hora del matí. A l'àrea de Barcelona només queda una mica de congestió a la B23, Esplugues en direcció cap a la Diagonal. Fora de Barcelona, precaució a la P7, a Borrassà, en sentit sud, aquí perquè hi ha un carril tallat perquè s'està retirant un vehicle accidentat a primera hora i es genera una mica de congestió justament també en aquest punt. Pel que fa al transport públic, recordem que Adif ha informat que els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona poden patir retards d'uns 15 minuts. Això és per un robatori de cable de coure entre Alcover, a l'Alt Camp, i l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Segueixen els retards també a Rodalies, a la R11, el tren de Barcelona-Sants, que havia d'arribar a Portbou cap a 10:45, circula a mitja hora de retard.
2: El temps.
0: Repassem la previsió i ho fem amb en Gori Massip.
12: Encetem el darrer dia del mes d'agost, també de l'estiu meteorològic, i en aquest dilluns de temps tranquil, que es presenta força estable, amb sol, alguns núvols baixos que tenim a hores d'ara a punts de la costa s'han d'anar trencant, i també cap a la zona de la Vall d'Aran, algun núvol baix que fa el ronso, poca cosa tot plegat, amb unes temperatures matinals que no han baixat d'aquests 21, 22, 23 graus, 24 en el cas de Castelldefels o 24 i escaig al centre de la ciutat de Barcelona, els valors més baixos al voltant dels 9 o 10, tant a l'alta muntanya com a les valls del Pirineu. Com dèiem, avui un temps de tranquil, a la tarda sí que poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu, cap al Prepirineu, serrada prelitoral, punts de muntanya bàsicament, que no descartaríem que arribin a deixar algun ruixat a cavall del Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona, potser també cap a l'Alt Berguedà, fenòmens poc importants. Amb calor que s'ha de mantenir, amb màximes entre els 30 i els 35 graus, les més altes, sobretot cap a les comarques de Ponent i el Pla de Lleida. Demà dimarts, potser alguns núvols més, però una tònica de temps molt semblant, amb més sol al matí i algun ruixat de tarda que es pot presentar a la zona pirinenca.
13: Què et passa?
14: Que no em tanca la maleta.
13: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
14: Bé, si trec uns quants banyadors...
13: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
16: Segur que no n'hi ha per tant.
18: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Seguim les 9 i 19. Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès van passar ahir prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i va afectar, en un primer moment, unes 1.300 persones. Al llarg del dia es va anar recuperant el servei gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama explicacions.
20: Per tot l'estiu tenim falla, Illes, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut doncs, una afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
0: Està previst que avui l'Ajuntament i Endesa reuneixin per aclarir la situació. I la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada per una incidència. El servei, que ara ja funciona amb normalitat, va ser interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Adif va oferir alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar-ho, però els usuaris denunciaven falta d'informació a les andanes.
21: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres, no ho sé, anava un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
0: La incidència en aquest cas la va causar la falta de tensió elèctrica a la catenària de la zona de la Sagrera.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a plaça, la dels castellers de Vilafranca, i la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. Tot això va passar ahir a la Diada de Sant Fèlix, que ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus millors moments tècnics. Vilafranca del Penedès, Josep Almirall.
22: Entre totes quatre han fet 16 aletes de castell de la gama extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, hi podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants del 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
23: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
22: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també afirma la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desforrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona, amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
0: I més de 100.000 persones han passat aquests últims 4 dies per l'Acústica de Figueres. És el festival de música que hi va tancar la seva edició número 23. El grup de dance Locomia i l'orquestra Diversiones van posar-hi el punt final des de l'escenari de la Rambla. Des de Figueres, Berta Artigas Fontàs.
24: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
25: Un balanç molt positiu perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'Acústica doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
24: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants.

0: Les coreografies amb dels gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: I el Palau Renaixentista de Can Don Joan, datat del segle XVI, ja té el projecte principal de museïtzació acabat 15 anys després de l'inici de la recuperació d'aquest edifici històric de Vinebre, a la Ribera d'Ebre. L'actuació posa en valor el patrimoni social i cultural de la població i de la comarca i vol apropar els visitants a les nissagues dels Domènech Martí. Des de Vinebre, Mar Rovira.
2: Amb el mobiliari, estris i objectes originals de la casa i a través de recursos expositius, audiovisuals i tecnològics, s'ofereix una experiència immersiva per conèixer la vida i la societat de l'època. Martí Pros, gerent de l'empresa encarregada del projecte de museïtzació.
3: Hi ha com a dues fases. Aquesta és la primera, que és explicar una mica la història de la família. El primer part de la família són els Domènech, que és una part més agrícola, que van estar uns segles vivint de la terra, i llavors quan van quedar que l'hereva era una noia, se van emparentar amb els Martí de Barcelona. Llavors aquests eren més de les arts.
2: El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha impulsat l'actuació, que ha tingut un cost de 80.000 euros.
1: Poc més de 5 minuts i 9:45 del matí.
4: Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
5: Bon dia. El Barça reforça abans de rebre avui el Rayo al Camp Nou. El club blaugrana ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara jugador de l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros més variables. El club veu Gabriel Jesus com una oportunitat del mercat i és un jugador que de fet agrada a Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí, que ahir ja es va entrenar amb el grup a l'Atlètic de Madrid. I tot plegat mentre el Barça juga avui contra el Rayo a 9:45 al Camp Nou. L'objectiu, sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick s'ha mostrat satisfet amb l'equip a 2 dies del tancament del mercat de fitxatges.
6: Of course I'm happy with my team.
7: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip, però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
6: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
5: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre la primera jornada al camp de l'Elx. El Barça juga avui i ahir ho va fer el Madrid, que va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu. És la tercera victòria en 3 partits dels de Mourinho. També jugats ahir el Deportivo 3, València 1 i el Celta 0, Atlètic Club 2. Avui al marge del Barça-Rayo també juga l'Osasuna Getafe.
4: 3CAT Info.
5: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat aquesta matinada per 5ª vegada campió de l'IndyCar després d'acabar 5è i 10è a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada, disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units.
8: Incredible, man. Just...
9: És increïble, estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat, un altre títol i a punt per al següent.
8: Yeah, ready for the next one.
5: És el 5è títol de l'IndyCar del pilot de Sant Antoni de Vilamajor en només 6 anys, el 4th consecutiu. Una fita que situa Palou a només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a 2 del míting a J. Foyt. Aquesta temporada, quan només falta l'última cursa, Laguna Seca, Palou ha sumat 6 victòries i 7 poles en 16 carreres. I en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, la 4ª de la temporada. El pilot de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, el madrileny Jorge Martín. Encara sobre les dues rodes, 9 de 9, 9ª victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure. El pilot de Piera aquest cap de setmana, el Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només queden 160 punts en joc. La pròxima cita serà el cap de setmana que ve, el Gran Premi dels Països Baixos. En aquesta cita, Bou podria assolir ja el seu títol número 40. I en tenis, la primera jornada de l'Obert dels Estats Units ens ha deixat la primera sorpresa. Novak Djokovic, aquesta matinada amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. El quadre femení també ha caigut una altra veterana il·lustre, Venus Williams. Ho ha fet en 2 sets contra la també estatunidenca Sofia Kenin. Avui entra en competició el vigent campió, Carlos Alcaraz. El murcià jugarà contra el rus Roman Safiulin. I tornant al futbol, debut plàcid del Barça a la Lliga Femenina, les de Pere Romeu van golejar per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Després del partit, el tècnic blaugrana Pere Romeu, crític amb el VAR.
10: A mi el que més greu em sap és que jugadores que entren de la banqueta no puguin gaudir d'un dinamisme en el joc. Jo hi ha jugadores avui, pobretes, que han entrat a la segona part que no ha pogut veure una continuïtat en el seu joc perquè hi han hagut moltes revisions i hem hagut d'estar molt d'estona parats dintre d'aquestes situacions.
5: El Badalona Women, en canvi, va perdre el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Dissabte havia perdut per la mínima també 1-0 l'Espanyol al camp de l'Eibar. I encara futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0. Dissabte, recordem, el Sant Andreu va caure per la mínima al camp de l'Osca. I a la Vuelta, Enric Mas referma el lideratge després de guanyar la 9a etapa en final al Port d'Aitana, al País Valencià. El ciclista mallorquí ara té 1 minut i 18 segons d'avantatge respecte a Primoz Roglic. Avui la Vuelta fa la primera jornada de descans. Acabem explicant que la selecció espanyola d'hoquei herba amb 12 catalans a la plantilla ahir va perdre la final del Mundial davant Alemanya per 1-0.

0: Són 9:45 del matí, fem un repàs a les principals informacions que us estem destacant a aquesta hora. Pedro Sánchez descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma. En una entrevista a la cadena SER, el president espanyol ha acusat Israel, Rússia i l'extrema dreta d'alimentar informacions falses per motivar l'entrada d'aquests migrants. També us estem explicant que Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia, per dimarts, dia 8 de setembre. S'incorporaran més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida. I a nou balanç de la tragèdia al Nepal, ja s'han comptabilitzat més de 900 morts i encara hi ha més de 4.000 desapareguts. Les autoritats asseguren que han localitzat l'últim dels tres espanyols amb qui havien deixat de tenir contacte. Més coses a partir d'ara, per exemple, l'Euríbor, que tanca l'agost al nivell més alt en dos anys, fregant el 3%, i això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran al voltant d'uns 80 euros mensuals de més, perquè fa un any l'Euríbor estava força més baix. Avui també comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. S'allargaran durant un mes i es faran en sentit Lleida, en uns 4 quilòmetres, i tenen un pressupost de 12 milions d'euros. I des de Girona ens explicaran que l'oferta de lloguer a les comarques d'aquesta demarcació s'ha reduït un 40% en 3 anys. La Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. I en esports, de què parlarem, Roger Nau?
1: Doncs que el Barça reforça just abans de rebre aquest vespre el Rayo al Camp Nou. El club ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys. Fins ara jugava a l'Arsenal. Pagarà el club blaugrana al voltant de 10 milions d'euros més variables. Mentrestant, en motor, Àlex Palou es proclama per cinquena vegada campió de l'IndyCar després de les dues proves al Gran Premi de Milwaukee disputat aquesta matinada.
0: I pel que fa al temps, tindrem un dilluns tranquil, un matí de sol i algun núvol baix, una tarda on no és impossible algun ruixat puntual al Pirineu. La temperatura es mantindrà sense gaires canvis, amb valors que al migdia poden arribar als 34 o 35 graus a les comarques de Ponent. Pedro Sánchez descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen en aquesta ciutat autònoma.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: El president espanyol ha trencat el silenci en una entrevista a la cadena SER en què també ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta, però no ha concretat quan.
2: Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Y creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla.
0: Sobre els motius de l'arribada de 70.000 persones a finals de juliol, Sánchez manté la mateixa versió que fins ara han defensat els seus ministres. Assegura que a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i apunta quins estats van propagar la informació falsa.
2: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa y a dividirla.
0: Sánchez també ha assegurat que en cap moment els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de la magnitud de l'entrada massiva de migrants. Avui també és notícia que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida de cara al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel govern, pel Departament d'Educació, d'una banda la convocatòria de vaga ja el primer dia de curs, dimarts 8 de setembre, i de l'altra l'errada en les proves PISA, Sara Canyete.
3: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzats en tres aspectes: millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Aquest any també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, això és un 30% més que el curs passat. Els docents rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial que es va pactar en part dels sindicats el curs passat, però que els docents, recordem-ho, van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius ja han dit que el curs que ve no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui per explicar aquestes i altres novetats de cara a l'inici de curs i veurem si hi ha una proposta d'última hora sobre la taula per intentar desconvocar aquesta vaga del 8 de setembre, del primer dia de curs, i si també pot aportar més dades sobre què ha passat amb l'errada de les proves PISA.
0: Gràcies, Sara. L'Euríbor tanca l'agost pràcticament al 3%, en concret el 2,95% és el seu nivell més elevat en dos anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència. Ha passat del 2,24% d'aleshores a fregar el 3% d'ara. I això, què té de traducció? Doncs un encariment de la quota de la hipoteca. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran més perquè fa un any l'Euríbor estava més barat. Per una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys són uns 80 euros mensuals més. Al cap de l'any, per tant, uns 900 euros. Els experts creuen que, tot i que es dona per fet un nou increment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euríbor, que es mantindrà un temps en aquests nivells actuals. Sentim David Serra, que és intermediador hipotecari d'H2B.
4: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: Tampoc s'espera un sotrac brusc en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista de la SM, Robert Casajuana.
5: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt, molt, molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Segons els experts del mercat, encara hi ha marge per trobar hipoteques fixes interessants o bé optar per una de mixta, en què els primers anys el tipus d'interès és estable i després es passa a interès variable. És notícia avui també la nova actualització del balanç de la devastadora riuada de dimecres passat al Nepal. La xifra de morts ja supera les 900 persones, mentre que els desapareguts oficials encara estan per sobre dels 4.000. El govern del Nepal assegura que ha localitzat els 3 espanyols que estaven desapareguts. Les autoritats d'aquest país diuen que estan en contacte amb tots 3, així com amb un turista nord-americà i amb un de belga. De moment, però, no han precisat si ja han estat evacuats ni tampoc si necessiten assistència. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és ministre de Tecnologia del Nepal.
6: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de l'arribada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
0: De fet, les autoritats calculen que més de 900 treballadors haurien quedat atrapats en aquests projectes hidroelèctrics. Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant la pujada del nivell de l'aigua. Poc més de 5 minuts i 3 quarts de 10 del matí.
7: A 3Cat Info.
8: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
7: Insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
7: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
7: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Seguim endavant amb altres qüestions. Hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la Plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i això, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
12: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
0: A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
13: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer.

0: Transports comença avui les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia 2 a Cervera. Són uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat d'aquesta via, d'aquesta carretera. Des de Lleida, Júlia Albacar.
1: Les obres comencen este matí, s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
0: Gràcies, Júlia. I parlem ara de la pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona. Hauria provocat danys, com a mínim, a uns 2.000 vehicles. Aquest és un primer balanç que han fet els professionals coneguts com a desabonyegadors i que es dediquen a reparar carrosseries. És un ofici encara força desconegut, però amb molta demanda. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Es calcula que hi ha mig miler de professionals a tot Catalunya. Entre ells, Néstor de la Vega, responsable de l'empresa Varilleros Sacabollos a Tarragona, i Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros.
3: El trabajo de varillero consiste en reparar abolladuras en los coches, sean golpes de parking o de granizo, sin dañar la pintura.
4: Fem ús d'una sèrie d'eines i llavors el que fem és empenyar els bonys des de sota per tornar a deixar la planxa a la seva posició original, o en zones on no hi ha accés, el que fem és estirar des de dalt perquè el bony pugi, llavors picant i amb una mica de carinyo el que fem és acabar de deixar-ho tot a puesto.
2: Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda de professionals i fa que amb les calamarsades s'hagin de desplaçar.
4: No sempre pedrega els mateixos llocs, llavors nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem les reparacions pertinents.
2: De moment s'estima que hi ha uns 2.000 cotxes afectats per la pedregada a Tarragona, entre els quals el del Miquel i el de la Maica, que acudeixen per primera vegada aquests tallers. Cap dels dos coneixia aquest ofici.
5: Pensava que hi havia uns planxistes normals i corrents, te polien el cotxe, te'l pintava, i aquest senyor em van dir que no repinta el cotxe.
6: Me habían dicho que esto lo arreglaban los varilleros, yo no sabía ni lo que era, vete a buscar por internet.
2: Tenint en compte l'afectació de cotxes a Tarragona, els desabonyegadors calculen que la feina es pot allargar mig any com a mínim.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pocs segons, haurem arribat al punt de 3 quarts de 10 del matí, de seguida obrim l'àrea de servei. I comencem per saber com se circula a aquesta hora, aquest dilluns 31 d'agost, a carreteres i autopistes del país en connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs mira, comencem parlant de transport públic perquè a aquesta hora del matí tenim diverses incidències actives. Per una banda, els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona poden patir retards d'uns 15 minuts per un robatori de cable que hi ha hagut entre Alcover, a l'Alt Camp i l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Hi ha retards també que afecten la línia R11 de Rodalies per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Figueres i de Sant Miquel de Fluvià. Els trens poden estar aturats més temps del que és habitual. I encara una altra incidència, en aquest cas al metro de Barcelona, la línia L1 està aturada en aquests moments per una incidència en un tren a l'estació d'Espanya. Pel que fa a les carreteres, molta més tranquil·litat, destaquen només retencions a la P7 a Subirats en sentit Tarragona per un vehicle avariat que talla un carril.
7: El temps.
9: La setmana comença amb un temps força estable. Alguns núvols que fan acte de presència cap a la costa, també cap a la Vall d'Aran, però en general el clar protagonista d'aquest dilluns és el sol i ho ha de continuar sent les pròximes hores. Sí que aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades d'evolució cap al Pirineu, Prepirineu, altres punts de muntanya de l'interior que no descartem que arriben a deixar algun ruixat o alguna tamborinada entre l'Alt Ripollès, l'Alt Berguedà, Osona, potser també la Garrotxa, fenòmens poc importants i sense esperar cap gran aiguat. Avui amb una matinada que ha estat doncs, força suau, de fet càlida, arran de mar, aquestes mínimes que no han baixat dels 22, 23, 24 en el cas de Castelldefels o de la ciutat de Barcelona. Les mínimes més baixes, 9 o 10, tant a les valls del Pirineu com a l'alta muntanya. Aquests 9 graus positius, per exemple, a la cota 2.500 d'Espot. Avui les màximes, entre els 30 i els 34, poden arribar fins als 35 cap al Pla de Lleida i comarques de Ponent. Però aquesta calor, atenció, perquè a mesura que vagi avançant la setmana es podria tornar a intentar.

0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
0: 3Cat Info.
2: Les 9 i pràcticament 48 minuts, 308 persones van morir l'any 2024 a Catalunya per sobredosi. És la xifra més alta des del 2017. El 68% d'aquestes defuncions es van produir al domicili, una dada que, segons la Conselleria de Salut, posa de manifest la importància de prevenir les sobredosis també fora dels centres sanitaris. En més del 80% de les morts registrades s'havien consumit diverses substàncies alhora. Les més habituals eren l'alcohol, els medicaments per dormir o calmar l'ansietat i la cocaïna. Els opioides, com la morfina o el fentanil, es van detectar en el 36% dels casos. Salut insisteix que actuar ràpid pot salvar vides. Des del 2009, el programa de prevenció de sobredosis ha format més de 17.000 persones. A més, ha distribuït més de 18.000 vials de naloxona, que és un medicament que pot revertir una sobredosi per opioides mentre arriben als serveis d'emergències. Un home va quedar ferit dissabte al vespre per un tret a la cama a Salt, al Gironès. El desencadenant va ser un incident en un pis, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. Girona, Laia Claret.
3: Segons les primeres informacions, els fets van passar a les 8 del vespre amb inici en un pis al carrer Moreneta. Les primeres dades apunten que hi estarien implicats 3 homes. Els agents han iniciat les diligències corresponents per identificar qui hi va participar i reconstruir la seqüència de què va passar. El ferit el van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona i, segons les informacions, no es tem per la seva vida. Els homes haurien marxat del lloc dels fets abans de l'arribada dels agents i, per ara, no hi ha cap detingut. Els Mossos treballen per localitzar-los.
2: Gràcies, Laia. I ens quedem a Girona, però ara per parlar de l'oferta de lloguer, que s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques d'aquesta demarcació, segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona. Alerten que la manca d'accés a l'habitatge incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat de treballadors per cobrir llocs de feina. Maria Rovira.
4: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
5: Les empreses es troben en què no poden satisfer una sèrie de demandes i necessitats que tenen, com són les d'atraure talent, com les empreses i com els territoris poden atraure el millor talent. I els millors es mouen segons, evidentment, el sou, però també segons el reconeixement, per exemple, que puguin tenir o no, i també, per suposat, segons si tenen dificultats especials en aconseguir vivenda.
4: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
5: Les empreses tenen, clar, la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no? Perquè, evidentment, tot això ha suposat una reducció important de l'oferta i, evidentment, si es produeix una reducció de l'oferta, es produeix un increment dels preus.
4: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Us parlem ara d'una exposició que prepara Patrimoni Gràfic Sabadell, que mostrarà al Museu d'Art de la Ciutat part dels elements que ha salvat de botigues històriques que han tancat en els últims anys. I això consideren que ha fet perdre la identitat d'aquest municipi de Sabadell. Ens ho explica l'Adrià Clotet.
6: L'associació vol evitar que desapareguin els rètols d'aquestes botigues de l'imaginari col·lectiu, que són les imatges dels carrers de la ciutat. Ho fan un context en què la Rambla i altres zones han perdut negocis històrics. Per recuperar part d'aquesta memòria urbana, el col·lectiu ha organitzat una exposició que obrirà dimecres al Museu d'Art de Sabadell. Entre el material exposat hi ha 2 rètols de Ràdio Grau, botiga especialitzada en electrodomèstics i electrònica des dels anys 30 i ubicada a la Rambla, i el cartell del Frankfurt Permanyer. També hi són presents establiments que han tancat fa poc, com la Merceria La Moda o la botiga Vidal Papers. Pol Abran, membre de Patrimoni Gràfic Sabadell, explica el procés que duen a terme per això va rètols d'establiments antics en perill de desaparèixer.
7: Nosaltres el que fem és localitzar els rètols que creiem que han de ser salvats, ja estigui el local obert o estigui tancat. Si està obert és relativament senzill, perquè vas, parles amb els amos, els expliques, i la part complicada ja és la de després, la dels locals que estan tancats. Nosaltres no agafem cap rètol sense permís.
6: Un cas destacat és el rètol de la Casa Homedes. L'edifici al carrer de la Rosa, amb 300 anys d'història i en funcionament des del 1830, es va ensorrar parcialment el 15 de març. La façana va quedar totalment malmesa i part del cartell també. El col·lectiu el va salvar durant les tasques d'estabilització i l'ha cedit al Museu d'Història. La mostra es presenta com un recorregut pel passat urbà de Sabadell a través de cartells que sovint passen desapercebuts, però que desaparèixer provoquen la pèrdua d'una part de la identitat de la ciutat.
2: 7 minuts i les 10, anem cap a l'Aran. Ara l'Ajuntament de Viella posarà límits als gats de carrer i es proposa esterilitzar en els propers dos anys gairebé el 100% dels felins del municipi. Actualment a la capital aranesa i als seus pobles hi ha més de 700 gats i una quarantena de colònies. Corresponsal Sofia Cabanes.
8: L'Ajuntament de Viella ha destinat en els darrers anys una mitjana de 6.000 euros anuals al control de les colònies felines. És un treball que es realitza gràcies a l'ajuda de voluntaris. A partir d'ara, el consistori contractarà un servei especialitzat i destinarà enguany gairebé 15.000 euros. Això permetrà esterilitzar una vuitantena de gats. Però el pla de l'Ajuntament per al 2027 va molt més enllà i ja ha demanat una subvenció de 80.000 euros que permetria estendre-ho a gairebé tots els gats de carrer. Alberto López és el tinent d'alcaldia.
9: Ja ho hem de treballar en una esterilització que s'ha dit intensiva. Si de cara a l'any que ve podem abarcar la població total de gats ferals en municipi, seria la idea de saber l'any que ve solucionar ja definitivament era situació de la taxa de reproducció que haguem a dia d'avui en poble.
8: A més, també es vol arranjar la quarantena de colònies felines del municipi.
9: El que volem és de vera forma cercar un tipus de colònia que se pugui anar replicant en les 40 colònies que haguem en tot el municipi de Viella, és a dir, que hi ha generació a Caseta, era ciutat Tolba de Minja, era ciutat Tolba d'Aigua.
8: En les properes setmanes, l'Ajuntament de Viella convocarà els voluntaris per coordinar les accions a seguir.
2: Esports. Durant aquests 5 minuts que queden per arribar a les 10 del matí, Roger Arnau, bon dia.
10: Bon dia. El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus abans de rebre aquest vespre el Rayo al Camp Nou. El club blaugrana pagarà a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador de 29 anys. Gabriel Jesus, per cert, arribarà a Barcelona a primera hora de la tarda per passar la revisió mèdica. El club veu el davanter com una oportunitat del mercat i, a més, és un jugador que agrada a Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva blaugrana continua pendent de la situació de l'argentí. Mentrestant, el Barça juga avui contra el Rayo a 9:15 al Camp Nou, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu: sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick s'ha mostrat satisfet amb l'equip. A dos dies del tancament del mercat de fitxatges i ha tingut paraules d'elogi per Rafinha.
11: As a number nine, you always,
12: com a nou sempre comences la pressió i això ho fa molt bé. També és un líder al camp i per descomptat que cara al gol ho està fent fantàsticament bé. Per ell no és cap problema. Tenim també altres jugadors com ara Fermín, que poden jugar en aquesta posició.
10: Avui juga el Barça, ahir ho va fer el Madrid, que va derrotar per 4-0 el Màlaga al Bernabéu. És la tercera victòria també dels blancs, de Mourinho. El portuguès, però, ja es prepara pel pitjor.
13: El partido, el periodo negativo, la derrota, una fase menos buena, la lesión en un jugador importante, vai a llegar, el problema vai a llegar. Vuestras críticas van a llegar, la reacción negativa de la afición vai a llegar. Y en ese momento tenemos que ser muy equilibrados y no dejar que un momento negativo pues tenga un impacto en toda la temporada.
10: Al marge del Barça-Rayo, avui també juga l'Osasuna-Getafe a 8:15.
0: 3CAT Info.
10: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada que s'ha disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor està satisfet.
14: Incredible, man.
15: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
14: Yeah, ready for the next one.
10: És el cinquè títol de l'IndyCar de Palou en només 6 anys, el quart consecutiu, una fita que el situa en només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a 2 dels 7 que té el mític AJ Foyt a la Fórmula Indy. Aquesta temporada, quan només falta l'última cursa, Laguna Seca, Palou de moment ha sumat 6 victòries i 7 poles en 16 carreres. I en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple a la lluita pel Mundial, després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta de la temporada. El pilot de Cervera se situa segon, a 19 punts del líder, el madrileny Jorge Martín. I encara sobre les dues rodes, 9 de 9, novena victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'Aire Lliure. El pilot de Piera, aquest cap de setmana, al Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només en queden 160 en joc. La pròxima cita serà el cap de setmana que ve, als Països Baixos, i Bou hi podria assolir ja el seu títol número 40. Tornant al futbol, debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu van golejar per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Després del partit, el tècnic blaugrana es mostrava crític amb el VAR.
16: A mi el que més greu em sap és que jugadores que entren de la banqueta no puguin gaudir d'un dinamisme en el joc. Jo hi ha jugadores avui, pobretes, que han entrat a la segona part, que no han pogut veure una continuïtat en el seu joc perquè hi han hagut moltes revisions i hem hagut d'estar molt d'estona parats dintre d'aquestes situacions.
10: El Badalona Women, en canvi, va perdre el camp de l'Atlètic Club per 3-1. També la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2. I en tenis, la primera jornada de l'Obert dels Estats Units ens ha deixat la primera sorpresa. Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. Al quadre femení també ha caigut una altra veterana il·lustre, Venus Williams, ha perdut en 2 sets contra la també estatunidenca Sofia Kenin. Avui entra en competició el vigent campió Carlos Alcaraz. El murcià jugarà contra el rus Roman Safulin. Enric Mas, a la Vuelta, manté el liderat de la Vuelta després de guanyar ahir la novena etapa al final al Port d'Aitana. Ara té 1 minut i 18 segons d'avantatge respecte a Primoz Roglic.
0: Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona.
1: 104.6 FM.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
3: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac. De 10 del matí a 1 del migdia.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

Ràdio Argentona t'acompanya. Sent 4.6.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Soc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui un oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: Ei, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Una destitució i tres expedients al Departament d'Educació a les portes del nou curs escolar. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: La Conselleria d'Educació expedienta tres responsables del departament pel fiasco de les proves PISA i anuncia el relleu de la fins ara número 2 del departament el dia abans que mestres i professors tornin a la feina, Joan Bota.
2: Tot i l'augment de sous i recursos, el conflicte educatiu continua obert en vaga convocada pel primer dia de classe. A banda de la gestió de les diferents crisis obertes al departament, l'altra notícia són els límits a l'ús de la intel·ligència artificial per part dels alumnes.
0: Anem al Departament d'Educació, Sara Canyete.
3: El departament conclou que hi va haver diverses errades a les proves PISA. La més greu és que el Consell d'Avaluació que la supervisava va ser avisat fins a 7 vegades que hi havia massa alumnes que no estaven fent les proves, però no es va actuar. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves.
0: Mentrestant, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, adverteix que Catalunya no pot acollir menors immigrants de manera indefinida.
2: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras admet que alguns dels menors que van entrar a Ceuta fa un mes acabaran aquí, però sosté que...
5: Això no pot ser il·limitat ni al mercat de l'habitatge, ni al transport públic, ni als trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua. No permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
0: Precisament Ceuta marca l'arrencada del curs polític espanyol. Avui, finalment, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat explicacions sobre la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
2: Ha estat a la cadena SER, on Sánchez, en plena reivindicació territorial del Marroc, ha anunciat una visita del rei a Ceuta quan les circumstàncies, ha dit, ho permetin. El president del govern espanyol descarta, tot i això, que l'entrada massiva de persones l'orquestrés precisament al Marroc i assenyala que...
6: Redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa.
0: I mentrestant, sobre el terreny... Com sentiu, la tensió continua creixent. Què són aquestes salves enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque?
7: Bon dia. Doncs aquest és el so per dispersar i posar en ordre un grup de migrants que s'han barallat entre ells i s'han encarat amb la policia davant el centre temporal de la Loma Colmenar. Allà acullen ara mateix 1.300 persones i es construeix una nova carpa on se'ls dona menjar. En total són 3.300 places a tota la ciutat, absolutament insuficients. Avui bombers i policies en paral·lel s'han manifestat per denunciar col·lapse dels serveis públics.
0: I al Catalunya Mitjà d'avui també us parlarem de l'Euribor, que tanca aquest mes d'agost gairebé al 3%.
2: És el nivell més alt en dos anys, alimentat per la inflació i la incertesa derivades de la situació a l'Orient Mitjà, on avui l'Iran ha promès respondre als atacs dels Estats Units de les últimes hores. Les hostilitats s'han reprès després de setmanes sense bombardejos i el preu del petroli se n'ha ressentit immediatament.
0: I avui, que és dia per molts de tornada a la normalitat, us parlarem de les estrenes literàries que tindrem aquesta tardor.
2: En què destaquen, entre altres, El preu de néixer de Laura Gost, Punt de no retorn de Maria Climent o Sorra de Cristina Genevat.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Hansi Flick ja té el fitxatge d'un nou.
8: Però no el que volia. Com a primera opció, de moment Julián Álvarez no ve, no va al Barça. Qui aterrarà aquesta tarda serà Gabriel Jesús. El Barça ha fitxat el davanter brasiler de l'Arsenal i d'aquí poc més d'una hora ja aterrarà a Barcelona per passar la revisió mèdica. Això serà hores abans del partit de Lliga que juguen Barça i Rayo Vallecano al Camp Nou a partir dels quarts de 10. El Madrid torna a ser líder de la Lliga després de guanyar ahir el Màlaga amb polèmica arbitral. En parlarem al Catalunya Migdia i també parlarem de qui ja és una llegenda als Estats Units, Àlex Palou, que guanya el cinquè títol consecutiu.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Estel Batet, bon dia.
9: Bon dia. Doncs mira, en general la fluïdesa, tot i això sí que hi ha alguns punts de retencions. A la P7 entre Gelida i Subirats sentit Tarragona per un camió avariat que talla en aquest cas un carril des de primera hora del matí, i a l'àrea de Barcelona a la Ronda Litoral a Montjuïc sentit Besòs per un accident que talla un carril també, però en general, com dèiem, fluïdesa a les carreteres.
0: I ens falta el temps.
10: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
0: Què ens espera les pròximes hores?
11: Doncs un temps bastant tranquil, tot i que no descartem algun ruixat al Pirineu més oriental i algunes nuvolades a punts de muntanya, tarda però en general de sol i la calor semblant a la d'ahir. En alguns punts afluixa 1 o 2 graus, però atenció, la calor entre dimecres i el cap de setmana es pot tornar a intensificar i de precipitacions ben poques aquesta setmana, només demà a la tarda algun ruixat al Pirineu si cau i poca cosa més.
0: Gràcies, Francesc, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El govern destitueix la secretària general d'Educació i anuncia 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. Educació admet que no es va estar a l'altura i que, malgrat que els van advertir, no ho van corregir. Tot plegat a les portes d'un nou curs escolar que comença dimarts que ve amb una vaga que, si no hi ha sorpreses d'última hora, i ara mateix no ho sembla que n'hi hagi, impedirà que els nens puguin tornar a classe amb normalitat. Anem al Departament d'Educació, Sara Canyete.
3: El departament ha tancat la investigació sobre l'errada de les proves PISA i obre 3 expedients, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu, 2 són a funcionaris i un tercer a un càrrec polític del departament. Cap dels 3 està actualment en actiu. El departament també conclou que hi va haver diverses errades en el procediment. La més greu, però, és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació que supervisava les proves PISA, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent, però no es va actuar per rectificar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que ella tampoc en tenia constància, però assumeix l'errada.
4: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves.
3: De la investigació també sabem que els centres no van ser informats que hi havia aquest topall del 5% d'exempcions, però Educació no sap encara per què els centres van descartar tants alumnes, fins a un 23% de la mostra, i encara que la consellera ho desvincula de les proves PISA, hi ha un relleu important a la cúpula del departament. Niubó destitueix la seva fins ara número 2 i secretària general Teresa Sambola i parla d'obrir una nova etapa. El nom d'aquest relleu el coneixerem demà.
0: Aquest fiasco a les proves PISA era un dels fronts oberts del Departament d'Educació. L'altre és la vaga convocada pel dia 8 de setembre, el primer dia del curs escolar. D'això n'ha dit alguna cosa la consellera?
3: Sí, la consellera diu que aquesta setmana reunirà amb tots els sindicats, també amb els 2 que mantenen la convocatòria de vaga, USTEC i la CGT, però sense cap nova proposta sobre la taula. Els demana diàleg i preservar el dret a l'educació després d'un curs que diuen ja ha estat molt convuls, i també el retreu que no valorin els acords i la inversió pactada i que s'està començant a desplegar. Reconeix que queda feina per fer, però diu que no estan en el mateix punt que a principis del curs passat.
0: Bé, doncs amb tot plegat, els socis del govern de Salvador Illa i també l'oposició han criticat la resposta del govern a aquest fiasco de les proves PISA i també a la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar. Junts per Catalunya demana la compareixença de la consellera Esther Niubó al Parlament, mentre que els comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. De fet, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, també ha avisat al Matí de Catalunya Ràdio que la dimissió de la número 2 del departament no arregla la situació a les aules catalanes.
12: Esperem que el govern no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert 1, 2 o 3 expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
0: Però més enllà de la picabaralla política, al final, la setmana que ve, comença el curs escolar. Entre les novetats pel que fa al que viuran els nens a les classes, a partir d'aquest curs, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola, i els alumnes que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies per poder utilitzar aquesta eina digital, Montse Poblet.
8: Sí, la mesura anunciada avui per la consellera Niubó forma part del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. Des del Laboratori d'Equitat Digital de la Fundació Equitat Punt.org, Laia Orozco adverteix que amb aquestes restriccions la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir l'IA recaurà en les famílies i no totes estan preparades per guiar-los correctament.
13: El que veiem amb aquesta mesura és que situa la pressió en l'entorn familiar i en el fora escola. científics, el que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
8: En canvi, Hugo Cardillo, formador de docents en l'ús de la intel·ligència artificial, confia que la mesura anunciada avui pel govern no impedeixi l'ús tutelat de l'IA a les classes, de manera que els mestres puguin continuar ensenyant als nens com utilitzar-la. Des del seu punt de vista, la restricció servirà bàsicament per evitar problemes legals derivats de l'ús que puguin fer menors d'edat de les dades i les imatges tractades per la intel·ligència artificial.
14: El que està intentant el Departament d'Educació és endreçar una mica tot el que és aquest ús i mirar quines restriccions legals hi ha, no només aquí, sinó a nivell Europa, i quines implicacions pot tenir determinats usos que s'estan fent.
8: De tota manera, els detalls del que es pot fer i el que no se sabran a finals de setembre, quan el Departament publiqui el nou manual d'instruccions per l'ús de la intel·ligència artificial a escoles i instituts.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest inici del curs escolar, del que segurament haurem de parlar durant tota aquesta setmana. Recordeu que el dimarts que ve, 8 de setembre, és el dia marcat perquè els nens tornin a les classes, de moment, però, amb una vaga de professors convocada per aquell dia. Ara passen 11 minuts de les dues. Un mes després de la crisi a Ceuta, avui Pedro Sánchez ha reaparegut en públic sense fer autocrítica per la gestió que n'ha fet el seu govern. El president del govern espanyol exculpa el Marroc de l'entrada massiva i apunta Rússia i Israel per haver amplificat les crides a les xarxes socials. Sánchez també ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no concreta quan. És una visita que no agrada al Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
15: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho fa enmig de l'escalada de tensió a Ceuta. Sobre qui va provocar la crisi, Sánchez descarta el 100% que fos Rabat.
16: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
15: En canvi, creu que Rússia i Israel van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
16: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
15: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
16: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000.
15: Ni haver estat desaparegut de vacances, com li retreu l'oposició.
16: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
15: I per més que Pedro Sánchez es culpa al Marroc, sí que ha obert un meló delicat avui per Rabat i pel rei marroquí, que reclama annexionar-se a Ceuta i Melilla, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des d'aquest rei, no diu quan ho farà, i la zarzuela de moment no ho confirma.
16: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
15: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat avui que allargarà 15 dies més els controls als italians com a reacció a Giorgia Meloni, que ha decidit ampliar també dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
0: Bé, doncs, després d'escoltar Pedro Sánchez, el Partit Popular insisteix a apuntar al Marroc com a responsable de l'entrada massiva i critica el president espanyol per no donar una explicació convincent i per contradir-se, assegura, quan apunta què hi ha al darrere. Segons Borja Semper, portaveu del Partit Popular, Sánchez está instalado en la conspiranoia para no asumir responsabilidades.
17: Pero a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Sería para partirse de risa si no estuviéramos hablando de algo tan serio. Pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Solo le ha faltado culpar a Franco.
0: Sumar i Esquerra Republicana també qüestionen la versió de Pedro Sánchez sobre el paper que ha tingut el Marroc en aquesta crisi migratòria a Ceuta. I en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras també ha defensat que Catalunya aculli menors migrants de Ceuta, però sosté que no es pot fer de manera indefinida, Pilar García.
18: Sí, el líder dels republicans ha defensat l'acolliment de menors davant la situació excepcional a Ceuta, però avisa que Catalunya està al límit i que igualment l'augment de la població no pot ser infinit perquè ni els serveis ni l'habitatge ho poden assumir.
19: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres i que això no pot ser il·limitat i que ni el mercat de l'habitatge ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua, no permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
18: Des del PSC, Lluïsa Moret avisa del risc de deixar-se portar pels discursos més radicals.
20: El que jo crec que no podem caure, des del meu punt de vista, evidentment, és amb, doncs, amb les tentacions que posa sobre la taula doncs, altres forces polítiques de dreta i ultradreta.
18: També la CUP alerta que hi ha partits que estan comprant el marc mental de l'extrema dreta.
0: Doncs més enllà de la picabaralla, però l'ambient a Ceuta continua escalfant-se. I és que allà a Ceuta hi ha manifestacions contínues d'una part dels habitants de la ciutat autònoma que avui han denunciat el col·lapse dels seus serveis públics. Mentrestant, centenars d'emigrants fan cua a les portes dels centres temporals d'acollida. Enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque, amb l'assistència de José Antonio Rodríguez.
21: Bon dia, excepte al centre de la ciutat, la presència de migrants aquí és molt visible, s'apleguen a les platges, però també a les portes dels centres temporals d'acollida. Ens pregunten els periodistes si saben què faran amb ells, si podran anar a la península. Hi ha cues als centres d'atenció temporal, que avui, com sentíem, s'ha anunciat que arribaran a les 3.300 places. Avui, el que hi ha a la Loma Colmenar, la policia ha hagut d'intervenir, s'han sentit trets a l'aire i hi ha hagut acaraments i baralles entre els mateixos migrants i també amb la policia. I en paral·lel, davant la delegació del govern, nova manifestació contra la gestió del govern, que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes ofegades durant l'assalt a la frontera. La convocatòria era de tots els serveis públics de la ciutat que denuncien saturació. Juan León és bomber.
22: Que la plantilla se le ha sometido a una cantidad de horas enormes por los retenes de emergencia en los montes, ya que hacen fogatas continuamente que se escapan de su control y nos vemos obligados a intervenir.
21: Aquests últims dies ha desaparegut de les manifestacions 4 en les últimes 24 hores, ciutadans musulmans que, tot i que demanen el retorn al Marroc dels migrants, si els hi preguntes, diuen que ja no hi participen. Tota la ciutat viu en un estat d'exaltació nacional que es barreja també amb sensació de por i indignació per com es gestiona la crisi migratòria.
0: Doncs, mentrestant, milers de migrants malviuen, com deia en Miquel, a les platges i als turons de la ciutat de Ceuta. La situació ha impactat en el dia a dia de la ciutat, així com també en la realitat del cementiri musulmà de la ciutat. Ens ho explica també des de Ceuta la Marta Viana.
23: Ceuta continua tenint campaments improvisats on malviuen milers de persones. Ho fan a la platja del Trampolín, però també a les portes dels supermercats, als boscos o al polígon del Tarajal. La majoria són homes, adults i joves que comparteixen matalàs d'entre 3 o 4 i es tapen amb mantes durant la nit. Mentrestant, els que tampoc descansen són els treballadors de l'únic cementiri musulmà, on hi ha ara mateix enterrats 90 migrants que van morir durant l'entrada d'ara fa un mes. Estan ara fent obres, han hagut d'ampliar l'espai perquè no hi cabien tots. El Said Mohamed és el responsable del cementiri.
24: De los 90 que hemos enterrado, solamente hay 9 identificados, y entre ellos solamente una mujer.
23: El Said també ens diu que moltes mares busquen els seus fills perquè no saben on són.
24: Mucha gente que me llama a preguntar por el problema de Marruecos, al no tener visado, los que no tienen visado no pueden acceder a la ciudad. Y la verdad es que es mucho más difícil, es un tema más complejo.
23: Dels 90 cossos que han enterrat, només hi ha una noia, una germana, que van a buscar el seu germà, que també havia creuat la frontera.
24: Porque el niño cruzó la frontera y la madre le estaba diciendo, tienes que ir por tu hermano, tienes que ir por tu hermano es joven, que le va a pasar cualquier cosa. Y la pobrecita vino por él y se quedó por el camino.
23: Al cementiri hi ha en total 5.500 persones musulmanes enterrades, segons el cens que tenen i que data només des de l'any 1987.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i en tornar la informació internacional.
25: Catalunya migdia.
26: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Tinc el K2 davant.
28: El meu segon K2.
29: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
30: Aquesta part està sobretrencada.
29: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
31: De les coses que més trobo a faltar d'ell és com ell vivia la vida.
29: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia.
0: passant gairebé 20 minuts de les dues. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol. El preu del petroli torna a pujar després que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i que el règim de Teheran ha respost atacant bases nord-americanes a Jordània, Jordi Baró.
2: Després de més d'un mes de calma relativa tornen les hostilitats. Els Estats Units estaven fins ara centrats en la guerra econòmica amb l'Iran, però han atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz, fent dos morts. Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació del llançament de coets i el desplegament de mines en aquest enclavament estratègic per al comerç mundial de petroli. En resposta, l'Iran ha llançat míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. L'Iran no renuncia a una solució diplomàtica, però assegura que respondrà als atacs. Massoud Pezeshkian és el president iranià.
3: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
2: Trump ha publicat un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Hark sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi dut a terme. Teheran ha negat els fets i ha qualificat de còmic el missatge. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar el preu del petroli al voltant d'un 3% fins als 91 dòlars al barril de Brent.
0: Però el petroli no és pas l'únic combustible que s'encareix per aquesta guerra a l'Iran. També té conseqüències sobre el preu del gas. El conflicte a l'Orient Mitjà complica les provisions europees de cara a l'hivern, que ara també competeix amb els mercats asiàtics. Les reserves estan sota mínims i això s'acabarà notant a la factura de les llars i també a la factura de les empreses, Núria Har.
18: Qatar, que necessita passar per l'estret d'Hormuz per fer negocis, concentra amb l'Iran i Rússia més de la meitat de les reserves de gas mundial. Les tensions geopolítiques i els compromisos de Brussel·les, que a partir de l'any que ve ha promès deixar de comprar gas a Moscou, compliquen el panorama energètic d'Europa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balell.
4: Una caiguda de l'oferta, un encariment del preu, i ara a l'estiu, que és normalment quan omplim aquestes reserves de cara a l'hivern, els països estan dient, mira, és que si omplo ara ens sortirà molt car.
18: Els magatzems europeus de gas estan al nivell més baix des del 2009, a 20 punts per sota del llindar mínim abans que comenci el fred. Tot i això, quedar-se sense gas és poc probable, sobretot en un hivern que es preveu càlid. Les butxaques dels consumidors, però, ho notaran.
4: Jo no crec que hi hagi un tema de que hi haurà tals de subministrament. Jo crec que més bé potser hi haurà un gas més car.
18: Avui el gas ja s'acosta als 70 euros megawatt-hora, el preu més alt des del gener del 2023, però lluny dels rècords de l'inici de la guerra d'Ucraïna.
0: Però aquesta pujada previsible del preu del gas no és pas l'única mala notícia que tenen avui els consumidors. N'hi ha una que afecta aquells que tenim hipoteca variable. L'Euribor tanca el mes pràcticament al 3%, en concret al 2,95. És el nivell més alt dels últims dos anys. Aquest increment encarirà les quotes de les hipoteques variables que revisin amb l'Euribor al mes d'agost uns 70 o 80 euros al mes, Laia Ortega.
5: Sí, tenim en compte que el Banc Central Europeu molt probablement tornarà a pujar els tipus d'interès ara al setembre fins al 2,5%. La pregunta és si l'Euribor continuarà escalant ni de retruc es frenarà el mercat immobiliari. Els experts amb qui hem parlat veuen probable que durant uns mesos l'Euribor es mantingui en aquests nivells, depenent de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però que en cap cas arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
6: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
5: Tampoc s'espera una sotregada forta en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
7: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
5: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant.
0: Tornem a a l'exterior perquè lluita contra rellotge per intentar rescatar centenars de persones que es creu que encara estan atrapades en túnels al nord del Nepal després de l'arribada sobtada d'ara fa 5 dies. Hi ha prop de 920 morts i uns 4.800 desapareguts, segons el balanç oficial del Nepal i de la Xina. L'amenaça de nous desbordaments, però, plana a la zona albermanyà.
3: La televisió xinesa ha revelat que, més enllà dels dos llacs que divendres es va saber que podien desbordar-se, les glaceres al voltant de la zona afectada corren el risc de col·lapsar. Els dos països mantenen contactes periòdics per revisar la situació, però des del Nepal demanen més informació a Pequín per poder fer actuacions de prevenció, tot i que no els culpen del desastre natural. La diplomàcia xinesa, a través del seu portaveu, ha defensat l'honestedat de Pequín.
2: Actualment, les operacions de recerca i rescat i les tasques d'ajuda humanitària es desenvolupen de manera ordenada i eficient a la zona afectada pel desastre. La difusió d'informació per part de la Xina ha estat oberta, transparent i puntual. Les campanyes malicioses de difamació i el sensacionalisme que s'aprofiten de la situació del desastre no tindran el suport de la població.
3: Precisament avui s'ha sabut que han castigat 10 internautes xinesos per la difusió d'informacions falses en relació amb aquesta tragèdia. Bàsicament explicaven que el balanç de víctimes era molt superior del que deia el govern xinès. No se sap a quina pena s'enfronten.
0: Qui sí que actualitza les dades és el govern del Nepal,
3: que ha dit que hi ha 590 estrangers desapareguts de 39 països. Precisament en les últimes hores, un grup de 8 europeus han estat evacuats de la zona, com ens ha explicat Nayan Pokharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
8: Ahir a la tarda i aquest matí hi ha hagut dos vols diferents en helicòpter. Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
3: Pokharel tem les conseqüències econòmiques del desastre. Segons les dades analitzades del sistema de satèl·lits europeus Copernicus, hi ha més de 2.500 edificis destruïts, un 66% dels que hi ha a la zona. Les autoritats fan tots els possibles per accedir als 933 treballadors que es creu que estan atrapats en instal·lacions hidràuliques de la vall.
0: I encara la informació internacional, el Tribunal Xipriota ha ordenat la detenció dels 8 tripulants del vaixell que es va enfonsar ahir al nord de l'illa de Xipre i que va causar la mort de 8 persones i la desaparició de 18 persones més. Els acusen d'homicidi per imprudència i de negligència. L'organisme judicial també ha notificat la detenció del gerent de l'empresa turca propietària del catamarà sinistrat. Es tracta d'una embarcació de 40 metres que portava 259 passatgers i que cobria la línia que unia el nord de Xipre amb el port de Taşucu, a Turquia. El vaixell es va enfonsar en una zona que té una fondària d'uns 500 metres. Minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè a la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia, en un tram tan deteriorat que fins i tot hi havia hagut accidents pel mal estat de la carretera. Aquest mes s'actuarà en els primers 4 quilòmetres en sentit Lleida. Anem cap allà, Estela Usoms.
9: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris i en el mes de març ja s'hi va haver d'actuar d'urgència perquè amb les pluges i les nevades els clots es van fer tan grans que hi va haver topades en cadena i vehicles amb rodes punxades i vidres trencats. Llavors el Ministeri hi va invertir 3 milions per tapar els forats més grans i ara se'n gastarà més de 12 per reasfaltar del tot els 8,5 km que separen Cervera i el límit amb la demarcació de Barcelona. Es farà per fases. Des d'avui i durant un mes es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per a l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
10: I ara, 20 anys després, doncs, porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
9: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
11: Amb aquestes obres doncs, ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
9: Mentre durin les obres hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
0: I ja acabarem de trànsit, un motorista de 38 anys ha mort aquest matí a la confluència entre els carrers Aribau i Mallorca a Barcelona. El motorista estava aturat en un semàfor quan l'ha embestit un vehicle que ha fugit després del sinistre. La Guàrdia Urbana ha pogut detenir, però, el conductor d'aquest turisme responsable de l'accident poc després al carrer Aragó. El detingut l'investigaran per un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La víctima l'han traslladada a un centre hospitalari on ha mort poc després d'arribar-hi. I encara relacionat amb els cotxes, la pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys com a mínim en 2.000 vehicles. És el primer balanç que han fet els professionals coneguts com a desabonyegadors. Són aquells que es dediquen a reparar carrosseries, un ofici encara força desconegut. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
12: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho explica en Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros i Òscar Orenzana.
13: No sempre pedrega els mateixos llocs. Llavors, nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y hacemos las reparaciones pertinentes.
14: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
12: Lorenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
0: Hem sentit dels senyals horaris de 2:15 de la tarda. A les comarques de Girona, mentrestant, s'ha reduït un 40% en 3 anys l'oferta d'habitatge de lloguer, segons fons de la Cambra de Comerç de Girona. Aquest organisme alerta que el difícil accés a un domicili incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Girona, Maria Rovira.
15: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
16: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat.
15: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
16: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo, oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure.
15: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
0: I a Barcelona, aquest estiu, el Bicing torna a acumular bicicletes a les estacions de les zones de platja amb problemes per deixar-les i n'hi ha que queden buides a la part alta de la ciutat. L'empresa que gestiona el servei assegura que hi dedica més recursos, Joan Garcia.
17: Usuaris amb qui hem parlat ens han descrit amb què s'han trobat.
19: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes perquè no hi ha espai suficient.
20: Em costa trobar Bicing al barri de Gràcia. Totes les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
21: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poblenou.
17: Des de Barcelona, serveis municipals asseguren que s'hi destinen més recursos. Fins a un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda i que s'ha ampliat també la flota de vehicles que mouen les bicicletes, sobretot des de primera línia de mar. També s'han fet millores a l'aplicació. Ara es poden guardar les estacions que s'utilitzen habitualment per consultar la disponibilitat de bicicletes. Però el servei també s'ha vist limitat pels efectes de la calor extrema. Les altes temperatures han activat els sistemes de protecció de les bateries per seguretat i això ha limitat temporalment les recàrregues. Les bicicletes elèctriques representen ara el 60% de la flota i concentren el 80% dels desplaçaments de les més de 170.000 persones abonades al Bicing.
0: I una cosa més abans de la publicitat. Aquest estiu, qui s'ha decidit a posar aire condicionat a casa ha hagut d'esperar més d'un mes per tenir-lo. La calor n'ha disparat la demanda i els pocs instal·ladors que hi ha no donen l'abast. Segons dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio, les peticions per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'estiu passat, Sara Riera.
22: La calor que hem patit sobretot el juliol i la falta d'instal·ladors que arrossega el sector de fa anys han disparat el temps d'espera fins a les 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
24: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
22: Les vendes de ventiladors de sostre, que són més barats, directament s'han doblat i, segons el sector, aquest estiu també s'han venut moltes neveres perquè, com és lògic, les velles cada cop refreden menys.
0: Passant gairebé 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
1: Catalunya migdia.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
18: Ha tornat La nit dels ignorants.
23: I m'encanta.
18: Amb Marta Romagosa.
23: A La nit dels ignorants passen coses increïbles. I és que aquest programa és...
25: Sí, és que sempre la universitat oberta, de qualsevol edat, igual, igual.
18: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants. Catalunya migdia.
0: Passen 6 minuts a 2:15. Aquesta tardor llegirem... I molt. I a més, ens trobarem des d'autors ja consolidats, com ara Care Santos o Ian McEwan, fins a d'altres que estan per descobrir a casa nostra, com ara el suís Nelio Biedemann. Anem a pams, però, Montse Camps, bona tarda.
26: Bona tarda.
0: Primer de tot, quins escriptors trobarem les primeres setmanes de tardor?
26: Doncs entre els més matiners hi ha la mallorquina Laura Gosch, que presenta El preu de néixer, una distopia amb una societat deshumanitzada. És la gran aposta de l'editorial Proa, mentre que Columna presenta Buidar la casa, una novel·la sobre l'absència i la memòria de Care Santos. Per la seva banda, l'altra editorial ens proposa dos títols, Sempre és massa tard, de Ramon Mas, que sentint-se en les esquerdes que separen una família, i més endavant, Punt de no retorn, de Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, que aquí explora l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar.
0: Això pel que fa als autors d'aquí de casa, però dels internacionals?
26: Per exemple, què podem saber d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut que publica Anagrama, i mentrestant Patrick Radden Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No digui res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi, el publica Periscopi.
0: I abans parlàvem de descobriments, proposa els noms?
26: Sí, serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedemann, a qui s'ha comparat amb Thomas Mann per la seva novel·la Làzar, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts, l'edita Edicions 62 i Salamandra. I també serà el moment de Cristina Genevat, coneguda com a dramaturga, que ara debuta a literatura amb Sorra, una oda a la llibertat que publica la Magrana.
0: Ens has presentat distopies, drames íntims, però els que ens agrada la novel·la negra, què?
26: Doncs, per exemple, la basca Dolores Redondo publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. I acabem amb Lluís Llort, que signa com a Llort a l'editorial Clandestina, que publica Short, un recull de relats on, amb mala llet, humor i negró, que s'endinsa el lector en un món incòmode i als marges.
0: Apuntats tots dos. Però, si arriben llibres, necessitem algun lloc on anar-los a comprar. I una antiga botiga de queviures que va tancar fa 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix ara transformada en una llibreria que vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. Peramola, Joaquim Albalate.
27: Sí, es tracta de Casa Rutxer, la botiga del poble oberta el 1870, que després de dècades tancada, ara reobert com a llibreria, especialitzada sobretot en poesia i autors del Pirineu. L'escriptor peramolí Ramon Besora és un dels seus impulsors.
28: Peramola és un poble on tot l'entorn és poesia. En aquest moment, quan es tanquen els pobles, botigues, etc., obrir una llibreria ha sorprès molt. Sabem que és un projecte romàntic, sabem que aquí s'hi perdrà diners, però hi guanyarem moltes altres coses, i aquesta és la nostra il·lusió.
27: La llibreria va obrir el 8 d'agost després d'una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros. Una obertura, per cert, que coincideix amb un bon moment de les llibreries al Pirineu. Per exemple, la Vila de Sau de Puigcerdà, oberta el 1928, ha rebut aquest mes un reconeixement com a comerç històric, i el Refugi a la Seu ha celebrat aquest estiu els 5 anys de vida.
0: I una cosa més abans dels esports.
29: You are now crossing Soviet airspace.
0: Això és Mayday, una comèdia d'aventures de Ryan Reynolds que és la novetat més destacada de les plataformes de streaming aquesta setmana. També s'estrenen una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca britànica, Montse Mas.
2: Mayday s'estrena el dia 4 a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les buddy movies dels anys 80, amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final. També s'estrenen altres pel·lícules com The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot, com deies, que aquí és una advocada que per salvar el seu fill ha de matar un client que ella representa, a Prime Video dimecres. També s'estrena Manual per a detectar a un narcisista, una comèdia romàntica amb Marisa Tomei a Movistar Plus dijous, i la versió en format Lego de la sèrie The Mandalorian a Disney Plus dimecres. Pel que fa a les sèries, destaca Gone, a Filmin, una minissèrie policíaca clàssica sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona i que jugarà al gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. Estarà disponible a partir de demà i també arriba la segona temporada de The Gentleman a Netflix.
0: Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Fa dies que parlem del fitxatge del nou, el fitxatge del nou, el fitxatge del nou. Bé, doncs Hansi Flick tindrà nou.
3: Sí, de moment no serà
0: no,
3: Julián Álvarez.
0: No, això ja feia pinta que no ho seria.
3: Però tindrà un recurs més a la davantera, Gabriel Jesús.

0: Avui hi ha partit al Camp Nou. A 2:15 el Barça rep el Rayo Vallecano, partit de Lliga, i potser un partit que tindrà un espectador de luxe a la grada. Podria ser l'últim fitxatge blaugrana, que ara en parlàvem, Gabriel Jesús, perquè d'aquí poca estona s'espera l'arribada del davanter brasiler Ramon Salmurri.
1: Està previst que aquesta mateixa tarda arribi a Barcelona Gabriel Jesús, el darrer fitxatge del Barça, aquest nou esperat per Hansi Flick, i avui mateix hauria de passar la revisió mèdica, demà fer-se l'anunci oficial del seu fitxatge. Arriba el conjunt blaugrana a canvi de 10 milions d'euros fixes, més una part en variables que el Barça pagarà a l'Arsenal, el seu actual club. El Barça el considera una oportunitat de mercat, cosa que vol dir, Laia, que es valora molt el seu talent. De fet, la prova és que després de sortir al Brasil va passar pel Palmeiras, pel Manchester City i per l'Arsenal, i per tant són equips de prestigi al seu currículum internacional en Brasil, però que té un interrogant molt gran amb les lesions. 5 lesions greus de genoll els últims 8 anys. De fet, aquest és el gran què i el que ha marcat els seus 4 anys a l'Arsenal, perquè fruit d'això s'explica, per exemple, que en les últimes 3 temporades, on ha tingut poca presència i falta de continuïtat per aquestes lesions, ha fet només 20 gols. És un davanter de 29 anys, no és un nou pur en el sentit futbolístic de Robert Lewandowski, sinó que és un jugador més de perfil Julián, però Hansi Flick insistia en la idea de que volia un nou amb experiència, i Gabriel Jesús compleix amb aquest perfil.
0: Doncs Hansi Flick content perquè té aquest nou amb experiència, que ens diu el Salmurri, però això tanca la porta a Julián Álvarez?
1: El missatge oficial del Barça és que no, però sembla bàsicament un missatge més pel propi Julián que no per ningú més, perquè l'Atlètic de Madrid no s'ha mogut i aquest estiu, si no hi ha cap daltabaix, Julián no jugarà al Barça. Altra cosa és el que passi durant la temporada, el que pugui passar al mercat d'hivern o fins l'estiu vinent, però a hores d'ara sembla impossible, sembla descartat del tot que Julián vesteixi aquesta temporada la samarreta del Barça.
0: És cert que sembla bastant impossible, també és cert que altres coses més impossibles s'han viscut a les últimes hores de mercat, i tu l'has viscut també, l'has viscut en directe, però vaja, el mercat es tanca demà a la nit. De moment Julián Álvarez aquest tema sembla descartat per ara, però podria haver-hi algun moviment més en capítol de sortides, per exemple. Què passa amb Marc Casado?
1: Doncs aquest és el gran què que s'ha de resoldre a la feina, al despatx de Deco, la sortida de Marc Casado. El Barça l'empeny cap a Turquia o cap a l'Aràbia, mercats que poden oferir més diners al club blaugrana, però a Marc Casado veurem si acaba o no de cantar-se per aquest tipus de propostes. El Barça va rebutjar per Casado 10 milions d'euros per ell a l'inici de l'estiu. El club es marcava l'objectiu dels 25 milions d'euros. Fa dies que Casado, com d'altres companys, s'entrena al marge de la dinàmica del primer equip, això ben marcat pel que va passar amb Roni Bardagi, que quan la seva sortida estava feta es va lesionar, i el Barça no vol repetir una situació com aquesta, i per això té futbolistes entrenant al marge. Casado és un d'ells, queden poques hores i el que és evident és que se li ha de trobar una sortida.
0: Altres noms que podríem afegir en el capítol de sortides?
1: Mira, et diré el de Valde, no perquè hagi de sortir, perquè realment sembla complicat que s'acabi tancant una sortida amb Valde. Tenia la proposta, o l'interès més que la proposta, del Manchester United, que era l'única que podia fer temptar un jugador que tenia clar que volia jugar aquesta temporada vinent sí o sí al Barça. Ha caigut aquest interès del Manchester United i per tant es fa difícil de pensar que hi hagi algun equip amb cara i ulls que pugui venir i apostar fort per Alejandro

0: La sortida de cara a aquest estiu.
1: Això pel que fa a les sortides, d'arribada és descartada. L'arribada de Julián Álvarez ara per aquest mercat, hem d'estar pendents d'alguna altra possible incorporació?
0: Hi ha un interrogant aquí a l'eix de la defensa, què passa amb el central, per si de cas i de reull el Barça ha signat a Michael Basa, un central esquerrà de 16 anys, que arriba de l'Hamburg, que tindrà fitxa del juvenil, però que també tindrà fitxa del filial, és un alemany de 1,93 m, que ha rebutjat propostes de grans clubs europeus i que la mà de Flick, que coneix bé el futbol base i els talents que surten de la Bundesliga, doncs ja ha tingut molt a veure. Això també ho has de lligar amb la sortida d'Álvaro Cortés, pendent de signar pel Royal Antwerp de la Lliga Belga, i que és un futbolista esquerrà que, tot i que havia de tenir fitxa al primer equip del Barça, doncs finalment se li acabarà trobant una sortida.
1: Doncs repassades totes les carpetes que té Deco sobre la taula per aquest mercat de fitxatges, parlem del partit. Avui tanca la jornada al Barça amb aquest partit amb el Rayo al Camp Nou a 9:15, des d'una hora abans la TDT, i el Barça, que s'almurri, intentarà recuperar a casa el lideratge de la Lliga.
0: Sí, busca aquesta victòria per engegar la temporada amb el triplet de triomfs i d'aquesta manera també mantenir el lideratge ara en mans del Real Madrid de José Mourinho, que ha començat la temporada amb 3 victòries de 3 partits possibles, i per tant el Barça ha de guanyar per mantenir-se en aquesta primera posició i sobretot fer-ho de 2 gols de diferència per poder dormir com a líder. I ho farà sense Gavi, que continua de moment fora de la convocatòria després del cop que va rebre en el darrer partit, Frenkie de Jong lesionat, Bardaggi i evidentment el nom de Casadó, que ja t'explicava que estava entrant al marge. Tampoc Livakovic, el porter suplent, que arriba per acompanyar Joan García a la porteria, que de moment encara no està inscrit. Alguns dubtes a l'11 de Flick, bàsicament en la idea que tingui el tècnic alemany, si el d'apostar per la continuïtat, per aquest inici de temporada i reforçar el bon camí que ha tingut l'equip, o, tenint en compte que és un estiu postmundial, dosificar els futbolistes, anar amb lupa mirant les seves càrregues, i això podria implicar alguna rotació a l'11 del tècnic alemany. En qualsevol cas, a 9:15 del vespre al Camp Nou, el Barça s'enfronta al Rayo per intentar mantenir-se al capdavant de la classificació a primera.
1: Ens ho deia el Salmo, el rival és el Rayo, que arriba al Camp Nou amb mala maror entre els aficionats perquè no tenen estadi on jugar els partits que han de jugar a casa, no saben quan podran tornar a jugar a Vallecas, i esportivament, el del Serra, amb canvis també significatius respecte a la temporada passada, començant per la banqueta.
2: Íñigo Pérez ha fitxat aquest estiu pel Villarreal i en el seu lloc ha arribat Beñat San José, un entrenador amb una idea futbolística semblant a la del seu predecessor i que les dues últimes temporades ho ha fet molt bé a l'Eibar. La gran temporada dels madrilenys arribant a la final de la Conference League ha provocat també sortides importants a l'equip de Vallecas. El lateral esquerre català Pep Chavarría l'han traspassat al Chelsea per 22 milions d'euros, i el central senegalès Nobel Mendy també ha anat a parar la Premier, ha fitxat pel Hull City per 25 milions, és el traspàs més car de la història del club. Per contra, han arribat a Vallecas el central ex de l'Espanyol Cumbula, que avui serà baixa, i un altre ex perico com Adrià Pedrosa, cedit pel Sevilla. La columna vertebral, però, amb Legend, Pate 6, Álvaro García, De Frutos o Isi, continua, tot i que aquest últim serà avui baixa al Camp Nou per lesió, com també el porter Batalla.
1: Doncs abans d'aquest Barça-Rayo, que juga 9:15, avui també juga un altre partit de Lliga, a 8:00, Osasuna-Getafe. I el Madrid, que és líder provisional de la Lliga, va tornar a guanyar ahir, ho va fer contra el Màlaga, però va a cop de polèmica cada partit que guanya, perquè Marcos García i Mourinho van començar a veure una miqueta aquell Mourinho d'altres anys.
3: Sí, 4-0 del Madrid contra el Màlaga, i el tècnic dels andalusos, Juan Funes, es queixava de l'arbitratge. Deia que hi havia diferències de criteri entre una banda del camp i l'altra.
4: Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta, y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
5: No merece comentar.
3: Ja veus, Mourinho no li va voler ni respondre. El que sí que té ganes de fer Mourinho és marcar el relat sobre la pilota d'or. Mm. Diu que no li serveixen els mèrits del Mundial, no li serveixen els títols de club, i postula 2 dels seus per ser reconeguts com a millor jugador de la temporada, Mbappé i Bellingham.
5: Penso que serà ell todavía aumentar este número de goles que parece quasi imbatible. Pero Jude, como jugador de centrocampo, es un jugador absolutamente increíble.
3: En clau de mercat, el Madrid no té grans moviments previstos. Ha fitxat, això sí, el migcampista Sergio Martínez, 3 milions d'euros, 19 anys, arriba procedent del Racing de Santander, ens diuen que té projecció, però de moment tindrà fitxa del Castella.

0: I seguim parlant del mercat de fitxatges, a l'Espanyol sortiran en aquest mercat Rubén Sánchez i el davanter Roberto Udol?
1: Bona pregunta, a veure, em sembla que el lateral Rubén Sánchez sí, té molts números per marxar, de fet ja té un acord amb l'Elx, falta que es tanqui l'acord entre els clubs, entre l'Espanyol i l'Elx, però és un jugador que no entrava en els plans de Manolo González i per tant segurament marxarà i en el seu lloc és probable que l'Espanyol busqui alguna aquestes últimes hores o que ja el tingui a l'agenda. El cas de Roberto Fernández és una mica més complicat. En principi l'Espanyol, tot i l'interès que hi ha hagut de diversos clubs europeus per fitxar-lo, remet a la clàusula de rescisió, són 25 milions d'euros. Recordem però que l'Espanyol només té un 60% dels drets de Roberto d'una futura venda, la resta és propietat del Braga, el club portuguès del qual va arribar aquest jugador. Si marxarà o no sembla una mica més complicat, però ja sabem que de vegades les últimes hores de mercat acostumen a ser boges.
0: I més moviments de mercat a la segona divisió. El Girona avui ha arribat un lateral dret, a Eduard Solà.
2: Mateu Morey, un defensa mallorquí de 26 anys que va passar pel planter del Barça, pel Borussia Dortmund i ara jugava al Mallorca. Entre ell i Bonyar hauran de cobrir el lateral dret. Mateu Morey ha firmat per dues temporades fins al 2028.
3: Per mi formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent, i la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina. Sobretot la confiança que em van transmetre el projecte i al final el Girona és un club molt gran, amb molta història, i formar part del Girona és algo molt especial.
2: En les pròximes hores hi hauria d'haver més moviments a la plantilla, pendent sobretot de les possibles sortides de jugadors com ara Unahi o Van de Beek.
0: 8 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i quan tornem... Adam, you are the champion again, buddy. Congratulations, everybody. Parlarem d'aquest noi que sentiu, que crida tant, emocionat, content, Àlex Palou. Aquesta matinada s'ha convertit ja en una llegenda dels Estats Units, cinquè títol consecutiu mundial.
4: Catalunya migdia. El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
5: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
4: Tota la informació a manresaturisme.cat.
6: 205 cavalls i només 4,3 litres?
7: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: En obrir motor, Àlex Palou ha tornat a conquerir l'IndyCar. El pilot de Sant Pere de Vilamajor ja és, com dèiem, una llegenda als Estats Units, Carles Vila.
1: Aquesta matinada va tenir prou en acabar a la desena posició a la segona cursa a Milwaukee. Palou ha igualat el rècord de títols consecutius que tenia el francès Sébastien Barundaris. El 2026 també ha aconseguit, a més, un total de 6 victòries i 8 poles.
2: Incredible, man. Just...
3: És increïble, estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat, un altre títol i a punt per al següent.
2: Yeah, ready for the next one.
1: Palou, als seus 29 anys, és també el pentacampió més jove de la competició nord-americana. També és el tercer al rànquing de tots els temps pel que fa a títols aconseguits. El català, a més, ha contribuït perquè el seu equip, el Ganassi Racing, s'hagi emportat el títol per equips, amb un total de 18. L'IndyCar tancarà la temporada el 6 de setembre al circuit de Laguna Seca.
0: Seguim parlant de motor, el campió de MotoGP Marc Márquez diu que celebra cada victòria com si fos l'última, però després de la demostració d'aquest cap de setmana a l'Aragó, sembla que en vindran més, Damià Aguilar.
4: En són 103, aquest nombre no ens diu res, ens diu més, que és el tercer doblet de l'any, que és la quarta victòria de Gran Premi, que ha superat el Sotrac d'Anglaterra i es torna a posar a tocar del liderat, ara a 19 punts de Jorge Martín.
5: Bueno, se puede fallar porque somos humanos y hoy casi fallo, porque he cometido un error grave en esa curva 1-2, donde me he dejado activado el dispositivo trasero y he hecho todo el primer parcial bajo de atrás y esto, bueno, pues hemos perdido posición y se ha complicado un poquito más.
4: Però res que no pogués esmenar a la volta 6 quan supera Bezzecchi, i Marc i Bezzecchi ens obsequien amb un frec a frec en paral·lel sense espais de quasi un quilòmetre i a 300 per hora. El tro de Cervera se sent plenament ficat en la defensa del títol, ara mateix contra Jorge Martín i Marco Bezzecchi, amb 9 caps de setmana més en què hi haurà de tot, també molt de patiment al braç dret. De moment cal celebrar-ho.
5: Ahora siempre pienso, ¿será la última? Es así, tenemos que vivir estos momentos, disfrutarlos sobre todo, porque algún día los echaremos de menos.
4: Bé, té contracte fins al desembre del 2028.
0: I al Mundial de Trial, Toni Bou té a tocar un nou títol de campió del món després de la seva victòria ahir a França,
1: Carles. Bou ha guanyat totes les curses de la temporada. Després de la victòria a França, el de Piera té ara 97 punts de diferència sobre el seu company, l'equip Repsol, el gallec Gabriel Marcelí. Al pròxim Gran Premi, que es disputarà als Països Baixos, Toni Bou podria aconseguir el seu 40è títol mundial.
6: La veritat que estem fent un any increïble. Amb la lesió de l'espatlla no em pensava arribar així a aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat, que ha sigut moltíssima gent i no em vull deixar ningú. Estem en el camí correcte i ara que s'ha d'intentar rematar i ho intentarem fer contra abans possible.
1: Al Mundial de Trial 2 també hi ha el líder català, el lleidatà Arnau Ferrer, que hi va guanyar a França i va superar l'anoienc Àlex Canales, que ara és segon a la classificació provisional.
0: I una de les imatges d'aquesta matinada, Novak Djokovic plorant, ha caigut en primera ronda d'un gran slam per primera vegada en 20 anys. El serbi admet que el seu físic, que ara té 39 anys, no està al nivell del seu joc.
3: Exacte, 5 sets, 4 hores i mitja de joc han estat massa per Djokovic contra l'argentí Mariano Navone. El serbi diu que no vol deixar de lluitar per tornejos grans, però admet que el seu cos no respon com fa un temps.
7: Lamentablement, en aquest moment de la meva carrera i amb el pas del temps, aquest és un punt que no puc controlar. Estic content amb el meu nivell de tennis, però és una qüestió física. Miraré de mantenir el nivell físic totes les hores que pugui, però no hi ha hagut prou avui.
3: El quadre femení, derrota de Venus Williams, el masculí aquesta tarda debuta Alcaraz.
0: I en ciclisme, la Vuelta viu avui la primera jornada de descans, després d'un cap de setmana marcat per la retirada de Tadej Pogacar i pel lideratge d'Enric Mas, Isaac Vilalta.
8: Doncs sí, recordem que Pogacar va caure dissabte i ja no va poder tornar a pujar a la bicicleta, va ser una caiguda provocada per un objecte al voral de la carretera, en un moment sense especial tensió, mentre el pilot rodava agrupat. L'eslovè, que era el líder destacadíssim de la general, va patir una commoció cerebral i una fractura a la clavícula esquerra i en una vèrtebra. Està ingressada a Barcelona i demà operarà l'equip del doctor Mir. Ara mateix Pogacar és dubte per disputar el Mundial de Montreal i també el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el nou líder de la Vuelta és Enric Mas. Ahir va mostrar molta solidesa en l'ascensió a Aitana, on va guanyar i va eixamplar diferències respecte als perseguidors. El d'Artà viu el millor moment de la seva carrera esportiva.
9: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
8: Queden dues setmanes de cursa i Mas li treu 1,18 a Roglic i 1,39 a Fèlix Gol.
0: I tenim temps també per parlar de les presentacions que ha fet avui el Barça d'handbol.
10: Doncs les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández i del jugador Janus Smarason, islandès.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, més esports. Ja ho sabeu, com sempre, Catalunya Ràdio a partir de les 7 amb el Tot Costa. Avui, a més, a 9:45, juga el Barça, Barça-Rayo, amb la TDT a partir de 9:45. Ho deixem aquí, demà més, però seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
3: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Barcelona, 8 del matí. Els trens van plens, els cotxes no es mouen. I mentrestant, les hores passen. Un estudiant ha de creuar la ciutat. A peu, amb bici, amb cotxe o amb Renfe. El rellotge corre, però el temps no és sempre el mateix.
3: Benvingudes i benvinguts, estimem les mates. Bon dia, Laura.
4: Bon dia.
3: Bon dia, Albert.
5: Hola, bon dia.
3: Avui parlem d'una cosa que tots vivim. Moure'ns, però també de quan triguem a fer-ho.
4: El repte d'avui és que trieu un d'aquests mitjans de transport per anar de Plaça Espanya a Plaça Catalunya de Barcelona i estimeu el temps que trigaríeu. Podeu anar corrents, en bici, en cotxe o en rodalies.
5: Aviam, quina distància deu ser entre Plaça Catalunya i Plaça Espanya?
4: Ara que ja portem molt ritme, vinga, referències que...
3: És que crec que mai he anat caminant, o sigui, hauríem... Aviam, aniríem per Gran Via, no?
5: Sí, sí, podríem anar per Gran Via.
3: Gran Via, ni
4: clar, rec. Si vas per Gran Via, vas com a travessant tot l'Eixample.
3: Sí.
4: I per tant et vas trobant tots els carrers verticals de Barcelona. I l'altre dia va sortir la dada de quan hi havia entre un carrer i un altre de l'Eixample. Us en recordeu?
3: Sí, el dia de la Sagrada Família a Camp Nou, no?
4: Exacte.
3: Rambla Catalunya, no? El primer. Balmes.
4: Aribau.
3: Aribau i Muntaner, sí.
4: Casanova.
3: Casanova.
4: Llavors hi ha Villarroel, Urgell, Comte Borrell, Viladomat,
3: Viladomat, Calàbria,
4: Rocafort, Entença, i després Vilamarí, Llançà,
3: i ja
4: vas,
3: no?,
4: al carrer Tarragona, que és com a l'altura de Plaça Espanya.
3: 15 per 113, no?
4: Sí, per 100 seria quilòmetre i mig,
3: sí,
4: però com que és una mica més, tirem llarg
3: dos
4: per
3: quilòmetres,
4: anar caminant.
3: Doncs.
4: 2 quilòmetres i poc,
3: I,
4: jo crec que
3: mig.
4: Sí. Si anéssiu corrent, quant trigaria?
3: Jo, si he de triar, jo diria que amb bici ha de ser més ràpid.
4: Vale, perquè la bici, a quanta velocitat va una bici? Una bici no professional, el típic que agafes la
3: 20
4: bici...
3: 20 quilòmetres per hora?
4: Vale, doncs 20. 20 quilòmetres per hora. Per tant, si has de fer 2 quilòmetres, hauríem de dividir entre 10...
5: Que són 6 minuts.
4: Exacte, que són 6 minuts.
3: 6 minuts.
4: Això amb bici.
5: Jo tinc la referència que anant a peu són uns 3 quilòmetres per hora.
4: Corrent vas tipus a 10 per hora, és un bon ritme.
3: Corredor.
4: Entre 8 i 12, però caminant és això que tu deies, que és 3 quilòmetres per hora... Vale, llavors, amb bici eren 6 minuts. Mira, aquesta és la típica cosa que a la gent que li encanta allò de la regla de 3, aquest és un cas que el que estàs fent és proporcionalitat. Si faig la meitat, he de fer el doble a l'altra banda. Clar, tothom diria, home, amb el cotxe és com vas més ràpid de tot el que hem dit, però clar, t'obliguen a fer parades. Si tu vas corrent, no tens per què parar.
3: Depèn de l'hora que surtis,
4: exacte,
3: també, no?
4: Si vas en hora punta, sortida de col·le o quan tothom va a treballar... Buf, allà pots estar parat o el que sigui. De fet, a Google Maps sabeu que hi ha una opció que et diu a quina hora vols arribar. I tot això són sistemes matemàtics d'investigació operativa que fan tot de...
3: Mitjanes, estimacions.
4: I miren les dades i van com aprenent... Bueno, això està superestudiat i són tot models matemàtics que són complexos, per això la gent el que fa és d'usuària i ho posa al Google. També ens podríem preguntar altres coses. Ara ja no de temps, sinó de quants passatgers pot transportar una línia de metro en hora punta. Quanta gent creieu que hi cap en un metro...
5: Enxubats a les 8 del matí.
4: Enxubats a les 8 del matí.
3: 5 vagons?
5: Entre, 6 vagons? Sí, entre 5 i 7 vagons o 8.
3: Quants metres fa un vagó?
4: Home, les portes... És metro i mig, dos metres segur. I hi ha potser 3 o 4 portes i entre porta i porta hi ha més.
3: Doncs no sé, 20.000 persones. Saps què? Anem a contrastar. Per afinar una mica, trucaré a Transports Metropolitans de Barcelona. I ens atén Gerard Bonvehí. Ell és el responsable d'anàlisi i estratègia operativa de metro de TMB. Gerard, quants viatges es fan a l'any comptant totes les línies de metro de Barcelona?
6: Doncs mira, l'any 2024 vam tancar amb 469 milions de viatgers. Aquesta xifra és el rècord històric de la xarxa de metro i suposa un increment del 6% respecte al rècord anterior, que era de l'any 2023.
3: Quin és el moment de punta?
6: Els dies laborables és quan més passatge portem, especialment a l'hora punta del matí, entre les 7 i les 9 del matí. A nivell d'estacions, doncs, els grans intercanviadors són els que més demanda absorbeixen. Espanya, Catalunya, Diagonal, per exemple. El dia que tenim més validacions de l'any és el dia de Sant Jordi, habitualment. Uh-huh. Aquest any 2025 vam assolir el rècord de validacions en un dia, amb 1,88 milions de validacions, que és el rècord històric. De fet, mai havíem transportat tanta gent en un únic dia.
3: I sabries dir-me quin aforament té un cotxe del metro de Barcelona?
6: Sí, cada tren té aproximadament capacitat per uns 900 passatgers, excepte la línia 1, que els trens són una mica més amples, perquè tenim amplada via ibèric, i tenen aproximadament un 20% més de capacitat.
3: Pot ser que se superi aquest límit d'aforament previst? Per exemple, per la Mercè, jo recordo nits d'agafar el metro després d'un concert per desplaçar-te cap a una altra zona i els usuaris empenyen com si fos un tren japonès, fins que no hi cap ni una agulla.
6: Això és el que treballem, no? Perquè la ciutadania doncs, pugui viatjar amb condicions de confort i sempre doncs, quan arribem a aquests grans esdeveniments intentem reforçar al màxim l'oferta de transport per això, per garantir que tothom pugui arribar al seu destí de la manera més confortable possible. Per exemple, la línia 5, doncs estem sobre els 2 minuts i mig de freqüència.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Gerard.
6: A vosaltres.
3: 900, eh? Jo havia dit 20.000. M'he passat molt. Però deixa'm dubtar que siguin 900, en hora punta jo crec que de 1.000 no baixa.
4: Vale, i ara ens podríem plantejar amb cotxes. Quants cotxes poden entrar i sortir de Barcelona en un dia? Podríem trucar a veure si algú ens pot donar alguna pista, perquè quan estàs estimant coses que se te'n va de la teva experiència és quan et quedes que no saps ni per on agafar-ho. Llavors aquí és important que truquem a algú que en sàpiga.
3: Hem decidit trucar a l'AMB. Ens atén Òscar Llatge. Ell és coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat. Bon dia, Òscar. En un any teniu quantificat quants vehicles es mouen entrant i sortint de Barcelona?
0: Són uns 293 milions de vehicles l'any. 140 milions d'entrada i 150 milions de sortida.
3: Déu-n'hi-do.
0: Dels quals, potser això també seria interessant remarcar, uns 30 milions són vehicles pesants.
3: Els darrers dos anys han estat els més intensificats, a excepció del 2019. Sí que és veritat que la pandèmia tots vam veure doncs un increment de les tendències de teletreball, etc., que van potser millorar l'afluència de cotxes. Però quina és l'evolució que heu pogut constatar al llarg dels anys?
0: L'evolució en general va molt lligada a coses socials. La pandèmia, el confinament va afectar moltíssim, però l'economia també afecta molt. El preu de combustibles, i l'atur, totes aquestes coses, no? El comerç exterior, perquè pensem que Catalunya és un lloc de pas de molta importació i exportació. Partíem de xifres del 2009 de 826.000 vehicles diaris, i vam arribar al 2019 al màxim amb més de 900.000, 911.000 concretament, 1.000 vehicles al dia. A la pandèmia hem dit 724.000, una baixada considerable, i després es recupera, però s'ha quedat estancada a 800 i pico mil. No? D'alguna manera, en aquest anell d'estacions que tenim per a mesurar l'entrada i la sortida, hi ha una reconfiguració del trànsit per culpa de la gratuïtat de l'AP7 i diferents autovies, no? Hi havia gent que abans entrava i sortia a Barcelona, sobretot vehicles pesants, i ara ho fan d'una altra manera, de manera que no els compten. I no arriben a entrar, potser van al port, però no, si van al port ja no els compten. Tenia una petita reconfiguració que pot afectar en això.
3: Esclar. I ja per acabar, quin sistema de càlcul es fa servir?
0: El sistema clàssic que tenim són espires de contagi, són espires electromagnètiques que estan enterrades a la carretera en diferents punts. Quan passa un cotxe per damunt, doncs, es genera una variació d'aquest camp magnètic i això doncs, compta el pas d'un vehicle. La seva longitud, també pot comptar la seva velocitat a la que passa. I tenim, concretament, per en aquest comptatge d'entrada i sortida, tenim a un radi de Barcelona uns 10 quilòmetres, a totes les vies principals, tenim una estació assegurada. Això és un sistema que probablement amb el temps, i nosaltres ja estem treballant-hi, s'anirà substituint per sistemes una miqueta més intel·ligents, no? Com aplicant el tema de la visió artificial per computador. Tendríem a passar cap a sistemes de càmeres que van filmant i hi ha un procediment després que llegeix, diguem-ne, que interpreta la imatge i compta els vehicles, la seva velocitat, etc. I també et diu quin tipus de vehicle és, fins i tot si són vianants. No?
3: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Déu-n'hi-do tot el que ens han explicat. I sí, sí, el metro és compacte, constant i eficient. De fet, hi cap moltíssima gent, ja ho hem vist. Però els cotxes ocupen molt espai per persona i, clar, hi va poca gent. I aquí és on entra el concepte de densitat i d'optimització. Vale, una altra cosa que és important amb el temps és el tema de la percepció. De fet, ara aquí us plantejaré jugar una mica, perquè el que està clar és que la percepció del temps canvia molt si ens estem passant bé o si ens avorrim.
3: Sí.
4: No? O sigui, sembla que una cosa és el temps de rellotge i una altra és com el percebem. 10 minuts llegint el metro passen ràpid, però 5 minuts en una cua
3: són eterns.
4: Llavors, ara farem una prova. Vale? Ara necessito que tothom estigui atent i farem un experiment d'estimació de temps. Això també és una activitat que fem molt a classe, però ara, així amb ràdio, el que farem serà que posarem un fil musical uns quants segons, no us dic quants segons, l'única que sabré quants segons seré jo, ni vosaltres ho sabreu, i quan pari, doncs haureu de dir, creieu que han passat. Val? Llavors, no podeu mirar el rellotge, ni a vosaltres dos, ni als que esteu a casa. Val? Llavors, intenteu, cadascú té les seves estratègies per calcular la noció del temps, però jo posaré la música i la pararé quan jo vulgui.

0: Estem abaratint el podcast. Minutos musicales i dale. Això en ràdio no es pot fer, és que no es pot fer això en ràdio.
1: Mira, perquè tu, com que saps de ràdio i, no, i saps que no es pot fer, t'estaves posant nerviosa.
0: Ui, moltíssim.
1: Se t'estava fent llarguíssim. Si ara et pregunto quants segons he estat...
0: 20 segons.
1: Tu què diries, Albert?
2: Jo n'he comptat 17.
0: Una publi.
1: Deixem que els oients diguin, però... A veure... Us heu quedat curts els dos.
0: És que jo, ja t'he dit jo que era moltíssim. O sigui, Laura, això no ho podem fer.
1: Però mira, ja ho hem fet.
2: El temps és el millor lladre.
1: Vale, ara, s'us ha fet curt per un motiu, perquè la cançó era animada, us la coneixíeu, llavors, tot i que tu t'estaves posant nerviosa de que tenies a la ràdio la gent sense dir res, realment han sigut 32 segons. Tampoc ha sigut tant, eh? Posaré un altre i tampoc us dic quants segons, però el tipus de música serà diferent. Ara aquesta era animada, ara posaré música calmada.
0: Comencem amb aigua ja malament, eh?
1: Però comencem a comptar a partir de quan, a veure.
0: Ara, ja està.
1: Home, però ara ja us heu descomptat.
0: No passa res, és molt bonica aquesta cançó, deixa-la.

0: 15 segons.
1: A mi aquesta se m'ha fet més curta, també.
2: Hi ha un problema. O no me l'has donat d'entrada, o aquí marca que és 38 segons.
0: No pot haver passat... No han pogut...
1: Charango, torneu, per favor, se'ns fa molt curt.
0: No han pogut haver passat 38 segons.
2: O no l'hem posat des de l'inici.
1: Sí que l'hem posat des de l'inici, sí.
2: Doncs han passat 38 segons.
0: A tu t'han passat 38 segons?
1: No.
0: Impossible.
2: Abans us he posat més nerviosos.
1: A mi m'han passat moltes imatges per al cap, però no m'han passat 38 segons.
2: A veure... Ah, és que el temps enganya, eh? A vegades, no tothom, però el d'estimar distància o estimar àrees o fins i tot estimar volums és una cosa que a vegades la gent fa.
1: Tenim
2: però
1: més pràctica.
2: Estimar temps és complicat. De fet, per exemple, la gent que... O sigui, un profe que sap que té una hora de classe, quan ja té molta experiència, sense començar ja sap el que li donarà temps a fer o no, però quan ets nou... Com a profe, sempre sona el timbre i, ostres, encara volia explicar no sé què. O la gent que fa conferències, que no calcula bé el temps perquè està parlant, tal, no se sap imaginar quan li durarà aquella explicació. En canvi, quan ja ets professional d'això i ho fas sovint, ja com tens les teves referències. Però, clar, el temps és una cosa que és molt útil al final. També hem d'anar-lo entrenant. Doncs què, us ha agradat l'experiment,
1: m'ha encantat.
0: Ha sigut.
1: No sé com m'has valorat això a casa, no? Però m'ha agradat molt, sí.
2: El que fem amb els nens, us explico l'activitat que realment fem, és que posem un comptador al projector i els fem tancar els ulls o els fem posar d'esquena al projector i els diem que ells vagin comptant interiorment el que creguin que és un minut i que quan creguin que ja ha passat un minut, que aixequin el braç i que llavors obrin els ulls. I llavors que mirin en la pantalla quants segons realment havien passat. I tu com a profe el que pots fer és gravar i després els hi passes el vídeo de com la gent anava aixecant el braç super d'hora i com alguns que diuen, ah, com que segur que ho faig d'hora me quedaré expressament com per contrarrestar, però llavors
1: temps,
2: es passen,
1: no?
2: I tal. I és xulo, i és l'estimació d'un minut. I llavors... han d'agafar referències de, per exemple, per mi un minut és respirar tantes vegades, o és cantar-me per dins la cançó de tal, o dir el poema de no sé què, la primera estrofa, jo què sé, cadascú té com referències. Clar, hi ha gent que és a un minut, ni idea. O la cançó d'aquella que...
1: Clar, però les cançons més o menys duren entre 2 i 5 minuts, no?
2: Exacte. Llavors és saber-te, de fet, la gent que va córrer... que sí que necessiten saber, a vegades saben les cançons que els marquen el tempo, coses així. Una aplicació que té això del temps és, si tu un dia estàs a casa i veus un llamp, si tu comences a comptar els segons i t'esperes fins que passi el tro, els segons aquests, el que t'estan marcant és si la tempesta la tens a prop o la tens encara lluny. Tu no... O sigui, no veus el llamp i el tro a la vegada, perquè la llum viatja més ràpid que el sol. Això, per exemple, a la muntanya, si estàs d'excursió, doncs et val la pena saber-ho. Si estàs a casa no és tan important, perquè mira, estàs al sofà i ja està. Però si estàs en una excursió, un viatge, el que sigui, doncs sí.
0: Cada 3 segons entre llamp i tro equivale a 1 quilòmetre. Llavors, si passen 9 segons, són 3 quilòmetres.
2: Exacte. És una aplicació pràctica per dies de tempesta. Doncs avui hem après que la mobilitat urbana es pot calcular, però sovint la percebem de manera molt diferent. Que el temps com a magnitud física és objectiu, però la seva percepció és molt subjectiva, com ens ha passat amb lo de les cançons. I que les matemàtiques ens ajuden a entendre des del flux de passatgers fins a la distància d'una tempesta, comptant només els segons.
0: I que el temps s'ha de viure, però també s'ha de mesurar.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Laura.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Albert. I gràcies a vosaltres que ens escolteu des de casa. Ens veiem al proper capítol d'Estimem les Mates. Adeu.
0: Adeu, adeu.
3: Estimem les Mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

Ens vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar,

més junts. Escolta la classe per tenir els apunts, i que me'ls demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
3: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Et portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records, i sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món, i sense adonar-me'n, jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell, on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.
2: Viu la ràdio.
3: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
3: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, la USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna a l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets de teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat i les últimes obres en què va participar van ser El mestre i la Margarita i Glengarry Glen Rose.
1: Esports.
2: El Barça està guanyant 3-2 al Rayo Vallecano al minut 68 de partit al Camp Nou en duel de la tercera jornada de Lliga, un Barça que ha començat a remolc 0-1, ha capgirat el partit ja al tram inicial de la represa fent el 3-1, però el Rayo ha inquietat amb un últim gol, ara el Barça passant alguns patiments quan queden 22 minuts més d'afegit perquè s'acabi aquest enfrontament de Lliga. Un partit que està veient des de la llotja del Camp Nou, Gabriel Jesús, el davanter brasiler de 21 anys, el confirmaran demà oficialment com a nou futbolista del Barça, un cop que aquesta mateixa tarda ha passat la revisió mèdica. Fitxa procedent de l'Arsenal a canvi d'uns 10 milions d'euros més variables. I també en futbol, Leo Messi ha anunciat a les seves xarxes socials l'adeu a la selecció argentina als seus 39 anys. Leo Messi diu que vol donar pas, entre d'altres, als jugadors emergents del seu país i que ja té poc més a oferir a la seva selecció. Un Messi, doncs, que diu adeu a la seva selecció després de perdre la final del Mundial.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que hores d'ara no està garantit perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sandriaja.
8: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
9: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
8: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
9: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
8: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
9: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
8: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
9: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
8: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
10: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestra frontera y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants i encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat, ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
12: Ceuta és una olla de pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
13: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma. Tenemos que evitar un estallido social. Y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta. Yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, pero es el Estado de Derecho el que tiene que actuar.
12: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
14: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo y además no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas que se le agradece de corazón.
12: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
15: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. que quedan por filiar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero quiero decir, pero las cifras son estas, por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribarà a xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat 2 morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
17: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
1: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit. La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
18: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho explica en Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros i Òscar Orenzana.
19: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y fem las reparaciones pertinentes.
20: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
18: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
21: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Sí, mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
0: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
22: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare Dentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'Adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'Amfitrion, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'Heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions als Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
21: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hosti, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
22: En una entrevista a Trescat Info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
23: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar, tenia projectes de teatre també, era un gran actor.
22: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Net.
24: Era un actor que si algo admiraves d'ell és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
22: I el director Roger Gual, en declaracions a Trescat Info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
25: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
22: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: Esports. Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça està guanyant el temps afegit del seu partit de Lliga contra el Rayo Vallecano per 5-2. Acaba de marcar el cinquè Lamine Yamal, completant el seu doblet particular de gols en un duel que serveix per tancar la tercera jornada de Lliga a la primera divisió i que has de confirmar-se aquesta victòria clara del Barça, doncs situaria l'equip de Hansi Flick com a líder de la primera divisió, entre d'altres empatat a punts amb un total de 9 amb el Madrid al capdavant de la classificació de primera, per tant lideratge del Barça per gol a braç, un gol de Lamine Yamal que arriba en una triangulació des de la frontal de l'àrea a Madeyemi, que li ha cedit ras a Lamine Yamal, que per baix a la mitja lluna de la frontal de l'àrea ha xutat a la base del pal dret de la porteria del Rayo Vallecano, la pilota ben ajustada per baix per fer el cinquè gol del Barça, el seu segon. Avui mateix Rafinha també ha completat un doblet i l'altre gol blaugrana l'ha fet el futbolista del Rayo en pròpia porta. Ha estat finalment el jugador madrileny qui ha introduït Legend, l'ex del Girona, la pilota a la seva porteria al minut 51 de joc. En aquest cas ha estat el 3-1 provisional, i és que la primera meitat s'havia avançat al Rayo amb gol de Camello al minut 12. Rafinha ha empatat a 1 al 19. Lamine Yamal, dos minuts més tard, al 21, ha fet el 2-1 que capgirava el marcador. A la represa ja ha estat Legend qui ha fet el 3-1 en pròpia porta per part del Barça. 4-2 de Camello, novament, per part del Rayo, que ha posat el Barça alguns minuts amb angúnies contra les cordes, però la reacció dels de Hansi Flick ha arribat en aquest tram final amb el 4-2 obra de Rafinha i el 5-2 definitiu que acaba de marcar Lamine Yamal. El partit encara en joc, el temps afegit amb córner per al Rayo, però el Barça que ja domina per 5-2 en un duel que transmetem amb les reaccions posteriors a la TTT de Catalunya Ràdio. Avui també s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. I a tot això, tornant al Barça, hem de destacar també que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, és ja a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest mateix dilluns amb el Barça. Demà es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
0: 3CAT Info.
1: Perquè Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de dos sotscampionats i també dues Copes Amèrica. Tornem a casa nostra per parlar ara de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanc i blau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit de demà, la de dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanc i blau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
2: Em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre l'Obert.
1: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missehoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu, un minut per repassar-lo, parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts ara pren la competició amb la desena etapa, 185 km entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogacar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns ja a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf blaugrana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un al càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un alt càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis demà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests usos baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
1: El que es està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem però fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
6: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que han exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sendeja.
7: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
8: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
7: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
8: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
7: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
8: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
7: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
8: He trabajado y he descansado, y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
7: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
9: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
10: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%. Se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i, de retruc, si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
6: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5% o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
11: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
12: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
13: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos en aquests moments, no?
12: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen però dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies, els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
15: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kassim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
16: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
15: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
17: Evacuats tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia 3 espanyols, 2 italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que 2 llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
14: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una 20ena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
19: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent i ara això es veu una mica gravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
19: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zuric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles.

0: any i el pròxim any que ve amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixi.
1: Mentre durin les obres hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatges sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
4: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui, portem dos anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
3: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedermann. Marc Ruiz.
5: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Cuida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genabat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica La Macrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba Carn, de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radenkiff, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedermann, de només 23 anys, presenta Lazar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
3: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Cas Grasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan merda, tan bonic, tan pobre però tan ric, que vist somiant que
2: vist. Esports.
3: Amb David Ubach.
6: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna fase amb patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal. Fins i tot els de Flick han tornat a veure porteria al temps afegit, però l'àrbitre ha anul·lat el 3-1 de Koundé per fora de joc. Ja a la segona meitat, l'Egen ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut

0: 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamin Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
1: Presión ninguna, vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido.
0: Veuen aquestes les declaracions de Marc Bernal a DAZN. Recuperem el testimoni del futbolista blaugrana valorant el que apuntàvem, el lideratge de Rafinha, no només en el partit d'avui, sinó en general, atesa la seva capitania al Barça. Sentim aquestes declaracions de Marc Bernal referint-se al lideratge de Rafinha, com dèiem, a DAZN.
2: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
0: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, per la seva banda, suma ja 5 gols en 3 jornades. Aquest dilluns s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, a l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder, amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça. El davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 Copes Amèrica. Tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
3: 3CAT Info.
0: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanc i blau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol ha remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió, dels quals, això sí, el club blanc i blau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morey. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Misehoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara a Bloc Poliesportiu, dit això, parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'equip suís Pinarello ha anunciat el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. I pel que fa a la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar a la jornada de descans d'aquest dilluns. Doncs Mas hi ha arribat com a líder, com dèiem, i pel que fa a Pogačar, a l'eslovè finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura de clavícula, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació.
3: Tresca Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat, i les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross.
1: Esports.
2: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. I Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable, i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit, perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació, i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari, i la directora de FAC, les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sandriaja.
8: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
9: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
8: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
9: És que el Servei d'Acció Exterior Europea ha dit que efectivament hubo redes russes e israelís que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
8: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc, i per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
9: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
8: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI ni contradiccions entre els ministres ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
9: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
8: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
10: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants i encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat, ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
12: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajid Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
13: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma, tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta, yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, però és l'estat de dret el que tiene que actuar.
12: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
14: En mi barri la gent s'ha portat conmigo fenomenal. La gent ha sido muy solidaria. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo. Y además, no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas, que se les agradece de corazón.
12: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
15: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, que quedan por filiar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero quiero decir, pero las cifras son estas, por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats. 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
16: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat 2 morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
18: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Benz, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
16: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit.

0: La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho explica en Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros i Òscar Orenzana.
2: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y fem las reparaciones pertinentes.
3: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
1: Lorenzana es va formar en un taller de Tarragona, Varilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
4: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La mossa dels amos, disposada a tot. Sí, mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
0: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
5: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'Adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'Amfitrion, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'Heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions als Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
6: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hosti, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que no em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
5: En una entrevista a 3cat.info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
7: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia projectes de teatre també, era un actor... Era un gran actor.
5: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Net.
8: Era un actor que, si algú admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
5: I el director Roger Gual, en declaracions a 3cat.info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
9: Tornat treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer realment, i tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar. Hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
5: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: esports.
1: Amb David Ubach. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
2: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
0: 3CAT Info.
1: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol ha remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
3: Em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
0: 3CAT Info.
1: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Zeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
4: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburgo.
1: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el russa Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
0: Són 2 quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf blaugrana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu, a la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un al càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que es reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
1: El que es està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem però fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
5: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sendeja.
6: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
7: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
6: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
7: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
6: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
7: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
6: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
8: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
9: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat, ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%, se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i de retruc si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
5: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
10: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
11: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
12: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no?
11: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen però dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies, els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
14: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kasym Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
15: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
14: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
16: Evacuats tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
13: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
18: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent i ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
18: S'administra en el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
19: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
20: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005, i ara, 20 anys després, doncs, porta a terme aquesta actuació, una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
19: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
20: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb

0: Director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
1: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle, o sigui que portem 2 anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
0: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedermann. Marc Ruiz.
2: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Cuida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genabat debuta en literatura amb Sorra, un oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de 3 dones que publica la Macrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba carn de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radenkiff, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedermann, de només 23 anys, presenta Lázar, una novel·la èpica sobre 3 generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
0: Josep Montero, líder de Cas Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Casgrasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan merda, tan bonic, tan pobre però tan ric, que vist somiant, que vist. Esports. Amb David Ubach.
3: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase amb patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, Legend ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
4: For me important is...
5: Per mi el més important són els 3 punts.
6: A good start.
5: Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció dels

0: segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
1: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça Banda s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11 amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes d'Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
1: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
1: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 km entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogacar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
2: 3CAT Info.
1: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Zafiulina en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone.
2: 3CAT Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat, i les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross.
1: Esports.
2: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable, i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema no podem permetre que siguin ells qui impaguin els plats trencats i per tant a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que han exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sandriaja.
8: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
9: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
8: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
9: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
8: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
9: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
8: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
9: He trabajado y he descansado, y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
8: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
10: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants i encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat, ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
12: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
13: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma, tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta, yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, però és l'estat de dret el que tiene que actuar.
12: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
14: En mi barri la gente se porta conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria, me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo. Y además no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas que se le agradece de corazón.
12: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
15: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, que quedan por filiar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat 2 morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
17: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
1: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit. La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
18: Els desabunyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho explica en Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros i Òscar Orenzana.
19: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem les reparacions pertinents.
20: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
18: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabunyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
21: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Sí, mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
0: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
22: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare Dentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'Adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'Anfitrión, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció de l'ex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'Heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions als Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
21: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
22: En una entrevista a 3cat.info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
23: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar, tenia projectes de teatre també, era un actor, era un gran actor.
22: El director Alex Rigola, que el va dirigir al Mestre Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Nits.
24: Era un actor que si algú admiraves d'ell és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
22: I el director Roger Gual, en declaracions a 3cat.info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
25: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
22: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat al Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
3: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
2: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
0: 3CAT Info.
2: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol ha remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
4: Em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
2: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrès les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus dos reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Zeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
5: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburgo.
2: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf blaugrana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un al càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de feia temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un al càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Quan demanes un resum abans podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
1: El que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no els sabrem però fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
5: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sendeja.
6: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, sí que assenyala Rússia, Israel diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
7: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
6: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
7: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
6: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
7: He trabajado y he descansado, y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
6: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
8: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
9: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat, ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%, se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i de retruc si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
5: Jo crec que això ja ha vingut amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5 o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
10: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
11: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
12: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos en aquests moments, no?
11: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen però dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies, els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
14: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kasim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi, Narendra Modi, amb una contundència poc habitual.
15: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
14: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
16: Evacuats tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
17: And all of us have now arrived to Kathmandu.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
13: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
19: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent i ara això es veu una mica gravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
19: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
21: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005, i ara, 20 anys després, doncs, porta a terme aquesta actuació, una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
20: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
22: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
20: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap...

0: més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que siguem nosaltres aquest any.
1: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedermann. Marc Ruiz.
2: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Cuida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genabat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica La Macrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba carn de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radenkiff, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedermann, de només 23 anys, presenta Lázar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
1: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piro Musical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Cas Grasses en el Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan verd i tan bonic, tan pobre però tan ric, que visc somiant, que visc. Esports. Amb David Ubach.
3: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase en patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
4: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
3: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total. El més jove arriba a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça banda s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11 amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar

0: Que el davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de dos sotscampionats, i també dues Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
0: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà Rubén Sánchez? L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
0: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per dos anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb tres ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
1: 3CAT Info.
0: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus dos reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Zafiulina en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone.
1: 3CAT Info.

Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i